0: requereix un abordatge integral que combini canvis en l'estil de vida, suport psicològic, tractament farmacològic, quan calgui, i en alguns casos cirurgia. Però també necessita un entorn social, que és el que deia, que ho faci possible. Educació nutricional, que això jo crec que hauria d'estar present a les escoles i als grups de pares també. Accés a aliments saludables. Parlant d'això, he vist que aquest divendres hi ha un grup, no sé si es diu Insòlids, que presenten avui aquí al poble alguna cosa respecte a l'alimentació de proximitat i això. Bueno, crec que l'alimentació de proximitat és el millor que podem fer, no?
1: Proximitat i evidentment tenint en compte la proximitat i temporada, no?
0: I la temporada.
1: Però evidentment aquí tindrem en compte molt el que seria la part més important, no? A l'hora de menjar, que seria tot el que és verdures, no? Fruites, verdures, etcètera, no?
0: Peix.
1: I bueno, també pot haver-hi peix, tot i que ja ens anem més cap al mar.
0: Peix, ous, carn,
1: la gent que menja carn,
0: vermella,
1: també.
0: Poqueta, més que sigui carn blanca, tot això. També els ajuntaments tenen l'obligació de tenir espais per l'activitat física, i polítiques.
1: Bueno, aquí a Caldes no tenim problema.
0: No tenim
1: perquè
0: problema.
1: De seguida surtin,
0: sí,
1: no?
0: Jo pensant una mica en tota l'activitat física que es fa, estan els grups de tai chi, els grups de la gent gran del centre, de l'escola també de mestres.
1: Sí, està a les cases dels mestres,
0: sí.
1: Està el que seria el CNCAL, bueno,
0: el CNCAL, hi ha molts grups de que fan ioga.
1: Però després no només caminar, senzillament que surts a caminar si tens espais
0: que
1: en vas per a un lloc o per l'altre.
0: La Torre Roja, la Torre Marimón.
1: La Torre Marimón, vull dir, el Camí del Foment, vull dir que de seguida surts.
0: Mm-hmm.
1: Qui no vol fer, o sigui, jo penso que l'exercici aquest del caminar és barat,
0: és barat,
1: econòmic, i és el que millor entra, no?
0: Sí,
1: podríem dir.
0: Perquè és cardiosaludable,
1: sí.
0: Per tant, que l'important, consolidar hàbits duradors en el temps. O sigui, no pot ser hàbit ara perquè tinc un casament, sinó que han de durar, hem de reduir la mida dels àpats, de les racions, i millorar la qualitat nutricional d'aquests àpats perquè aquests hàbits persisteixen. Ara està molt de moda l'alimentació integrativa, molt de moda. Tot el que és integratiu, l'oncologia integrativa, l'alimentació integrativa, la dermatologia integrativa. I clar, és que hem d'integrar en la nostra vida, d'alguna manera, aquests hàbits saludables, no?
1: Mm-hmm. Hi ha una que tu crec que també t'agrada molt, el tema de, és que ara no me sortirà bé la paraula, no? Sobretot en l'alimentació i seguir pues, unes pautes com és el Ayurveda o...
0: Ayurveda. Sí.
1: Bueno, és però que, això és una manera
0: això
1: de...
0: És, sí, però l'Ayurveda també té molt a veure en la meditació,
1: clar.
0: en l'alimentació. L'Ayurveda era la medicina dels indis de fa la tira d'anys, ja tenien els llibres d'Ayurveda escrit en sànscrit i bueno, hi ha molta de la nostra medicina que té un paral·lelisme amb l'Ayurveda. És una manera també diferent que tenen els indis d'entendre i bueno, es basa en una alimentació vegetariana i bé, és molt interessant, a mi m'agrada molt, he fet cursets d'alimentació d'Ayurveda i m'agrada.
1: Uh-huh.
0: Però l'alimentació hauria de ser rica en proteïnes de qualitat, no? El que hem dit, fibra fermentable i greixos saludables. Quins greixos són els més saludables?
1: L'oli d'oliva verge extra, jo diria que per mi és el millor, no?
0: I tant.
1: A partir d'ahí, és que jo no sé com greix.
0: És aquest. La proteïna ens ajuda
1: a la musculatura, clar.
0: Sí, però a donar senyals de sacietat a nivell
1: també,
0: hormonal.
1: També.
0: Per tant, important aquesta proteïna. La fibra, a més de millorar el trànsit intestinal, que no anem restrenyits, ens dona una microbiota de més alt valor. Ara també la microbiota està molt de moda,
1: sí,
0: perquè diu que les neurones estan en l'intestí, no? Doncs aquesta microbiota en la fibra millora moltíssim. I també en tot això millorem control de la glicèmia, que la glicèmia és essencial també per mantenir aquesta o controlar la fam i aquesta ansietat per menjar, no? Parlem de l'exercici.
1: Sí.
0: Que hem dit que és vital.
1: Jo començaria per aquí. El principi de tot, per mi, seria el caminar, no?
0: Això.
1: La gent que encara és jove i té els ossos bé i tal, si vol córrer, pues que corri, no? Però per mi el millor és la caminada
0: a pas
1: lleugera,
0: ràpid.
1: Molt
0: bé,
1: vull
0: a pas ràpid.
1: Ràpida.
0: Una hora
1: sense
0: dia
1: córrer,
0: seria suficient,
1: sí.
0: Diuen que... la gent que prescriu l'exercici en gent però que no està supervisat o que no està una mica controlat ho abandonen entre el 70 i el 80% als 6 mesos. Per això aquest exercici és molt important, no? I ara la Generalitat, el govern, ha posat la prescripció d'exercici físic des dels centres de salut. Jo trobo que això és una eina molt bona, poder prescriure exercici físic, no? Si fem 150-175 minuts a la setmana de caminar, això millora moltíssim la nostra salut, no?
1: Clar.
0: Quins altres factors se sumen a què hem de tenir controlat? Doncs el descans i l'estrès. El dormir bé ens ajuda a mantenir el nostre cos a un nivell on el cortisol, que és una hormona que apareix quan no dorms, no? A tenir-lo a ratlla, no? I el cortisol el que fa és ens augmenta la gana i la gent que fa treball a la nit, que treballen a la nit en els hospitals, infermeres, hi ha molta més gana perquè a la nit hi ha unes hormones que en principi haurien d'estar descansant i estan en acció, no? I això indueix a que es menja més. D'acord? Doncs l'estrès i el descans són claus.
1: I com ho evites, per exemple? Perquè a vegades, clar, quan hi ha fas moltes coses, etc., com ho evites l'estrès?
0: Doncs a vegades amb la meditació...
1: Aturar-te una mica, és el que anava a dir-te, aturar i fer això,
0: meditació. El mindfulness, respirar, la respiració és l'únic que es pot ajudar. Respirar profundament, estar en silenci, estar o amb una música suau, parar 10 minuts i això ajuda a aliviar molt l'estrès. Però això ho hem de fer, no un dia que te trobis ja molt sobrepassada, sinó d'una manera constant.
1: Cada dia. Quan veus que estàs com molt saturat, deixar aquests, tot i que no sàpigues, però tu saps que si respires...
0: Anar respirant.
1: Respires però... bé i te deixes... portar un minut, no? Més que sigui un minut, no?
0: Sí, 5-10 minuts, en quietud. I encara que els pensaments vinguin, deixa'ls passar. O si queden allà i tu vas pensar, demà he de fer aquesta entrevista, aquest altre... Bueno, pues tranquil·la, estàs allà i tu encara que vagis pensant. Però aquesta quietud i aquesta... La respiració és el que més ens ajuda en el tema de l'estrès. Doncs, Els tres fronts més importants que, en els quals s'ha d'intervenir en el tema de l'obesitat són la sarcopènia, que la sarcopènia és la pèrdua de massa muscular. Això comença als 50 anys.
1: I a vegades ja quan arribes a una edat que no pot, per molt que facis, això
0: no
1: de
0: les ales,
1: com es diu, ales de murciélago...
0: Sí, sí, sí. No es pot. Doncs hem de fer exercici.
1: Sí.
0: Hi ha un exercici de força.
1: No,
0: de
1: exacte, força. Per exemple, si tens unes ampolles, senzillament, a vegades és això. No?
0: Els navarros...
1: O el pal de l'escombra, vull dir, fer exercicis d'aquest tipus.
0: Els navarros que ens porten molt de temps en el tema exercici físic, perquè en general hi ha un volum de persones grans, joves, que fan exercici físic, però això ha sigut gràcies a que el govern navarro va potenciar durant els anys 90 l'exercici en totes les associacions de gent gran, i tenen un grup que es dediquen a mantenir tot això. I el que fan

0: que és una de les coses més bonites, no?, que té aquest projecte.
1: Està molt bé, no? Perquè un municipi com Caldes necessita un projecte educatiu, és a dir, quines necessitats o reptes, o a quines necessitats o reptes respon? No sé, aquí podeu dir les dues.
0: Bueno, jo crec que ja com Caldes ja forma part, no?, d'aquesta ciutat educadora, doncs jo crec que és per afiançar encara més, no?, tots aquests valors, tota aquesta entitat de Caldes, no?, que jo crec que en diferents projectes, no només el PEC, no?, diferents projectes ja s'està formant, no? Jo crec que el que fa el PEC és com intentar unificar tots aquests projectes que ja hi són, no?, i alguns potser millorar-los, no?, o una mica col·laborar.
2: De fet, el PEC seria l'instrument que ajuda a definir el model de ciutat que volem.
3: Clar.
2: I com sostenim aquests valors. I evidentment establir totes les complicitats, aquesta idea de que tothom educa, el que explicava la Carol, no s'educa des de l'escola. El ciutadà, qualsevol ciutadà de Caldes pot educar i ser educat.
1: Clar, tothom té com un granet de sorra i fins i tot una responsabilitat també. O sigui, hi ha uns drets, com tots tenim uns drets, no? Però al respecte del que estem parlant també hi ha una responsabilitat, i és aquí. I sobretot a les persones quan se les demana, no?, la seva participació, i és el fet de ajudar també, i a partir de tot el que es pot fer. Quan dieu que l'educació va més enllà de l'escola, què vol dir exactament? És a dir, quins espais... Bueno, primer, això, què vol dir exactament? I després a continuar diré el que va a continuació.
0: Bueno, jo crec que quan diuen que va més enllà de les escoles és perquè tothom pot col·laborar, no? O sigui, quan parles potser de les escoles és més a nivell, no?, de petits, adolescents, no? I quan parlem ja, no?, d'un projecte educatiu més gran és que tothom, no?, pot participar, no? Doncs això, no?, a la carta de valors ha participat tothom, totes les edats, no?, a les diferents entitats, quan van fer aquest recull de valors. O sigui, són totes persones que de diferents edats, de diferents nacionalitats, de diferents maneres de pensar, doncs que poden col·laborar, no? I això va molt més enllà de les escoles.
1: Ja, i quins espais, quins agents i quines situacions també eduquen?
2: Bé, jo no sé si recordeu aquella campanya de vídeos que es va fer durant el primer o segon fòrum del PEC, que es veia, doncs, la policia local amb els rètols "jo també educo", o la senyora de la carnisseria, o la persona de la brigada de l'Ajuntament, no? Aquesta seria la idea. Tots els espais...
1: Sí, sí.
2: En tots els espais podem educar.
1: I està molt bé, no? A més, perquè és una manera de donar civisme.
2: Sí, sí, és que partiríem d'aquí. De fet, és un dels valors
1: respecte, més votats. I civisme,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Veuràs que la carta de valors és el primer valor perquè és el més votat en el procés participatiu que vam fer.
0: És el que es considera com més important.
2: És el que la gent de Caldes
1: va... La solidaritat, gairebé tot.
2: Sí, de fet... Els valors són molts, eh?
1: Sí.
2: I és una carta, per cert, ara que en parlem, és una carta oberta. Aquí hi ha els 9 valors més votats.
1: Però el primer justament és aquest civisme.
2: Sí, el civisme.
1: Solidaritat. Igualtat d'oportunitats. Tercer, sostenibilitat. Diversitat i inclusió. Dret a l'educació, que és el treball en equip, les noves oportunitats i la participació.
2: A partir d'aquí també ha sortit esforç, també, oi? Vull recordar.
0: Sí.
2: Han anat sortint, però ja serà una ampliació de la carta.
1: Clar. No, està molt bé tot això. Ara passam al procés, és a dir, com s'ha construït el PEC de Caldes, com ha estat el procés d'elaboració del PEC. Això seria la primera part, perquè a continuació, i qui hi ha participat i com s'ha escollit la veu de la ciutadania. Però primer seria aquesta, com ha estat el procés d'elaboració d'aquest PEC
3: El d'ara.
2: Ah, el d'ara. Ah,
3: sí,
2: d'acord.
3: Perquè, no, perquè clar, si ens anem anys enrere, sí, diguem això, ja dic que això és...
2: Que jo us puc parlar una miqueta,
3: sí,
2: però
3: això ja, diguem, és com un passat, és com la prèvia, no? Mm. I ara estem en l'actualitat, no? Mm. Per això seria com ara.
2: Aquí contesto jo, et sembla bé?
0: Sí, perfecte.
2: Vale. Aquí us explico. Va començar, doncs... posant un contacte amb les associacions, enviar missatges, correus, dient, mira, activem el PEC. Això va costar quasi bé un any. Estava tot com molt adormit i ens vam posar en contacte amb diferents equipaments, amb entitats, amb comerciants. Vull dir que ho vam fer una mica molt ampli i ho vam treballar des de la regidoria. I és el regidor que es va posar en contacte amb tots aquests agents i els van convocar a una macro reunió per començar a organitzar el grup, ara us explicaré més, el grup impulsor, us explicaré què vol dir tot això. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. Llavors, una vegada això es va tenir clar, de l'aportació que de les associacions, qui va voler participar, qui no va voler participar, d'allà van quedar un grup de 30 o 40 persones i d'aquests 30 o 40 ara estem treballant en el PEC activament unes 10. Unes 10, que són voluntaris i que són els que formen el grup impulsor. I és aquest grup impulsor el que decideix les línies de treball, què volem treballar i cap a on apostem. Uh-huh. I a partir d'allà el grup impulsor dona, diguéssim, les idees, busca les idees, explica, no? O sigui, mira, ara ens interessaria fer això, voldríem, ens ve de gust treballar això.
0: Jo crec que una de les coses que més m'agrada, no?, de formar part del grup és que és, tot sempre és com molt natural, no?, molt orgànic, cadascú té idees, les diu, no?, se'ls posen a debatre, no?, i jo crec que és el més bonic que té aquest grup. A més, això, no?, no ens veiem una vegada al mes, però com que hem creat molt feeling, no? I a l'hora de participar, no? Ara per sobre amb el tema del WhatsApp, no? I d'aquesta participació a fora, que no sigui en persona, doncs jo crec que hem generat un bon grup, no? I jo crec que relacionat una mica amb el vídeo que deia, no? I amb com es forma el grup, no? Jo em vaig interessar en el grup perquè estava caminant per Caldes i vaig veure que estava aquesta reunió, no?, amb aquest vídeo, i recordo que estàvem presentant i pensava, hi havia, no?, cadires, i dic, ah, pues mira, pues aniré a veure què fan, no? I després d'escoltar això vaig pensar, ostres, que interessant, que diferent, no? Perquè en el meu pensament educació estava només lligat al tema de les escoles, i llavors no sé si eres tu, Aurora, o qui, vaig preguntar, no?, com puc fer, no?, per formar part d'això, perquè ja convidaven, no?, a participar a tot, no? I jo crec que això és de les coses més xules que té el PEC, no?, que arriba a tothom i que és molt, molt, molt participatiu.
1: I després, dins de la mateixa pregunta, era com s'ha recollit la veu de la ciutadania dins de, pues, perquè, o sigui, qui participa més o menys ja queda contestat, però com s'ha recollit la veu de, és a dir, de quina manera vosaltres us apropeu, és a través de les entitats o vull dir, que seria la millor manera, no?
2: Sí, en principi quan comencem el projecte nosaltres ens decantem pel tema dels valors. Va sorgint en el grup la idea dels valors. A partir d'aquí nosaltres ens posem en contacte amb el grup motor. Qui és el grup motor? El grup motor són els tècnics municipals i la regidoria d'educació. Nosaltres fem el contacte amb ells, fem el pont i els hi expliquem, mireu, volem fer el nostre objectiu és fer una carta de valors. Val, com ho fem? I és aquests tècnics que ens ajuden a organitzar, gestionar i coordinar, no?, les fases d'aquest PEC. I després hi ha una següent validació, que és el seguiment institucional, evidentment. El PEC està, diguéssim, sempre validat pel ple municipal, per tant, hi participen, no és qüestió d'un grup polític, hi participen tots els grups polítics des del primer moment, des de que som socis de l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores. Fem les declaracions cada 30 de novembre coincidint amb el ple. Uh-huh. Si és el 29, doncs el 29, i si és el dia 28, 28, i es fa la declaració del dia oficial, sí, del Dia Internacional de les Ciutats Educadores. Es penja la pancarta. Vull dir que hi ha totes unes dinàmiques, aquí. Vale. Llavors, una vegada nosaltres tenim clar la idea, posem els mitjans, com ho fem? Com arribem a aquesta carta de valors, clar, per exemple? No? Quin és l'objectiu? Doncs el primer que has de fer és que et vingui una persona que conegui els valors, comunitaris.
1: Exacte, és que més que és educació, no? Clar. És educació, però és comunitària.
2: Sí, sí.
1: És que és això.
2: Sí. I a més, formació nostra, uh-huh, perquè la persona que va venir és una professora de la Universitat de Barcelona que es dedica a aquests processos i t'explica com hem de... O sigui, ens pauta. Ara s'ha de fer això, ara s'ha de fer això, ja s'ha de fer això. Vull dir que, primer de tot, procés participatiu. Com ho fem? Amb els valors previs que ja teníem de la trobada amb les entitats. Les entitats ens cedeixen unes fotos on posen que cada foto és un valor que els representa, que al final totes les entitats ja sabem que seguim, tenim tots els mateixos valors.
1: Sí.
2: Val? Llavors, van participar 31 entitats, de la 30 van fer una exposició amb tots els valors i amb aquells valors... Aquesta seria la primera fase. La següent fase, no? Vinga, procés participatiu a partir d'aquells valors que les entitats ens havien proposat en la seva exposició sota el lema "el valor que ens uneixen". Uh-huh. Es fa el procés participatiu, es recull la votació i quan ja tenim la votació... Vale, i ara què? I és on entra aquesta persona que entén en valors comunitaris. Mm. I ens diu, molt bé, ara això, per consolidar... O sigui, vosaltres voleu la carta de valors, allò que és tangible, allò que pots tocar, perquè és un tema molt, molt abstracte, en el fons. Mm. I fins a arribar en aquest format, en aquesta concreció... Perquè, clar, tu pots agafar, i avui en dia pots entrar a internet i dir, civisme.
1: Sí.
2: Però, clar, no, perdona, civisme a Caldes.
1: Clar.
2: Aterra-ho. Mm. I aquí necessitàvem una persona que ens ajudés a...
0: Sí, jo crec que el que va fer l'Aida va ser com aquesta part tan subjectiva que pots tenir, no?, dels diferents valors, perquè cadascú pot posar-li, no?, la seva definició, ens va ajudar com a tenir una guia de dir, doncs, en general, no?, el que s'entén per civisme és, no?, i a partir d'aquí, doncs, ostres, sí, pues sí, jo connecto amb això, o jo canviaria això, no?, llavors ella era com una mica la guia, no?, perquè si no cadascú tenia pensaments diferents.
2: Vam estar treballant-ho per grups, després van canviar els grups, per anar variant els pensaments, i fins a arribar a aquestes 3 o 4 línies de concreció va ser tan fàcil, perquè
0: jo
2: va
0: crec
2: ser
0: que
2: dies.
0: També va ser molt xulo, que crec que va ser el juliol passat, no?, que quan vam fer aquests grups, no?, en el que eren petits grups, que tots parlàvem dels diferents valors, no?, i posàvem exemples, i era veure que en un grup que érem potser 4 o 5, ostres, hi havia pensaments tan diferents sobre un sol, no?, sobre un valor...
2: D'alguna manera el que vam fer primer és nosaltres fer un primer esborrany entre nosaltres, que ja ens va costar, i després convocar novament, o sigui, com dos processos participatius de treball, el de la votació i el d'acabar de consensuar. Llavors nosaltres vam fer unes petites definicions i vam tornar a convocar la ciutadania i en taules de treball es va acabar de resoldre el tema. I d'aquí la carta.
1: Que és la que tenim aquí.
2: Que és la que tenim aquí.
1: I quins reptes o oportunitats vau detectar en aquesta fase de diagnosi?
2: Bueno, de fet, el que és...
1: Perquè jo penso, o sigui, la carta ja està,
2: sí, sí,
1: però el procés encara no.
2: No,
1: vull dir que
2: no, estem treballant. Podríem
1: dir que esteu treballant.
2: Clar, la carta...
1: En aquesta primera fase, per això jo l'he dit.
2: Sí, la carta ara és al carrer, per entendre'ns. Ja està presentada i el que es tracta és de no tancar-la en un calaix. És no tancar el calaix, és que sigui útil,
1: clar,
2: per tothom.
1: I que pugui continuar, no?
2: Exacte.
1: Clar.
2: I després, bueno, els reptes és...
1: Primer. Bueno, a més, tu has dit que és com si hagués després una segona carta, no?
2: Bueno, és que no
1: perquè
2: és tancada.
1: Ha de continuar.
2: Ha de continuar, i clar, aquesta carta ha d'estar viva. Ha d'estar viva, perquè si no té cap sentit. I realment, els valors que ara ens uneixen com a ciutadans, d'aquí a 15 dies han canviat perquè la vida va molt ràpida, i és així, és absurd deixar-la tancada. Això per una banda. Reptes. Bé,
3: reptes i oportunitats també.
2: Sí. Els reptes ara és que la gent el conegui i que la pugui fer-la servir en les seves associacions. Per exemple, quan es fa aquí una xerrada, no? Tenim moltes entitats aquí a Caldes i fan les seves xerrades o porten ponents, doncs que puguin estar subjectes a la Carta de Valors. Clar. Nosaltres som PEC, no? Aquesta seria la idea, no?
0: Clar, jo crec que, a més, o sigui, és aquesta idea, no?, d'aquests valors que tenim a la carta, però el fet de que, això, com hem dit abans, no?, que és tan subjectiu, no?, i que tu pots fer teu, no?, jo crec que la intenció és que cada entitat faci d'aquests valors, no?, representatius per les seves entitats i que s'ho faci d'alguna manera més personalitzat, no? Llavors, jo crec que és el que diu l'Aurora, no?, la intenció en aquest, pel futur és que això no estigui viu i només estarà viu si movem una mica la idea, no?, amb diferents projectes, no?, introduïm aquests valors, aquesta carta en diferents projectes o de l'Ajuntament o a projectes culturals, no?, o diferents coses en què la gent pugui dir, ostres, mira aquesta carta, o mira aquests valors, o mira aquest valor que estic pensant és com el d'aquesta carta, o no, mira, doncs això que estem dient, no?, si hi ha com una segona part, és com, ostres, mira, doncs ara he pensat que aquest valor doncs podria ser molt important per la següent part.
3: És a dir, és una carta que va que va treballant i que va caminant de manera continuada.
2: Sí, sí.
3: Vull dir que és així, sí, no és té un recorregut però que no s'acaba.
2: Mm-hmm.
3: Vull dir que
2: exacte.
3: A poc a poc, no? Mm. Vull dir que tampoc es tracta de que vagi, però que sí que a tots aquests valors que vagi penetrant justament en les persones. Sí. La idea suposo que es fa per aquí, no?
2: Evidentment, i perquè a més és una carta de la ciutadania de Caldes, mm-hmm. No és una carta, perquè nosaltres, és veritat que quan tu comences a plantejar-te una carta de valors o un decàleg, no?, perquè hi ha ciutats que li diuen decàleg, t'emmiralles en algunes, no?, per exemple, Bilbao té una experiència molt interessant i tothom ens deia, mireu la de Bilbao, però Sabadell també en té, per exemple. Mm-hmm. Però és que dèiem, sí, podem mirar-la, però és que els nostres valors no són els de Bilbao. Els nostres valors, que hi surten, perquè al final
0: hi
2: surten,
0: clar, final.
2: Però
3: poden ser, poden ser, teniu una referència
2: a això mateix.
3: Igual, però cadascú, o en cada ciutat, clar. Que és el que és el projecte educatiu de ciutat, cadascuna té les seves línies, no?
2: Arrela en el seu territori, i això és molt, molt interessant.
3: I quin paper hi té, en aquest cas, jo penso que té molt, no? Però quin paper hi té el grup Impulsor i per què és tan important, no?, el paper que teniu el grup Impulsor, que sou vosaltres i totes les persones que ho integren.
0: Bueno, jo crec que és precisament això, no?, que això no quedi com un projecte més, sinó que a partir de que, doncs això, no?, de que movem una mica, doncs fent això, no?, aquestes entrevistes o ens reunim i pensem en diferents projectes, doncs que això no mori i que pugui ser algo, doncs, que arribi a més gent i més gent es vulgui apuntar i vulgui participar, mm-hmm. No? Perquè al final jo crec que el que intentem és que aquests valors, i en general no, amb el PEC, és que es generi un compromís, no?, i que cada un doncs pugui ser més conscient i ho pugui integrar de millor manera.
2: Uh-huh. El que és clar és que sense el grup Impulsor el PEC no té cap sentit.
3: Bueno, és que no
2: té cap sentit.
3: No només és que no té cap sentit, és que no podria tirar endavant.
2: És així, que no té cap sentit. Mm-hmm. Perquè a més, la gràcia és, primer, que venen del grup, primer de tot, és un grup de voluntaris. I això ja és tot.
3: És que el voluntariat, no ho posa, però és, bueno, la participació.
2: Sí,
3: és el voluntariat.
2: Llavors, venen de mons molt diferents, amb la qual cosa hi ha un ventall de possibilitats i d'idees i de creixement dins del mateix grup, increïble. I llavors és molt interessant com ho treballen. És molt, molt interessant. Les sessions de treball són molt agradables. Molt agradables, sí. Molt participatives i sempre hi ha allò, no, que diem, bé, d'aquesta sessió, quins són els acords? Sempre hi ha acords. per poder continuar a la següent sessió.
0: Sí, vull dir que no hi ha allò, propostes...
2: Sí, no hi ha allò de, va, bla, anem allà a passar una hora i anem xerrant i no arribem a concretar. No, anem a treballar.
3: Clar.
2: A treballar en un ambient i trobar, molt distès. Clar,
3: sí, i trobar d'aquesta manera acords, perquè es tracta d'això, no?
2: El grup impulsor ho és tot, ho és tot.
3: I ara ens centrarem una mica en la carta de valors, no? Que és el cor d'aquest projecte. Un dels passos més importants està l'aprovació d'aquesta carta de valors del PEC, que la tenim aquí, vull dir que ja és un fet, no? I que és, o sigui, d'alguna manera ho he explicat, però més concretament el que recull, no? El que recull aquesta carta, que són totes aquestes nou, en principi són nou les aquests valors que surten aquí. Però, per exemple, explicant concretament, per exemple, si jo he dit abans el civisme, doncs el que va dins del civisme, el que representa el civisme, el que defineix, no? cada valor, és a dir, el que defineix el civisme, que defineix la solidaritat, doncs aquesta pregunta, ja sé que és una mica ampla, però va per aquí. Sí.
0: Bueno, jo crec que donar una... O sigui, jo crec que tots, en general, no, podem donar una definició a cadascú dels valors, no?
3: És el que recull, podria dir així, en poques paraules, vull dir que sense... de cadascú d'aquests valors. No sé si... Igual demano massa...
2: Bueno, és que potser sí per definir en algun concret, però bé, vinga.
0: Bueno, jo crec que per...
3: No, només que definició, el que recull, no?
2: El que recull. Digues, digues.
0: Bueno, jo crec que el que, per exemple, no parlàvem al grup quan veiem que un dels més votats no era el civisme, no? És com, ostres, la consciència que hi ha, no, d'aquesta col·laboració ciutadana, no? Doncs potser de situacions puntuals, no, en les que la gent ja nota que doncs necessitem, no, aquest civisme, doncs per poder tenir una mica més d'ordre.
3: És el respecte, no, de tot el que, o sigui, ja no de respectar-nos a nosaltres, el respecte va també de tot el que ens envolta.
0: Clar, el nostre entorn. No?
2: Per exemple, si, complemento, de civisme, ara s'estan fent unes campanyes, que això ho van fer el Consell dels Infants, sobre, que està dintre, vull recordar, del pacte de nit, sobre el silenci a la nit, d'acord? Que hi ha una sèrie de rètols penjats en alguns espais, no? de Caldes. Doncs bé, ja entraria dintre d'aquestes accions...
3: Estaria bé que es complís. Sí, sí.
2: Aquestes
3: que es pugui complir, no?
2: Aquestes accions que es fan puntuals estan lligades, d'alguna manera les lliguem amb la carta de valors.
3: La solidaritat també, vull dir, és el fet de ser solidari, no?
0: Sí, bueno, d'ajudar, de col·laborar, no? De tenir cura, no? Una mica dels altres, no? I del teu entorn.
2: Sí, és curiós, no? com la societat calderina va decidir aquest ordre. Què els preocupava que realment, i vam entendre que era, no era el que més els agradava, sinó
3: necessari, no?
2: Sí, vam fer una lectura inversa, vam dir, ostres, si ha sortit això és perquè possiblement és el que realment els té més amoïnats.
3: Perquè ser solidari representa moltíssim. Sí, ser solidari primer amb tu mateix, ser solidari al que tens al costat, ser solidari amb tu tot i ser solidari amb tot. Ja dic, a més van tot agafats de la mà, podrien dir, no?
2: Sí.
3: Tots aquests valors.
2: M'has tret a la boca perquè si agafes un, agafa a qualsevol d'ells i està lligat. Aquest és un altre. Posar títols a aquests valors també ens va costar molt. Perquè tots estan entrellaçats i tu agafes una altra carta d'una altra ciutat i la igualtat d'oportunitats per ells està dintre del civisme, per exemple, no? O tot el tema de la participació, doncs la participació per ells a la millor entrarà dintre del treball en equip, i nosaltres ho hem anat diferenciant perquè és el que ha sortit del procés participatiu,
0: sí, sí.
2: No? I hem volgut validar això, evidentment, la veu de Caldes, però és molt curiós. Sí. Nosaltres també ens va costar molt, d'arribar a consensuar.
3: A consensuar i que cadascú estigués... Però ja dic que estan separats, però estan totalment vinculats.
2: És un fil. Sí. És un fil. Seguit.
3: I quins són els valors que han generat més consens dins de tots aquests i quins han requerit més debat?
2: Uf,
0: Home, hi havia uns que estaven molt clars, no? Sí, que el sí. civisme estava molt clar. Jo crec que en el tema de les noves oportunitats, sí. no? La igualtat d'oportunitats, sí. aquests com que s'assemblaven molt, però en realitat tenen matisos diferents, no? I potser aquests van estar una mica més... en una situació de debatre més.
3: Sí, vull dir, va necessitar més debat.
0: Sí, exacte.
2: Sí, sí. Inclús, dintre de, totes, de tots aquests, va tornar a sortir tot el tema de l'esforç, te'n recordes? Mm. Que va haver-hi molt debat amb el tema de l'esforç. Però és cert que en el seu moment la ciutadania no va votar aquest... no va votar perquè l'esforç es va introduir ja dintre dels valors que ens uneixen. Te'n uh-huh. recordes? Dintre de... No recordo ara exactament de quin d'ells. Però, bé, van dir, si es considera que s'ha d'afegir com a valor, igual que tenim la participació o com tenim el civisme, doncs ho posem i ja està, en una segona edició.
3: Llavors, mira, aquesta aleshores seria la següent pregunta. En quin punt es troba ara la implementació? És a dir, què vol dir desplegar aquests valors al municipi? Mm.
0: Vale.
3: És el que dic, o sea, el que vol dir, no, això, sí, desplegar-lo sí. al municipi.
0: Bueno, jo crec que una mica, no, també ja va dir l'Aurora, no, que és que al novembre es farà això de penjar aquesta pancarta, no, de ciutat educadora, de
2: la declaració.
0: Exacte, de llegir la declaració, no, i tenim en ment poder fer servir tots aquests valors per a una per una gincama, uh-huh. per fer una gincama, no, participativa, no, i que això, no, que cadascun d'aquests valors doncs pugui tenir com una visió com diferent, no, més divertida o més participativa, no. Fins ara tot ha sigut molt, o sigui, molt participatiu i molt divertit, no, però jo crec que això de la gincama pot ser algo molt més participatiu a nivell de tots els ciutadans.
2: Uh-huh. És una part de visibilització d'aquesta carta que deies tu. O sigui, ara, vale, ja ho tenim. Com ho aterrem? Com ho treballem? Val? Llavors és, vinga, quina és la manera, potser, hem fet la manera més institucional, com diu la Carol, de presentació més institucional, amb xerrades més institucionals, o més divertides, perquè també han fet algun taller i tal, però la realitat és que dius, vale, bé, i això ara, vinga, com ho fem, no? Perquè la gent pugui participar. I algú va dir, ostres...
3: I perquè ho entengui, també.
2: Sí, vull dir, com ho fem, fet, no? Sí. Doncs vinga, anem a visibilitzar. Doncs comencem campanya amb vosaltres, falques de ràdio... Fem aquest primer...
3: Alguna xerrada també, que serà aquesta també, anirà molt bé.
2: Farem algun taller, també. Evidentment. I els acords ja és fer una gincana on, en famílies, on hi hagi participació familiar, perquè, clar, és transversal. Per tant, tothom eduquem, clar. Els nens també i els més adults també. Per tant, fent tot així com un conjunt, i amb la gincana vam pensar que seria interessant, ho estem treballant, i llavors sí que estem en contacte amb diferents amb les entitats, estem treballant també a nivell de com una marca, no, dèiem PEC, crear sí. com una marca PEC on tu com a ciutadà puguis tenir aquesta marca de, vale, per què? Doncs perquè jo compleixo tots aquests valors. Un comerç, uh-huh. per exemple. Uh-huh. No estem parlant només d'escoles...
3: De tot el que hi ha en la ciutat, en el poble, és igual.
2: És que fins
3: igual.
2: I tot un projecte de l'Ajuntament.
3: També.
0: Clar.
2: Un projecte de l'Ajuntament que es tira endavant, doncs jo sóc PEC. Per què? Doncs perquè sóc sostenible. Mm-hmm. Perquè sóc solidari.
0: Clar, jo crec que aquesta... O sigui, a mi el que, per exemple, més m'agrada d'aquesta marca és que genera aquest compromís, no? Perquè quan tu no, dius, vale, jo sóc PEC o jo no, o sigui, vull formar part d'això, és perquè no és que vull formar part en aquest moment, no? Potser ara perquè estem fent aquesta promoció, sinó jo vull ser-ho sempre, no? Llavors jo vull que el meu, jo què sé, no, la meva botiga sigui sostenible sempre, no? Que puc fer perquè sigui sostenible sempre, no? Jo crec que és això també, no? El compromís que podem generar no només en un moment determinat, sinó que cadascú pugui fer d'aquesta marca una entitat al final de la seva botiga,
3: una entitat,
0: del seu comerç o del seu projecte
3: o d'un programa mateix com aquest, com el fòrum, no? Podríem dir,
2: que s'ho faci seu, que s'ho faci seu.
3: Sí, sí, sí. És el fet de tenir sempre persones que estiguin acá, que puguin dir cosa important i que ens afecten a tots, no? Vull dir, això també podria dir, jo soc PEC, no?
2: Sí, clar. Sí, és aquesta la idea. Sí. Eh? Seria una miqueta...
3: No, però, i a més objectiu. A més, no és el fet de fer un dia, tots els dies, vull dir, que es tracta de fer-ho així.
2: I és la manera de visibilitzar, que no quedi, deia, no calaix.
0: Clar, perquè és la manera sentit. També de reflexionar, clar, no? Si sí. Tu dius, jo soc PEC, jo puc preguntar-te, i per què ets PEC?
3: Sí.
0: No? O sigui, què consideres, no? Que en tu, que és PEC? Llavors, ui, això fa que es mogui tota l'estona, clar, aquesta idea.
3: Exacte, perquè ui, no acabaríem mai, no? Podríem dir. I ara passem al congrés, aquest congrés internacional de Ciutat Educadores. De fet, com ja hem dit en un principi la setmana passada, ja vau assistir al congrés internacional de Ciutat Educadores a Granollers. Per què era important l'assistència? Bueno, en aquest cas tu, Carolina, que crec que tu sí que hi vas ser, oi?
0: No, jo no, però... sí que hem estat escoltant, no?, de persones que sí que havien estat.
3: O sigui, en aquest cas l'assistència era més tècnics
2: La qüestió és que era tema de treball.
3: Clar.
0: Sí.
2: Era tema de treball, no pots deixar
3: la feina.
2: Els voluntaris, clar.
3: Bueno, però sí que heu estat darrere de tot això, tot i que l'assistència no sigui... de corporal.
2: Sí, no, però
3: sí, per això dic que i lo que s'ha aconseguit d'alguna manera amb això sí que esteu al dia, no? Doncs, per això, per què ha estat important aquest congrés? No per la part d'assistència, sinó el fet de que es faci aquest congrés aquí, vull dir, el projecte de ciutat o aquest, o sigui, és el fet, no, d'assistir, ja no només és l'assistència, no, és el fet de que es faci aquest congrés internacional de ciutats educadores.
0: Bueno, jo crec que és dintre de totes les ciutats, no, en què s'ha fet aquest congrés, el fet de que s'hagi fet aquí, no, a Granollers, és com, bueno, jo crec que és molt molt xulo, no, és com una idea molt molt diferent, no? Perquè és una ciutat potser més petita que altres ciutats que s'ha fet. I una de les coses que ara precisament ens deia, no, una persona que sí que ha anat al congrés, no, és aquesta diversitat, no?
3: Polítics concretament sí que sé que havien estat.
2: Sí, sí.
3: O sigui, la regidora de Cultura, el regidor d'Educació, sí. Jaume Balar, també va assistir.
2: I les tècniques d'educació.
3: Sí, exacte, sí. Vull dir que en aquest sentit, clar, potser la pregunta és... Però ell segurament que a vosaltres us han...
2: Sí, i hem seguit.
3: El seguiment us ho han deixat.
0: Sí, sí, per això no, el que deia era que el que més remarcava, no, i que era bonic de veure, era tota aquesta diversitat, no? Deia, hi ha gent d'Argentina, de Corea, no, de Portugal, no? I tots venen amb idees diferents, amb propostes, amb unes, no, amb ganes de participar i d'ensenyar tot el que fan, no? I jo crec que sí, i tots estem, no, amb la mateixa línia, no, d'educació, és com deu ser com superinteressant veure de quina manera, entre cometes, educa Corea, no, de quina manera educa Portugal. Jo crec que totes aquestes coses són molt importants per generar inspiració al final, no, perquè veus això i dius, ostres, que diferent, no? Inspiració i crítica, no, potser també, però bueno, jo crec que és principal per això, per aprendre, no? O sigui, per tenir un aprenentatge, per tenir una crítica per tot, no? Per tot una mica en general.
2: És també un lloc interessantíssim en aquesta diversitat per les idees. Agafar idees, agafar experiències i dir, val, aquesta experiència que és molt macro, com jo la puc aplicar a Caldes.
3: Home, oh, clar, sí, ah, d'altres països.
2: Val, que és molt que gran, però...
3: Que tenen una consciència, o potser a l'hora del que és el civisme, etcètera, i tant que poden... O sigui, de la mateixa manera que des d'aquí aportes allà...
2: Es pot exportar.
3: Ells també fan les seves aportacions i ho veus, no?
2: I mires de quina manera, és el que et dic. Dius, vale, això és molt gran, la nostra cultura ho fem d'així, ho fem d'aquesta manera, mm-hmm. però ho fem d'aquesta altra. Com ho podem aplicar? No? I sobretot, clar, pensa que sembla ser que eren més de 400 persones, van venir molts conferenciants, van veure taules de diàleg, moltes presentacions d'experiències, visites d'estudis, o sigui que venia un autobús, els agafava i els portava a diferents espais i els hi explicaven in situ experiències, bé, tallers, ens explicaven tallers.
0: Sí, molt participatiu.
2: Molt participatiu, molt dinàmic, molt dinàmic des del dia 26, han estat molt intensos.
1: Per això vull dir que...
2: Sí.
1: I dins de del que a vosaltres us han fet arribar, no? Què us emporteu d'aquest congrés que pugui ajudar a fer créixer el PEC d'aquí, de Caldes?
2: Mira, de fet, de tenir-ho tan a prop ja és molt interessant, és el que deies, Carol. Els congressos es fan cada 2 anys. Cada 2 anys. I que sigui Granollers no és perquè sí, tampoc.
0: Clar.
2: Perquè Granollers porta més de 20 anys de PEC, fent actuacions de PEC. És una ciutat en molt caliu a PEC, o sigui, amb la idea d'aquest projecte educatiu. Ho fan d'una altra manera, no és com aquells grups participatius grossos, antics, no? Que es feien en l'antic PEC, sinó que ara amb línies molt, molt diverses, sinó que ara s'agafen línies més curtes, a curt termini, i a partir d'allà van treballant. Però han fet de la ciutat de Granollers, bueno, un estudi fantàstic, amb roll-ups, pancartes, tecnologia, tu et podies connectar des de qualsevol punt i està en conferència de Granollers amb la persona que estava fent la ponència en aquell mateix. Tot una logística digital aquí, informàtica, brutal, eh? El fet de que sigui tan a prop és com que dius, no?
1: Tu fas molt teu, quan es va fer,
2: l'any passat o l'altre es va fer en Indonèsia, vull recordar, sí, algun lloc d'Indonèsia.
1: Bueno, bastant lluny.
2: Sí, vull recordar, val? I sí,
3: clar, el fet que estigui Granollers està aquí, clar, a res, sí, però, 11 quilòmetres,
2: no,
3: i a més és la capital, sí, no, del
2: diu,
3: Vallès Oriental.
2: I et diu, ostres, que prou que ho tenim, i et dona com
1: que més... Que
2: sí,
1: de veritat,
2: et dona més vidilla.
1: Sí.
2: Et dona, no?, una energia diferent.
3: Home, clar, però quan es fa en un altre país d'aquest, com tu has dit, a Indonèsia, no hi ha la possibilitat que també es pugui anar...
2: Sí, és obert,
3: us conviden igual, clar. Us conviden.
2: Evidentment, nosaltres estem en l'associació de les ciutats educadores. Mundials, l'Organització Mundial.
1: És internacional.
2: I per tant, evidentment, ens arriba la convocatòria, evidentment.
1: Però clar, s'ha de convidar significa que és un viatge llarg.
2: Sí,
1: que la despesa és enorme, no?
2: La despesa i després que, clar, tot el que comporta, perquè tu estàs en actiu, estàs treballant, has de deixar el teu lloc de treball per anar a aquests congressos i llavors no tothom tenim la facilitat i la facilitat.
1: I parlant ara del paper de Caldes com a ciutat educadora, què vol dir que Caldes és o vol ser una ciutat educadora? Podríem dir que és ciutat educadora ja?
2: Ho és en el moment que entrem en el moment que per ple, no?
0: Institucionalment,
2: entrem, no? A l'associació. I ens donen el logo de l'associació Caldes de Montbui, ciutat educadora. Bé, ja som ciutat educadora, que de fet ja ho érem. Mm-hmm. Però allà es posa, és un document oficial per entendre'ns. Seria una mica aquesta la idea,
0: sí. I ara ja és un, o sigui, a més d'això, no, de més com de paper que és ciutat educadora, o sigui, en el moment, almenys jo, des que jo formo part del grup, en el moment en el que ja estàs generant consciència, estàs generant un debat, estàs generant una participació, no, quan parlem amb les entitats perquè donin els valors representatius, això jo crec que ja s'educa, o sigui, ja en aquell moment ja almenys hi ha dues persones que estan pensant quin valor, no, representa la nostra entitat, no? Llavors jo crec que això ja està educant, no? En el moment en el que era molt divertit veure com els nens anaven a votar amb els pares, no? Els diferents valors, no? O sigui, hi ha un pare o una mare parlant amb el seu fill, no? O filla, de, ostres, i quin valor creus que és important? Jo crec que això ja, és que encara que el xiringuito tanqui demà, ja m'ha educat, no? Ja s'ha educat d'alguna manera.
2: De fet, els nens no votaven, eh? Era la papereta dels pares,
0: Sí, era dels pares, però era divertit veure com participava.
3: Però és el fet que hi hagués aquest feedback. Sí, exacte. Vull dir, és el fet que havia comunicació
2: que generés,
3: entre pares.
2: Que generés aquesta comunicació, sí.
3: I quin espai... projectes o iniciatives del municipi ja són, de fet, educadors?
2: Jo crec que són tots, però no ho saben.
3: Clar, ahí està.
0: Jo crec que aquesta és la nostra feina, no? Dir-los que tot això que ja aporten, no? Doncs pot fer el que dèiem abans, la marca PEC, no? Llavors, jo crec que tots d'alguna manera ho són, no? I la intenció és que se n'adonin i dos, que puguin incrementar una mica més aquesta consciència de dir, ostres, sí, jo tenia aquest valor i ara vull també aquest altre, no? I vull reforçar-ho. O sigui, que jo crec que és com, bueno, en psicologia, com quan fas un diagnòstic o quan no, no? Hi ha persones que no tenen un diagnòstic, però igualment tenen característiques, doncs això és el mateix, no? Tenen unes característiques, el que passa és que no saben que formen part d'aquest projecte PEC.
3: I com es pot, de fet ja ho esteu fent, no? Però de quina manera es pot implicar encara més la ciutadania en tot aquest procés? Perquè ara, diguem, estan implicades sobretot entitats. Clar, les entitats, moltes persones estan dins de les entitats, però n'hi ha moltes persones del poble que no estan dins de les entitats. Ah. I de quina manera es pot implicar precisament a la ciutadania, que de fet no forma part o que no està en entitats.
0: Que això que dèiem abans de la gincama, no?
3: És una manera.
0: Sí, una manera, clar. També tenim...
2: accions puntuals.
0: Sí, coses puntuals. El dia de Sant Jordi de l'any que ve, no? Ja hem parlat per fer uns punts de llibre relacionats amb els valors.
2: Amb la biblioteca conjunta, no?
3: Aquests punts de llibres.
2: Sí, que participen els adults, des d'infants a adults. Aleshores hi ha el tema, que sigui la carta de valors, per exemple, que després, que és molt lliure, però els hi dones com una idea. Clar, també tot el tema dels infants, la idea de treballar el Consell d'Infants. Nosaltres tenim, de debò que tenim un marc de treball i algunes línies de treball identificades, el tema del Consell d'Infants, tot el tema del món de la cultura, amb la comunicació, amb entitats i comerç. Llavors, en totes aquestes línies estem en contacte, que agafa gran part del teixit. Però sí, ens quedem, com deia ella, més en teixits associatius, no tan obertament. Com ho podem fer? Doncs amb treball de formigueta. Sí. Ara comencem
3: amb la gincana,
2: després una xerrada, amb les aportacions que podem fer a la ràdio...
3: I en campanyes que d'alguna manera se van...
2: Quan convidem a la gent que vingui a tallers...
0: Això, a xerrades, no?
2: La gent se va apuntant,
0: no?
2: S'apunta.
0: La xerrada amb aquesta noia tan interessant, no?
2: A la Mirraixa.
0: Sí, pot anar a tothom. És com jo quan vaig anar a la xerrada, no? O sigui, no és activament participatiu, o sigui, no et criden, però tu estàs allà i pots entrar i pots participar i et pots informar.
2: I pots dir, mira, em interessa,
0: m'hi
2: puc apuntar i anem fent aquest treballet.
3: I ara, si mirant cap al futur, quins són els propers passos del PEC? És a dir, què és el que vindrà a partir d'ara? De moment ja estem esteu en la difusió, no? Vull dir, en fer-lo arribar.
2: Sí.
3: Però així ja d'una manera més... O primer és això, primer fer-lo arribar.
0: Sí, jo crec que el primer és que aquests nou valors que tenim ja siguin una mica més sòlids, no? I que estiguin interioritzats.
3: Ben consolidats.
0: Exacte.
2: I l'objectiu seria la marca PEC. O sigui, el següent objectiu, que no és de demà ni demà passat, no ens volem posar temps perquè no ho sabem, a què trigarem. Seria això, igual que en el seu moment ens van posar carta de valors, sí. Ara seria marca PEC. Li diem marca PEC, però sí, perquè així ens entenem nosaltres.
3: Quins canvis o millores us agradaria veure a Caldes d'aquí a un temps, no? Pot ser un any, dos anys, és a dir, el que sigui, no? Gràcies justament al PEC.
0: Bueno, jo personalment m'agradaria que es generi consciència, no? El que dèiem, que qualsevol persona que tingui un projecte, una botiga, el que sigui, pugui tenir en ment, ostres, jo soc PEC, no? A mi personalment és el que més m'agradaria, perquè vol dir que hem fet feina de dir, no, aquests són valors o idees o maneres de fer que, bueno, que s'han quedat en les persones i que això fa créixer, no, a les persones amb valors o amb maneres de pensar o amb maneres de fer. A mi és el que personalment més m'agradaria, no? Que tinguessin aquest pensament de soc una persona que aporta i que té coses relacionades amb el PEC.
3: I creieu que tothom té coses per aportar?
2: Sí. I tant.
0: Sí, perquè, o sigui, perquè jo crec que tot es pot aportar en el sentit de que tot es pot parlar, i encara que no siguin coses super no, com, oh, mira, això, que gran idea, no? Però pot ser com, ostres, això, vale, donem-li una volta, no? I ara l'opinió d'aquesta persona i la de l'altra, no? Llavors que no cal que siguin super idees, no? Poden ser pensaments qualsevols i després entre tots fer d'això una gran idea.
3: Exacte.
0: No?
3: I ja com anem acabant, quin missatge doneu o voleu donar a la ciutadania perquè senti el PET com a un projecte propi?
0: Bueno, que formi part del grup impulsor.
2: Sí.
0: Això tu fas teu, però molt, eh? Jo veig això i és com si fos una feina del col·le meva, i és com molt xulo, és molt guai, no? que puguin formar part del grup i bueno, que estiguin.
2: A més, els convidem a que vinguin, sí, a formar-ne part i comentar-los que formar part del PEC no vol dir és que ara entro en el grup i ai, no sé quan me'n puc en sortir.
0: No.
2: Perquè la gent té... És per projectes, sí, sí. I hi ha gent que ha vingut a participar a la Carta de Valors i ara diu, faig faig una aturada, no? I ara de moment, doncs, el següent projecte doncs no el vull fer.
0: Exacte.
2: I no passa res, però continuen col·laborant.
0: Sí,
2: continuen col·laborant, donen idees, no poden ser tan participatius, perquè clar, també la vida nostra ens canvia, eh? Vull dir, i és normal, eh? És així, i això ho tenim com molt assumit, i per tant no passa res.
3: Hi ha moments determinats, vull dir, i a més que hi hagi pas a un altre, no? Bé, jo no hi seré, en aquest moment no puc, però pot estar.
2: Sí, compteu amb mi per altres, o us puc donar idees, o us puc dir una cosa des de fora, ara que m'ho veig des de fora, vull dir que tot això aporta, sí, evidentment, i us animem a que hi participeu tots.
3: Mira, ja per acabar, aquesta seria l'última pregunta, si haguéssiu de dir en una sola frase què guanya Caldes quan es pensa... Sí, quan es pensa com una ciutat que educa.
0: És que a mi m'ha vingut esperança.
2: Sí.
0: És com, no, jo, quan fèiem això era com, ostres, hi ha aquest sentiment tan xulo de dir, ostres, la gent és conscient de que, no, cal aquests, o sigui, calen aquests valors, no? El civisme, la solidaritat, o sigui, no està tot perdut, no? La gent sap que necessitem aquestes coses, no? Llavors, a mi és el que més... O sigui, és la primera paraula que em ve, no? És com molt esperançador pensar que la gent vol educar, que la gent vol que les coses vagin una mica més a millor.
2: A mi em ve la paraula una societat millor.
3: Una societat tot millor. A través d'aquí, no? A través d'aquests valors, de tots aquests valors, si s'aconsegueixen tots aquests valors, no hi ha cap dubte, que s'aconseguirà.
2: Estem construint realment una societat millor, entre tots.
0: Clar, o sigui, són 9, però si tens un ja és suficient.
2: Saps què passa? Que al final afavoreixes dinàmiques que van generant un sentit de pertinença, un sentit de ciutat... De reforçar vincles amb la ciutadania, fer teixit social, cívic.
3: Doncs Carolina, Aurora, Ja, per avui ho deixem. Un altre dia, sempre ja, vosaltres podeu venir aquí quan vulgueu.
0: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies per compartir aquesta mirada tan profunda i alhora tan propera sobre el projecte educatiu de Ciutat i de Caldes. I gràcies per la feina que feu, perquè de fet és una gran feina, per la constància, per la visió i per recordar-nos que la educació és una responsabilitat col·lectiva que ens implica a tots i que construeix comunitat. I doncs, amb aquesta conversa tan rica i tan plena de futur, arribem al final del fòrum d'avui i dimarts. Hem parlat de salut, d'educació, de comunitat i de tot allò que ens ajuda a créixer com a poble. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 9 del matí, amb més veus, més temps i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dimarts i que el dia us acompanyi.

0: tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum a més dimecres a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Avui el calendari ens regala tres dies internacionals que junts sembla un acudit. Dia Mundial de la Bicicleta, Dia Internacional del Sommelier i Dia Mundial del Corredor. Tres maneres de moure's per la vida: pedalar, córrer o brindar. I cadascú tria la seva manera segons el dia que porta. La bicicleta ens recorda que volem ciutats més sostenibles, però encara ens costa entendre que la mobilitat no és només moure, sinó viure millor. El corredor ens parla d'aquesta pressa crònica que arrosseguem, com si la vida fos una cursa o sempre arribem tard, no? I el sommelier, bé, el sommelier és aquell que encara troba temps per assaborir, per parar, per mirar-se el món amb calma. Un luxe avui dia. I potser és això el que ens falta, aturar-nos una mica, perquè entre tanta velocitat, tanta exigència i tanta autoexplotació disfressada de productivitat, ens oblidem que el cos i la ment també reclamen el seu espai, que cuidar-se no és un caprici, és una necessitat, i que de vegades la salut no va de córrer més, sinó de saber frenar. I aquí, a Caldes, també pedalem, corrent i brindant. Pedalem per mantenir viva la cultura, corrent per arribar a tot, que no és poc, i brindem quan, malgrat les dificultats, les coses surten bé. I avui al programa parlarem d'això mateix, de benestar, de salut i d'aquest equilibri tan fràgil entre el que fem per viure i el que fem per cuidar-nos. Una mirada necessària, sobretot en temps que ens exigeixen anar sempre una mica més de pressa del que voldríem. I avui aquí ens aturem un moment per pensar-hi. I benvinguts al Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimecres 3 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem, amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món, a situar-nos en el temps. Això sí, ens dona temps, eh? En tot cas, farem una repassada molt ràpida. Tot seguit, com cada dimecres, arriba a Bellesa 360 graus a Oriol Bassós. Avui ens parlarà de com protegir-nos de les diferents radiacions que poden afectar la pell i la salut, i ens compartirà, com sempre fa, alguns consells casolans basats en principis, podríem dir, protectors. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en els resultats preliminars de l'estudi sobre els efectes de la balneoterapia en dones diagnosticades de càncer de mama en supressió estrogènica, un estudi que apunta que la balneoterapia millora la qualitat de vida, però que aquests beneficis disminueixen al cap d'uns mesos, no? Fet que obre la porta a la necessitat de sessions de manteniment. Per aprofundir-hi, ens acompanyaran Natàlia García Giral, investigadora principal de l'estudi, Amèlia Rodríguez, participant en aquest projecte de balneoterapia, i Marta Luque, tècnica de projecció exterior i termalisme. Tres mirades que ens ajudaran a entendre millor el paper del termalisme en la salut i el benestar. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: I com hem dit abans, farem una mirada ràpida, un repàs molt ràpid pel tal dia com avui. Avui, que és dimecres 3 de juny i que ja han passat 154 dies d'aquest 2026 i encara resten 211 perquè acabi. El santoral ens recorda avui Santa Clotilde i Sant Carles Luanga. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I avui també és un dia com ja he posat o he lligat en aquesta obertura, no?, del començament del programa, doncs que avui és un dia, doncs se celebren diversos dies temàtics, no?, com és el Dia Mundial de la Bicicleta, el Dia Internacional del Corredor i el Dia Mundial del Sommelier. Pel que fa a la bicicleta, cada 3 de juny es commemora aquest dia per recordar la importància d'un mitjà de transport ecològic, saludable i accessible. La bicicleta ajuda a combatre la contaminació i el canvi climàtic. Això és molt important i ocupa molt menys espai que un cotxe. Això ja ho tenim molt clar, no? Tant per circular, també, com per estacionar. En trajectes urbans de fins a 5 quilòmetres, sovint és tan ràpida com el vehicle privat especial, especialment en hores puntes, que també això ho podem comprovar. És un mitjà senzill, pràctic, econòmic i totalment sostenible i, a diferència d'altres vehicles, doncs això no contamina i contribueix a millorar la salut. Per això, en un món cada vegada més saturat, la bicicleta ha passat de ser una alternativa a ser una necessitat. Com deien, també és el Dia Mundial del Corredor. La primera setmana de juny se celebra aquest dia, aquesta efemèride, no?, que està, diguem, dedicada al corredor. Una iniciativa nascuda als Estats Units l'any 2009, es deia així, National Running Day, no? L'èxit va ser tan gran que en la primera edició global 2,5 milions de persones de 177 països van sumar gairebé 15 milions de quilòmetres corrent. Des del 2016, Nova York el va declarar oficialment la Global Running Day, un homenatge a totes les persones que corren per salut, per benestar o simplement per sentir-se vives. També, com he anunciat, és el Dia Internacional del Sommelier i aquell dia doncs, es brinda per aquesta celebració, que podríem dir que està dedicada a aquests professionals que ens obren la porta a noves aromes, sabor i experiències. La efemèride commemora la creació de l'Associació del Sommelier Internacional i vol reconèixer la passió i el coneixement d'aquells que ens ajuden a entendre millor l'art del vi, que s'ha d'entendre així, l'art, i prendre'l amb molta cura. Vull dir, no ha de ser sempre. I crec que avui ho deixaré aquí, però sí que ressaltaré un acte d'agenda, doncs, per ressaltar també, perquè a vegades s'ha de fer, no? I en aquest sentit, doncs, és que aquest dissabte, que és dia 6 de juny, doncs, es fa el que podríem dir ja és també tradicional. Serà la sisena caminada nocturna de l'Or, que està organitzada per la Creu Roja local, i en el que doncs, seran 10 quilòmetres pels entorns naturals i històrics de Caldes. Per això es diu caminada nocturna, perquè comença a partir de les 20 hores, no? I més o menys això, són 10 quilòmetres, doncs, no sé si arribaran a dues horetes de caminada en si, que és fàcil, pels entorns de Caldes. Doncs ja sabeu, us aniré recordant tots aquests dies abans d'arribar el dissabte, doncs, que es fa aquesta caminada nocturna que en la que podreu guanyar comprant la bugeta o participant 10 euros. Amb aquests 10 euros podeu gaudir d'aquesta bugeta que us dona accés a participar en el sorteig de l'or i també a gaudir d'aquesta caminada, que també és molt beneficia molt la salut, no? I per altra banda, doncs, també hi ha avituallaments i hi ha un pisco labis que seria al final d'aquesta activitat. En fi, ho anirem recordant. I ara doncs, ja no m'aturo més, perquè tenim aquí el nostre convidat de cada setmana d'aquesta secció de bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols, que ja està aquí esperant, tot disposat a parlar. Primer de tot, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què
1: bon dia, molt bé, molt bé. Escoltant aquí tot el que anaves dient, escolta, és molt saludable aquesta caminada que deies.
0: T'has d'apuntar, eh? T'has d'apuntar.
1: A més, bueno, avui porto els protectors solars i porto les radiacions, però aquella hora,
0: tot i que ens hem de protegir igualment, eh? Perquè,
1: sí, ens hem de protegir, però,
0: tot i això... És nocturna.
1: És una bona hora per sortir a caminar i haver baixat la calor.
0: A veure, nocturna ben bé, perquè a les 8 del vespre encara tenim molta visibilitat, sol no, encara tenim molta visibilitat.

0: nostre voltant. Sí, és cert que n'hi ha unes radiacions que són en concret que afecten més aviat a la pell, com podrien ser les radiacions, perdoneu, ultravioletes, que són doncs, les més importants dintre del camp de l'estètica perquè afecten directament a la pell, que és el que coneixem com a UVA, no? Uh-huh. Per dir així una miqueta la cicla, seria la U, la B baixa i la A, que és aquella radiació que ens fa que ens posem més morens, no? És allò que ens dona aquest caliu que ens transformaria la melanina de la pell i ens pujaria el nostre to de pell. Doncs aquesta és la que penetra més en pell, produint un envelliment totalment prematur. És aquesta que, quan hi ha un abús, fa que alliberem radicals lliures i es vegi molt més doncs, les taques solars, les línies d'expressió, la pèrdua d'elasticitat. Està present tot l'any i és aquesta que fins i tot filtra entre els núvols i ens arriba. Que moltes vegades la gent va a la platja i diu avui fa núvol, no em poso crema. Arriba a casa i té un eritema solar, s'ha cremat. Doncs això passa doncs, pel filtre UVA. Uh-huh. I és, diguéssim, com dèiem anteriorment, la més estètica, la que més afecta la pell. Després tenim una altra radiació que les seves sigles són la U, la B baixa i la B, val? Que actuen més en capes superficials, són molt més superficials, són les responsables de la cremada. Quan dius és que m'he cremat, doncs és aquest tipus de radiació. Ja no és tant la UVA, sinó la radiació que acabem de nombrar ara, que és la UV baixa B. Aquesta estimula la producció de melanina, és la que ens acaba de sellar el bronzejat, vale? I és la que té més projecció a l'estiu. Durant l'hivern, la seva projecció no és tan forta en el nostre país per la inclinació de la Terra i com el sol afecta. Però durant l'estiu sí que està molt present. Per això n'hi ha aquests eritemes solars i aquestes cremades solars. Per això és molt important protegir-nos.
1: Mm-hmm. A més, tu has dit durant l'estiu, sí, però a l'hivern jo crec que ens hem de protegir tot l'any.
0: Sí, totalment.
1: I sobretot perquè a l'hivern també acostumem a anar a la muntanya i la gent que li agrada esquiar també, doncs aquí necessiten una protecció total justament per aquestes radiacions que tu has comentat.
0: Sí, de fet en tenim una altra que també és bastant perillosa, que seria la UV-C. És la més perillosa perquè no té filtre, passa directament des de la capa d'ozó directament i ens arriba a la Terra. Aquesta, per sort que tenim la capa d'ozó de la Terra i l'hem de cuidar molt.
1: D'aquella manera,
0: és,
1: no?
0: Sí, d'aquella manera. És la que menys ens arriba, però sí que és la més perillosa. Llavors, amb aquesta també hem d'anar amb compte. Fins ara hem estat parlant de radiacions que venen per la natura, que són aquestes que venen produïdes pel sol, pels núvols, per la llum, però sobretot és el sol, perquè és el que ens aporta la radiació al nostre planeta, no? Però avui dia tenim unes radiacions que no estem contemplant o que no els hi donem tanta importància i que són superimportants, que són la llum blava i la radiació HEV baixa. Són llums visibles d'alta energia que provenen de pantalles, de mòbils, d'ordinadors, de llums LEDs i també vindrien del sol, eh?
1: Clar, vull dir, no, però aquesta radiació va molt bé que les remarquis perquè moltes vegades no es té en compte i estem moltes hores davant d'una pantalla, etcètera. I tu, bueno, tu diràs després de quina manera, sobretot en aquestes,
0: ens hem de protegir, no? Uh-huh. Doncs aquestes radiacions que estan molt presents en nosaltres, torno a nombrar, que són les de les pantalles, tablets, televisions, mòbils, ordinadors, llums LED i també provenen del sol, tenen un efecte d'estrès oxidatiu, estressa la nostra pell i llavors la nostra pell produeix un estrès oxidatiu que el que fa és generar molt més ràpid i alliberar molt més ràpid tot el que seria el seu procés de maduresa, amb la qual estem produint taques, envelliment, estem produint oxidació de la nostra pell, desvitalització, llavors tot això ens afecta. Aparició també d'hiperpigmentacions i fatiga cutània, o sigui que la nostra pell s'asfixia. Què vol dir? Que moltes vegades doncs, ens pot produir acné, punts negres o punts comedogènics, o ens pot sortir algun milium, que són aquestes petites boletes que ens surten de color blanc en la pell, que dius, ai, sembla que tinc així com una miqueta de greix.
1: Sí.
0: No? És perquè la pell s'ha asfixiat i en aquest

0: aquesta asfíxia ha produït una melanina extra i no pot sortir a fora la superfície. Com ens hem de protegir de totes aquestes radiacions?
1: De totes.
0: Tant les ambientals com les no ambientals. Ens hem de protegir amb protectors de filtre solar, que siguin antioxidatius, que produeixin una barrera, com podria ser l'òxid de ferro, els antioxidants com la vitamina C o la niacinamida, que l'hem nombrat anteriorment en programes anteriors que van ser els principis actius.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, que havíem parlat ja fa dues setmanes i de fet la setmana passada, com també era continuïtat, també els havies recomanat.
0: Exacte, doncs és important, no?, que ho tinguem doncs bastant present de protegir-nos així. Quins tipus de protectors solars tenim? Doncs tenim protectors solars físics o minerals, protectors solars químics i protectors solars biològics. Anem per parts. Uh-huh. Els físics o minerals són aquells que tenen un principi actiu, que és com l'òxid de zinc o l'òxid de titani, vale? Que el que fan és, ens posem la crema, fan una barrera, que el que fa és reflectir el raig solar o el raig o la radiació, vale? I el que fa és rebotar en fora, amb la qual no arriba a la nostra pell. És el que diem una crema barrera. És aquestes cremes més denses que dius, ostres, m'ho he posat a la pell i semblo floquet de neu, perquè estic totalment cobert de crema. És ideal per pells sensibles i per infants i tenen una acció immediata. Per què és important per pells sensibles o per infants? Doncs perquè no hi ha una penetració en pell i llavors només és una crema barrera que queda superficial. Saltem els factors i els filtres solars químics, que són aquests doncs, que absorbeixen la radiació i transformen la calor. Doncs aquests esprais que coneixem convencionals el que fan és que s'apliquen sobre la nostra pell i tenen una acció química que el que fan és rebotar tot el que seria la radiació i transformar la calor, fent així un estat de lleugeresa sobre la nostra pell. Són molt utilitzats en cosmètica i sobretot s'utilitzen per cosmètics facials, perquè tenen més forma i més diversitat dintre de les formes cosmètiques. I per últim, els biològics, que contenen antioxidants, són completament protectors i protegeixen dels alts problemes o danys cel·lulars. Aquests s'utilitzen moltíssim tant a facial com a corporal. Clar, si hem parlat dels factors de protecció solar que els tenim físics, biològics i químics, també parlarem del volum o la mesura dintre de la protecció solar. Què seria? Els factors baixos són aquests que tenen un factor de protecció solar d'un 15%, el factor de protecció 30, que és una mitjana alta, i per últim el de 50, 50 o més, que jo sempre recomano que no està de més, que sempre tirem a proteccions altes. Quan ja estem bronzejats, anem baixant la protecció. Manera d'utilitzar-los. Doncs, ideal, quan comencem a despullar-nos, no?, per dir-ho d'alguna forma, doncs que comencem a utilitzar els factors de protecció més alts i a manera que anem bronzejat una miqueta més baixos, perquè és cert que també ens ajuda a que si portem proteccions més baixes penetrin vitamines diferents, com podria ser la vitamina D, que sintetitza a través de la llum i del sol, no? Totes aquestes persones que tenen problemes de vitamina D, doncs jo sempre els dic, és millor que comenceu amb una protecció alta i quan ja esteu bronzejats aneu baixant el factor de protecció solar.
1: Sí, hi ha, perquè moltes persones, dones i homes,
0: vull dir
1: que estan baixos de vitamina D, és molt important, encara vull dir que aquestes radiacions podrien afectar més si no hi ha una protecció, podríem dir,
0: exacte,
1: una protecció total.
0: La vitamina, o sigui, al final, la manca de vitamina D, que es sintetitza a través de l'alimentació i es sintetitza a través de la llum solar, a les persones que tenen manca s'han de protegir, perquè evidentment s'han de protegir. Però jo els hi recomano en moltes ocasions, o els especialistes o dermatòlegs, és protegeix-te la pell amb una protecció total i quan ja tens un bronzejat tolerable, protegeix-te amb una protecció més baixa per intentar també sintetitzar tota aquesta vitamina. Clar, un cop ja hem escollit la nostra protecció solar, doncs l'ideal és escollir la nostra forma cosmètica. No? Home, i aquesta clar. Forma cosmètica va molt lligada al tipus de pell que tinc. La forma cosmètica seria doncs, l'esprai, l'estic, la crema, el gel, la loció... Això són les formes cosmètiques i jo les cullo en base a la pell que tinc.
1: Clar, i a més, en base a la pell, però sempre, si és possible, amb màxima protecció, no?
0: Totalment. Vull dir que aquestes sempre cremes... i més tal com està ara, ens hem de protegir amb màxima protecció. Però hem d'escollir en base al tipus de pell que tinc.
1: Clar, pel podria dir que sigui més greixosa,
0: o pell
1: seca,
0: més seca, exacte.
1: Pell infantil,
0: sí.
1: Que també, no?
0: Jo ara us parlaré de les formes cosmètiques que tenim i després us parlaré del tipus de pell a la qual hi va bé aquesta forma cosmètica. Doncs formes cosmètiques tenim la crema convencional, que va ser el primer que va sortir, és rica i nutritiva. Després tenim la loció, que són més lleugeres. Els gels, que solen ser oil free i són refrescants, els sprays, que són còmodes i ràpids, i els sticks, que solen utilitzar més aviat persones concretes, com facial, llavis, nas, contorn d'ulls o cicatrius. I ara ha sortit també la bruma, que s'aplica sobre el maquillatge, que és, ens fixa el que seria el maquillatge, però a la vegada també ens protegeix. Quins tipus de pell? Doncs tenim la pell seca, que li aniran molt bé les cremes perquè són més nutritives. Després tenim les pells greixoses, que ens aniran molt bé els gels fluids perquè també són textures més lleugeres i llavors tenim aquests formats més oil free, lliure de greixos.
1: M'encanta això de oil free.
0: Sí, mira, són aquestes...
1: Bueno, oil free és,
0: sí,
1: és
0: lliure d'olis. A més que són aquestes aquests destellitos, no?, de màrqueting que solem agafar en anglès, que moltes cases comercials doncs, els fan servir.
1: I queden bé.
0: Les pells sensibles, que hem dit que utilitzarem lliure de perfums i alcohols, però que siguin filtres minerals, que són aquests que fan una barrera, una protecció total sobre la nostra pell i que no porten ningun tipus de químic. Per les pells madures, les proteccions més biològiques i que són més antioxidants i més antiedat, i quan tenim taques, sobretot els filtres d'alta protecció, que són 50 o més.
1: Més de 50 existeix també, no?
0: Sí, exacte.
1: Vull dir, i bé, tu continua, que després te faria res alguna pregunta.
0: I llavors és saber quin fototip tenim. Existeixen els fototips. Els fototips anirien, doncs, el fototip 1, que és la pell més blanca, que sempre es crema i no es bronzeja, gent pigada, gent amb una tendència de cabell més clara i uns ulls clars,
1: bueno,
0: seria un fototip 1.
1: Hi ha aquestes persones que tenen una pell encara molt més clara, tenen un denominatiu, però no, ara no em sortiria, però que tenen una pell molt clara.
0: L'albinisme.
1: No? Aquesta sí que necessita una protecció màxima, no?
0: Bueno, seria ja no només una protecció solar o una protecció acompanyada d'un cosmètic, sinó hauria de ser ja una protecció roba, parasol, gorra...
1: Tot,
0: perquè evidentment...
1: Tot plegat, ulleres,
0: sí,
1: tot.
0: Ulleres, exacte. De fet, és que jo penso que el protegir-se amb un parasol i una gorra o una visera o una pamela és
1: home,
0: fonamental.
1: Oriol, perquè moltes vegades és que avui dia cada cop es veu més. Normalment el paraigües el fem servir per la pluja, però és que avui dia ho podem fer servir perfectament i cada cop es veu més.
0: Sí.
1: Sobretot les persones japonesos o
0: perquè
1: o, fins
0: tenen,
1: i tot
0: tenen
1: indis
0: molt concepte d'això.
1: I van amb paraigües. I a nosaltres a vegades diu, ostres, és que em fa vergonya. No, cap vergonya. Vull dir, podem fer servir perfectament com una protecció a banda de totes aquestes cremes que tu comentes.
0: El que sí que és important és saber quin material estic utilitzant per protegir-me. Vull dir amb això. El que deies, no? Moltes persones agafen un paraigües que utilitzaríem com a per a l'aigua, un paraigües, per protegir-se. Però això no porta cap tipus de filtre.
1: Clar.
0: Les teles que s'utilitzen pels paraigües són teles que no són aptes ni transpirables per la protecció solar. Llavors, hem de saber escollir quin tipus de parasol és l'adequat.
1: Ara t'entenc.
0: Perquè una cosa és el paraigües i l'altra és el parasol.
1: El parasol.
0: Exacte.
1: Perquè moltes persones que a vegades podem veure que fan servir sí que és possible que aquest sigui un parasol, és a dir, ho veiem com si fos un paraigües, però en realitat no és un paraigües.
0: Bueno, és que convencionalment, i que segurament molta gent es vol protegir, doncs agafa un paraigües de casa i ho fa. I sí, et farà una protecció, però hem de vigilar de quina tela està fet aquest paraigües, perquè a lo millor no et beneficia, al contrari, et perjudica.
1: Cara, doncs això va molt bé que ho diguis, perquè també, no sé si al respecte tu saps o coneixes un tipus de paraigües que sigui parasol, és a dir, que no sigui un parasol del que tenim en dels que posem a la platja, sinó que sigui un parasol per anar pel carrer.
0: Normalment s'utilitzen teles de cotó que són transpirables, algun tipus de material amb el que es fan moltes vegades també aquests separadors, com els biombos, doncs també molts cops s'utilitza canya, papir, són més transpirables, ha de ser porós.
1: I estan a la venda, els trobaria?
0: Sí, totalment, podeu comprar paraigües, però també es poden comprar parasols.
1: Exacte. Vull dir, parasols per anar pel carrer, senzillament, això ho podem demanar.
0: Sí.
1: I en les botigues els trobarem. Bueno, botigues, no sé, tipus, no sé si centres comercials d'aquests...
0: Bueno, a vegades és molt específic, però perquè no estem en una terra on estem acostumats, però sí que és cert que la cultura oriental fa molts anys que ho utilitza, si us doneu compte, els seus paraigües, que són d'aigua, són fets de tela i permeable o plàstic, en canvi, quan porten parasols, si són com un paper, són un altre tipus
1: de material. Doncs està bé, perquè vull dir, es tracta d'anar a buscar, no? On podem trobar aquest tipus de parasols. De parasol per anar pel carrer, senzillament, és així.
0: Doncs anem al fototip 2 i 3, que seria una pell més ja no tan nòrdica, seria una pell ja tirant un pèl més a mediterrània, que serien pells clares, que es cremen més fàcilment, però que ja comencen a broncejar. Igual que el fototip 3, que ja seria una pell intermitja, totalment és la nostra pell, és la pell que tenim i ens trobem aquí, a la nostra península, és la pell estàndard, és la pell que queda intermitja, que ja comença a moderar-se amb el broncejat, gradualment, i que ens trobem que tolera al principi i al final de l'estiu. Què vol dir? Que al principi de l'estiu sí que ens hem de posar crema i al final de l'estiu ja podem començar a utilitzar fototips més baixos. Passem al fototip 4, que és aquesta pell morena, que ja la coneixem, que dius, tu ja tens una pell moreneta.
1: Pell és una pell que ja està com una mica més curtida, però no és necessàriament. Hi ha persones que són més morenes, senzillament sí. És així. No és que sigui a través del sol, etcètera, ja la pell. Però i això, aquesta pell, podríem dir que és com més forta davant de les altres?
0: No és que sigui més forta, sinó que ja neix amb una predisposició a la melanina. Llavors ja està més predisposada al broncejat, perquè, com hem dit al principi, la radiació solar és la que potencia la melanina del nostre cos, llavors aquestes pells ja neixen amb un plus de melanina. Llavors, evidentment, tenen menys tendència a cremar-se, tenen menys tendència a l'envelliment prematur, tenen menys tendència a la taca, a l'acné, és com ja tenen un petit plus. Aquí sí que
1: per això
0: surten
1: dic,
0: beneficiats.
1: D'alguna manera és una pell, ja dic, podríem dir més curtida, però més que més curtida, doncs, vull dir, amb una predisposició o no predisposició precisament al que tu acabes de...
0: Exacte.
1: Al que acabes de dir.
0: És una pell que, a més, el fototip 4 es troba molt a la zona mediterrània, però més del sur. Sí, tot el que seria a la nostra península ja, a la part més del sur, Andalusia, Extremadura, exacte. I es troba més allà. I solen ser pells que es vinculen molt doncs, a la raça llatina, a l'àrab... Ja, ells ja tenen aquesta predisposició directa a tindre aquest tipus de fototip. I el fototip 5 i 6 és el que coneixem com a pell morena o fosca o raça negra, val? Que també es cremen i les seves cremades són molt perjudicials i senten molt de dolor perquè tenen un alt contingut de melanina a la seva pell, llavors senten una sobresaturació. Llavors també s'han de protegir aquestes pells.
1: I tant.
0: Perquè a més la seva cremada no la percebeixes òpticament, però sí que la seva pell, en la seva descamació, quan es descama, pateix molt. Tot això Doncs clar, hem de tindre una molt bona hidratació de la pell, molts principis actius com l'aloe vera, la lanolina, vale, la glicerina, que són components que ens ajuden a hidratar moltíssim la pell. A tu que t'agraden tant els consells casolans, hi ha algú que és...
1: I tu perquè ho saps molt bé com funciona i a més m'agrada, però sobretot són aquests consells que tu dones perquè moltes persones no tenen el poder adquisitiu de gastar-se molts diners en una crema, etc. I ja amb aquests consells o aquesta manera de preparar justament cremes, etc., que té el cost que pot tenir és molt baix perquè a més es poden fer amb productes que hi ha a casa.
0: Evidentment.
1: I tenen el mateix efecte. Positiu. Bueno,
0: tenen un efecte positiu.
1: Positiu.
0: Tenen un efecte positiu.
1: No tan a vegades, fort com a moltes.
0: Clar, a vegades no és l'efecte que voldríem aconseguir, però sí és cert que ens ajuden molt. Quan hi ha una cremada o un eritema solar, sobretot en els infants, però a totes les persones, jo recomano sempre, quan arribes a casa, fer una bona dutxa, una dutxa fresqueta per treure tota la calor, i hi ha un producte, no és un producte, sinó un aliment que és increïble, que és el iogurt natural. Mm-hmm. No azucarado, iogurt natural.
1: I és igual que no sigui iogurt natural normal
0: yogurt
1: i corrent, no que no sigui griego ni
0: res. Exacte. Llavors, el iogurt natural el posem a la nostra pell, aquest es posa sobre el nostre cos, baixa la temperatura ràpidament, fa una mascareta sobre la nostra pell, ens hidrata, ens ajuda amb els seus probiòtics a mantindre la barrera cutània de la part de l'estrat corni.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir que... I ens ajuda a mantenir aquesta turgència perquè no hi hagi un rebot, vol dir que allò de m'estic pelant, no? Se'ns pela la pell. Doncs ens ajuda a mantenir aquest estat. I dona un alivio.
1: Sí, justament a vegades no pots evitar cremar-te, doncs, davant aquestes... Bueno, irritació de la pell, perquè moltes avui dia normalment ja acostumes a posar, però no ha estat suficient perquè hem de dir que si vas a la platja, si vas a la piscina, és gairebé cada hora, això ho has dit en alguna ocasió, posar el protector. Però poses una vegada i després se t'oblida, no? I és a vegades que la pell doncs ja queda, si no cremada, bastant irritada. I amb això, amb aquest consell del iogurt, anirà superbé.
0: El iogurt és meravellós. I l'altre és la nostra gran suculenta, que és l'aloe vera. L'aloe vera, doncs, la tallarem, substraurem tot el que seria
1: el gel, no?
0: Farem una bona emulsió. Dintre d'aquesta emulsió li podem posar unes gotetes d'oli d'ametlla o d'oli d'oliva per acabar de donar emulsió, fer un sèrum i ens el podem aplicar.
1: També. O sigui, sí. En el cas de que el iogurt hi és, no? Però, o també el iogurt i és una altra manera de potenciar encara més que la pell no
0: el que
1: vagi...
0: passa és que el iogurt l'has de retirar, no te'l pots deixar posat. En canvi, l'aloe vera la pots deixar
1: posada
0: i pots deixar que faci. I després, doncs, ja sabem, tots aquests aftersuns que cada vegada estan més formulats i que tenen una bona predisposició a la nostra pell i que a més estan molt controlats i molt ben treballats, doncs que també ens ajudaran aquesta hidratació, a baixar aquesta cuissó si hi ha algun tipus d'irritació o algun eritema, doncs ens anirà molt bé.
1: Molt bé, doncs així quedarien, acabaríem avui?
0: Sí, avui acabaríem amb aquests quatre consells, amb aquests quatre tips.
1: Que queden superbé, però que van molt bé perquè cada cop, o sigui, ara per les temperatures que tenim, ja podem dir que totes les... No sé si tu ja has anat a la platja?
0: Jo ja he anat una mica a la platja.
1: Veus?
0: Ja però m'he protegit, m'he protegit.
1: No podria ser d'una altra manera.
0: Que no se m'escapi, que és molt important protegir-se el coll i l'escot, que a vegades ens oblidem.
1: Sí.
0: Anem amb una samarreta escotada i de cop portes el facial protegit, però tot l'escot, i és una zona molt delicada del nostre cos, les orelles, ens oblidem de posar-nos crema
1: això
0: a les orelles.
1: Això cada dia, quan sortim.
0: I queden torradetes.
1: Quan sortim de casa,
0: I una altra cosa, el palmell de les mans. Surten moltes taques molt ràpid i després són un xivato. I ens diuen l'edat que tenim.
1: Vale.
0: Llavors aquesta s'ha de protegir molt bé, doncs per...
1: Ho tindré en compte.
0: Ho tindré en compte. Sí, i ara que venen... I l'empeine dels peus, que no em surt
1: també.
0: En català.
1: També.
0: Doncs també, perquè ens posem sandàlies, anem molt monos, ens hem protegit tots i ens hem cremat els peuets. Doncs això és important.
1: A mi això no em passarà, perquè els porto sempre als peus protecció màxim, Vull dir que no se'n cremarà al respecte. Doncs, Oriol, doncs arribem avui a aquest final. I la setmana que ve, de què podrem tot i que se m'oblidi, però a veure si podem avançar de què
0: doncs
1: parlarem.
0: Deixa'm llavors que m'ho pensi i a meitat de setmana t'ho
1: doncs
0: dic.
1: Doncs ja m'ho diràs. Doncs Oriol, moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara avui, justament per parlar d'aquesta manera com ens hem de protegir, no?, d'abans de les radiacions de tot tipus, no només radiacions solars, sinó també les que tenim molt sovint davant, sobretot aquesta, que és el mòbil, no?
0: Sí, aquestes pantalles que hem dit sí, que també produeixen radiacions.
1: Doncs, vull dir que avui dia ja sabem una mica més i sobretot amb aquests consells que tu ens dones al final, que va molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i ens trobem el dimecres que ve.
0: Aquí, a vosaltres.
1: A Bellesa 360 graus.
0: Una abraçada.
1: I ara sí, ara com ja estem molt a prop de les 10, doncs farem una pausa perquè arriba les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Però no marxeu perquè és ràpid, 2 minuts, màxim 3, i de nou estarem aquí. Vinga, fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: I ara sí, passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en un tema que toca de prop moltes dones i moltes famílies, la qualitat de vida de les pacients amb càncer de mama i el paper que hi pot jugar la balneoterapia. Els resultats preliminars d'un estudi recent indiquen que els tractaments termals milloren la fatiga, el dolor, l'estat d'ànim i la qualitat del son de les pacients que segueixen segueixen tractament hormonal. Però també ens diuen una cosa important. Aquests beneficis disminueixen al cap de 6 mesos segons el resultat d'aquest estudi, el resultat preliminar, no? I potser caldria plantejar sessions de manteniment per consolidar la millora. Un estudi rigorós en el que han participat, ara no estic segura si són 84 o 74 dones, no? I que ha estat impulsat per l'Hospital del Mar, Research Institute, el Ciberfest i l'Ajuntament de Caldes i la Diputació de Barcelona. I per parlar-ne en profunditat i amb mirada humana, avui ens acompanya tres veus que coneixen aquest projecte des de dins. Natàlia Giralt, que és biòloga, doctora en genètica i investigadora principal de l'estudi. La tindrem al telèfon. De fet, ja està. I per això ja t'hi diré benvinguda, Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Després tenim també a nosaltres, aquí sí, de manera presencial, Amèlia Rodríguez, que és una de les dones que han participat en el projecte i que ens d'alguna manera ens explicarà l'experiència en primera persona. Benvinguda.
3: Hola, molt bon dia.
1: I t'he dit benvinguda, Amèlia.
3: Gràcies.
1: I Marta Luque, que és tècnica de projecció exterior i termalisme, que també ens ajudarà a entendre el paper del termalisme en la salut i en la vida quotidiana de les persones. De fet, la Marta, benvinguda, sobretot.
4: Moltes gràcies.
1: Primer de tot, volia dir, doncs, que volia dir també que tu ja vas estar en una altra anterior sessió, que justament va ser quan vam parlar d'aquest projecte, d'aquest estudi, que en aquell moment ja les dones, crec que totes les dones participants ho havien acabat.
4: Sí, havien acabat, no?, l'estudi i havíem inaugurat l'exposició Càlida.
1: Exacte,
4: que encara ens acompanya al Museu Termàlia.
1: I ens acompanyarà, vull, sí, per totes les persones, que queda molt recomanada a totes les persones que no hagin vist i no hagin passat per Termàlia, per Museu Termàlia, per veure aquesta exposició Càlida. Doncs crec que és fins al gener. Que és
4: no, poder... fins al setembre.
1: Fins al setembre.
4: Fins a setembre. Mitjans de setembre la tindrem allà.
1: És que no estava segura, en algun moment l'Anna, doncs havia que no estava segura si seria o encara estaria més.
4: Estarà fins al setembre i llavors tindrem de cara a Festa Major la nova exposició.
1: Una altra nova exposició, que d'això ja ho parlarem. Però avui toca parlar primer, i com de Càlida ja la vam parlar, vam presentar, doncs toca d'aquest perquè hi ha aquests resultats preliminars, que serien els primers resultats de tot l'estudi del projecte que es va fer. I ja es dic que aquí, doncs, jo ja m'he preparat tot un qüestionari de preguntes que anireu parlant segons que creieu convenient, però primer, per entendre l'estudi, aquestes preguntes primeres estan adreçades a la Natàlia. Vull dir que això ja, com estàs al telèfon, jo ja te l'avanço, Natàlia?
2: Vale.
1: Mira, primer de tot, per començar, tot i que en el seu moment també ho ben explicat, però de fet, com neix aquest estudi i què us porta a investigar la balneoteràpia en pacients, en aquest cas són dones, no?, amb càncer de mama?
2: Doncs, bé, aquest estudi és la continuació d'un estudi previ que es va fer amb pacients amb Covid persistent, val? De tot el que va sorgir després del Covid, va aparèixer el Covid persistent en uns pacients i unes pacients que no eren reconegudes a nivell mèdic, no? Aquella malaltia no existia, diguem, la Covid persistent, fins que, ara ja sí que ja està reconeguda per l'OMS i tot, però, en aquell moment, doncs, la Covid persistent, doncs, els metges no sabien com tractar-ho, com diagnosticar-ho, i se'ns va córrer, juntament amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui i amb les Termes Victòria, doncs, engegar un projecte per revalorar aquesta malaltia i aviam si la balneoteràpia podia, doncs, ajudar a pal·liar, doncs, tota aquesta simptomatologia. Mm-hmm. Va anar molt bé, vam estar molt contents, i llavors vam dir, ostres, hi ha altres patologies, no?, que també tenen com una simptomatologia molt semblant a la Covid persistent, entre aquestes patologies és el tractament adjuvant que se'ls dona als pacients amb càncer de mama. Un cop han superat el càncer de mama, durant 5 anys han d'estar rebent un tractament hormonal per disminuir els nivells d'estrògens, que els provoca una menopausa exacerbada, amb tota la sintomatologia que provoca aquesta menopausa, no? I llavors vam dir, ostres, que la sintomatologia és bastant semblant. Vam dir, bueno, doncs si ha ajudat a les pacients amb Covid persistent, provem si també va bé per aquesta patologia, no? Bueno, que no és una patologia, simplement és una sintomatologia derivada d'un tractament. I, bueno, doncs vam engegar aquest nou estudi i ja partíem d'aquest estudi previ, que ja sabíem com havia funcionat, com era el disseny, de la manera que va ser molt més fàcil, no?, dissenyar-ho, perquè ja veníem d'un disseny previ. I, bueno, ha anat molt bé. La veritat és que aquests resultats preliminars, perquè deixa'm dir que fins que no es publiquin no sortiran, que diguem, a la llum científica, però de moment els que tenim, el primer, i les pacients, les mateixes pacients, perquè a vegades també no només és el resultat científic, sinó com ho han viscut les pacients, que aquí tenim l'Amèlia, que ja
1: sí, ella ens ho explicarà doncs, després.
2: Claro, perquè no només és el número, no?, que tu poses en l'article, sinó que tota la investigació científica va sempre dedicada a millorar la vida de la gent. I llavors, i que una mateixa pacient que et pugui dir pues sí, m'ha anat bé, m'ha millorat, és més que un número, no? És una persona.
1: I tant. És que es tracta d'això.
2: No res, que dic que ella ja us explicarà millor a nivell objectiu, però a nivell científic els números, els menys, diuen que ha anat molt bé.
1: I quina metodologia heu utilitzat i com s'han distribuït les pacients entre el grup de tractament i el grup de control?
2: Bueno, com que és un... Bueno, com es fan normalment els assajos clínics, no? Uh-huh. Que normalment el que tu tens és una cohort, que se'n diu, no? I llavors tu divideixes aquesta cohort aleatòriament en un grup en què rebran melanoteràpia i un grup control. Val? Nosaltres, això ja ho fem nosaltres en el nostre grup, dins del nostre grup, fem com un sorteig, eh? És un sorteig i et toca el grup control i el grup melanoteràpia. Llavors nosaltres vam trucar a les pacients que del grup balneoteràpia els hi vam oferir balneoteràpia i les pacients del grup control els hi vam oferir per estar al grup control. I, bueno, i ja està. Llavors els vam triar així. I en total doncs, vam aconseguir 84 pacients que entressin. Deixa'm dir pacients, però en veritat són dones, perquè no podem tractar la gent de pacients, eh? Perquè al final no volem ser pacients. Volem ser persones, dones, eh? I som dones que, escolta, estan superant un càncer de mama, però que estan tirant endavant.
1: I tant
2: doncs
1: que
2: això, parlarem de dones.
1: Sí.
2: Doncs 44 d'aquestes dones van anar al grup balneoteràpia i 40 van acabar al grup control.
1: Uh-huh. I quin, o sigui, els resultats exactes, els resultats preliminars, més rellevants que heu observat?
2: Bueno, el que vam fer és, hi ha uns qüestionaris de qualitat de vida estandarditzats, científicament estandarditzats i validats, diguem-ho així, perquè tu no pots fer servir qualsevol cosa, ha de ser coses validades en què et doni un número, no?, que tu puguis fer una estadística. Llavors el que se'ls va fer és aquests qüestionaris de qualitat de vida en què entrava si tenies depressió o ansietat, en general de qualitat de vida, no?, de fatiga, dolor, estat emocional i també un altre qüestionari de qualitat del son. I això se'ls va fer abans de començar la balneoteràpia, just després d'acabar la balneoteràpia, perquè el que volem veure és si hi ha alguna diferència entre abans i després en les respostes en aquests qüestionaris, i un tercer als 6 mesos d'haver finalitzat la balneoteràpia. I al grup control se'ls fa els mateixos qüestionaris en els mateixos tempos, no? Uh-huh. Els mateixos temps, no? Perquè ha de ser comparable un grup amb l'altre. I llavors el que es mira és si el que ha passat entre abans i després de la hemoteràpia si és diferent amb el que ha passat al grup control abans quan se'ls fa i al cap d'un mes, perquè el grup control no fa hemoteràpia, però sí que se'ls fa també al cap d'un mes i al cap de 6 mesos. Llavors mirem si hi ha diferències significatives entre els dos grups. I sí que s'ha vist que en el grup de la balneoteràpia, en tots els paràmetres que s'han avaluat, hi ha una millora significativa, tant del dolor, fatiga, estat emocional, ansietat, qualitat del son, de molts dels paràmetres que s'han avaluat, hi ha hagut una millora, si és més, comparat amb algun amb el grup control, que no ha vist ninguna variació en aquest mes. I després, al cap de 6 mesos, sí que és veritat que el que s'ha vist és que el grup de balneoteràpia s'ha comportat igual que el grup control. O sigui, tota la millora que havia experimentat, diguem-ho així, es va perdre en aquests 6 mesos.
1: Uh-huh. Aleshores, doncs, significa incorporar més sessions justament de manteniment, no? Per mantenir aquesta millora, no?
2: Clar, això és una suggerència. Clar, científicament no ho hem avaluat mai, clar. No sabem, val? Perquè això, fins que tu no tens una prova científica i clara, però bueno, és veritat que tot sembla que si això es pogués anar mantinguent, no una sessió intensiva com s'ha fet ara, que eren 12 sessions al mes, o sigui, 3 cada setmana, potser una a la setmana o una cada 15 dies, no? No cal que sigui intensiu, però potser fer una continuïtat, doncs això faria que potser no fessis aquest baixón que fas. I això també ho hem vist amb el Covid persistent, que en algunes pacients van poder continuar fent balneoteràpia, i és veritat que bueno, això t'ho diran més els de les Termes Victòria, que han estat més en contacte amb aquests pacients, però que han estat molt bé. Fins i tot ells mateixos demanaven de continuar, de dir, escolta, que quan hem parat hem vist que hem anat a pitjor. Podem continuar fent-ho perquè m'ha anat molt bé. Jo els vaig dir, un cop acabi l'estudi, cap problema. I han continuat alguns fent-ho i en principi estan contents. Vull dir que això és, científicament no està comprovat, però bueno, com ho diem, no? També hi ha el subjectiu de les persones que t'ho expliquen. Uh-huh. I elles i molts et diuen que sí, que els ha anat molt bé.
1: I pel que fa, o sigui, els passos que falten encara per publicar l'estudi, podríem dir definitiu, no? I convertir-lo en una referència científica.
2: Clar, ara ve la travessia pel desert, que ara s'ha d'escriure l'article amb un format específic per articles científics, s'ha d'enviar a la revista, l'editor de la revista ho ha de valorar, aquest editor passa uns revisors externs que poden estar a qualsevol lloc del món que s'ho revisin, aquests revisors externs doncs, fan els seus comentaris, suggerències, canvis i això, tot això tu ho has d'incorporar, tot el que et diuen els revisors a l'article, i llavors els revisors decideixen si tu ho has fet bé o no el que t'han dit, doncs te l'accepten o no te l'accepten. Després va l'editor i l'editor acaba decidint si t'accepta o no l'article, no, i després ha de sortir a publicar. I encara que sembli una d'això, això pot ser un any.
1: Bé, bé, de moment esperarem, però ara passo també a l'experiència humana, en aquest cas és a l'Amèlia. Doncs, Amèlia, tu com has viscut el moment sobretot en el moment de ser seleccionada per participar en aquest estudi? Perquè, evidentment, han estat uns mesos que s'ha fet que vosaltres heu participat. Evidentment, aquí, vosaltres com a participants, tot el que se us ha... heu fet, no?, en l'estudi, doncs està el balneari, totes aquestes sessions, etcètera, formava part de l'estudi, per tant, han estat gratuïtes. Mm-hmm. Vull dir que, en aquest sentit, doncs, heu tingut, doncs, de moment, això. Per això, després jo preguntaré el que representa continuïtat, no?, continuïtat, al millor de continuar fent la balneoteràpia, etcètera, però que en aquest cas, però en tot cas ja seran preguntes cap a després, no?, que ja representa, doncs, una despesa per cada persona. Vull dir que ja no forma part de l'estudi. Sí que forma en part, però ja és una cosa més personal, no? Però bé, primer, com vas viure el moment de quan vas ser seleccionada per aquest estudi? I, de fet, com va anar també el procés per escollir?
5: Sí, doncs, molt contenta, la veritat. Jo em vaig enterar que hi havia aquest estudi per les xarxes socials de l'Ajuntament. I quan vaig veure que era un estudi de balneoteràpia per dones amb càncer de mama, aquí a Caldes, jo visc, no visc a Caldes, però visc aquí molt, molt a prop, vaig pensar, ostres, és que m'encantaria participar. Clar, perquè normalment les persones no, que tenim alguna malaltia, i en el meu cas és un càncer de mama, a més en un estadi ja més avançat, amb estadi 4, amb una metàstasi, per tant, significa que jo hauré de fer el tractament oncològic que estic fent per sempre, doncs normalment participem en altres tipus d'estudis, per sort i per desgràcia, en el sentit que bueno, són estudis que normalment has de prendre un medicament, amb els seus efectes secundaris, es fa en un context hospitalari, i clar, realment aquest estudi era molt diferent, era anar en unes termes, a veure, no, si els efectes secundaris de tota la medicació que jo estic prenent i que les companyes estan prenent, doncs es podia minimitzar d'alguna manera perquè ens sentíssim millor i en un context doncs molt agradable, no? Primer de tot les aigües,
1: i la companyia també, el fet de fer
5: exacte.
1: Aquesta teràpia humana, no, d'estar amb moltes companyes de grup,
5: sí.
1: Que no només és fer l'estudi sinó també aquestes converses, penso, no?
5: Totalment, totalment.
1: Cadascuna explicant la seva...
5: Totalment, perquè la força del grup, realment, la força de les iguals,
1: sí.
5: No? En aquest cas, perquè, clar, pues, cada càncer i cada malaltia és diferent, però realment compartíem experiències molt, molt similars. I això, no? I, pues, i tu com estàs? I tu què fas? I tu què prens? I tu, quan et passa això, què fas? Bueno, no? Aquest acompanyament del grup va ser molt bonic. I després és que ens vam sentir també molt ben tractades al balneari, no? Era un moment doncs de molta cura, això de benestar, no? I de relaxació. I això, jo vaig omplir un formulari, em vaig oferir com a voluntària, i quan em van dir que sí, que estava seleccionada, doncs molt contenta, i llavors només pensava, bueno, ara m'ha de tocar, sisplau, el grup de la balneoteràpia, perquè si em toca el grup de control,
1: clar.
5: És guai, vull dir, no? També participes a l'estudi, però evidentment no reps el tractament de balneoteràpia. Per tant, des d'aquí també moltes gràcies a les companyes que van participar i els hi va tocar el grup de control, perquè és necessari també a l'estudi per poder, evidentment, comparar.
1: Clar, per poder comparar.
5: Sí.
1: No? I què et va, personalment, què t'ha aportat tu a tu la balneoteràpia?
5: Doncs moltes coses. Primer de tot, el tema de la son, el descans nocturn, els tractaments hormonals, una de les coses que normalment provoquen és insomni. I com que són tractaments com molt radicals, que et provoquen doncs, una menopausa doncs molt radical d'un dia per l'altre, no?
1: Uh-huh.
5: Normalment la menopausa és un procés natural que passa durant anys, al llarg de la vida, i amb aquestes medicacions, doncs pràcticament...
1: Això t'avança totalment, no?
5: Totalment, i això, realment, o com a mínim en el meu cas, va ser com d'un dia per l'altre, i de cop i volta no poder dormir. Doncs amb les sessions de balneoteràpia, jo arribava... Primer que arribava a casa meva super relaxada, o sigui que a nivell psicològic ja, com una sensació de calma, de relaxació... a la tarda, molt bé. I després, a l'hora d'anar a dormir, conciliar la son molt ràpid. I a més, dormir tota la nit. Clar, per mi això va ser... Jo portava 2 anys de tractament hormonal quan es va fer l'estudi de balneoteràpia, i per mi va ser poder dormir va ser al·lucinant. Després, els dolors musculars, a les articulacions, és un altre dels efectes secundaris que ens passen a moltes dones. En el meu cas eren dolors intensos, també, i també vaig notar una millora en aquest sentit.
1: Sí.
5: Després del que estem dient, a nivell psicològic. No? L'acompanyament del grup,
1: sí.
5: la relaxació, l'acompanyament emocional. I després també a nivell físic, perquè el que fèiem allà, arribàvem allà, fèiem primer com una dutxa circular, després entràvem en una piscina i a dins de la piscina amb les aigües termals, mentre les aigües anaven actuant, però també nosaltres anàvem fent exercicis de fisioteràpia a dins de l'aigua, fonamentalment força i de diferents tipus d'exercicis. I això trobo que també a mi em va ajudar molt, també, perquè amb l'aigua és més fàcil, no? No tens aquesta sensació d'esforç que moltes vegades ens pot costar.
6: Peixem menys, vull dir, com peixes menys, tu pots, el moviment és diferent.
5: Exacte.
6: És més, com més ràpid, no?
5: Sí, exacte. I tant a nivell a l'aigua, dels exercicis de força, com a nivell de confiança, perquè també, bueno, hi havia amb nosaltres la Susana, la fisioterapeuta, i que també ens va tindre molt bé a tots els nivells, i això va ser com un xut també de confiança, de dir, pues mira, pues clar que pots, i pots fer coses per sentir-te millor.
6: Mm. I entre els canvis que tu has notat en aquest dia a dia durant i després del tractament, és a dir, els dies que tu vas, des del primer dia, no?, notaves ja canvis en el teu cos, i després, doncs, conforme avançava, no? No sé si aquests canvis encara els notaves més.
5: Mm-hmm. Doncs sí, des del primer dia realment notes diferents sensacions. El primer dia va ser un dia
6: Potser a vegades de sorpresa, no?, del que no saps, perquè no saps què et trobaràs.
5: I cansament, fins i tot diria, perquè bueno, al final fèiem exercici a dins de la piscina, era tot una hora, i la sensació en sortir d'allà de les aigües i de la piscina era que em tremolaven les cames, sentia com una sensació de sentir-me com molt pesada, però a la vegada molt, molt relaxada. I aquella primera nit ja vaig dormir millor.
6: Clar, és un dels primers efectes que tu vas notar.
5: Sí, i penso que em va durar un temps, no et sabria dir ben bé, però durant el primer mes jo encara vaig notar els efectes positius, els beneficis. A partir d'allà, clar, suposo que ja es van diluint una miqueta més, no? I vam respondre els qüestionaris i doncs, sí, al cap de 6 mesos doncs ja no te n'adones que, ostres, pues una altra vegada estic dormint malament.
6: Però això ja després, en haver acabat el tractament,
5: sí,
6: quan tu ja l'havies acabat, és a dir, ja no havies tornat a fer la balneoteràpia.
5: Exacte, no? Quan em refereixo al tractament de balneoteràpia, que va durar, van ser 12 sessions, fèiem 3 sessions cada setmana, per tant, va durar un mes en total. Doncs a poc a poc, després d'aquest primer mes, doncs els efectes, clar, es van anar reduint d'una manera progressiva. Però el primer mes, sobretot, va ser espectacular en la millora. Sí.
6: I, tot i que ho has dit, però te lo torno així remarcat, com vas viure en si el suport de totes, el suport del grup, no? És la vida durant aquelles 12 setmanes, no?
5: Sí.
6: Bueno, 12, sí, 12 sessions, perdó.
5: Sí.
6: Vull dir que com la vas, entre totes, com heu notat aquesta convivència, no?, de trobar-vos cada setmana?
5: Sí, doncs mira, no, clar, som a la ràdio i no ho podeu veure, però quan m'estava fent la pregunta, no, jo estava amb un somriure d'orella a orella. És que van ser moments molt xulos. De fet, amb algunes de les companyes vam fer un grup de WhatsApp també per estar en contacte i intercanviar impressions, i amb algunes companyes tenim un grup també que es diu Els Nostres Moments, perquè realment era com els nostres moments, no? El nostre dia, eren uns dies que eren per nosaltres i que veníem aquí i que de vegades fèiem un cafè abans d'entrar a les termes, després anàvem a fer el tractament de balneoteràpia amb els exercicis a la piscina, després sortíem de la piscina i encara ens quedàvem allà una estoneta de relaxació per veure si alguna li baixava molt la tensió o si tenia algun efecte secundari que pogués no ser tan positiu, per tant allà ens tenien una estoneta més i bueno, doncs durant aquestes estones pues xerràvem molt i compartíem doncs les nostres impressions, els neguits, les preguntes. És difícil el tema del càncer de mama. Bueno, desafortunadament cada vegada hi ha més càncer de mama. Afortunadament cada vegada es pot dir que s'arriba a percentatges més alts de curació, però a la vegada també hi ha percentatges entorn al 20-30% de dones que, pues com és el meu cas, no?, que hem tingut un càncer de mama en algun moment i anys després en alguns casos és en el mateix moment del diagnòstic, però en el meu, per exemple, jo havia tingut un primer càncer de mama i anys després, molts anys després, de fet 17 anys després, em van trobar una metàstasi del càncer de mama als pulmons, no? Per tant, és una realitat complexa, que no és de color rosa com, no. com moltes com el color vegades.
6: Que, però bé, és el color que, sí. que d'alguna manera...
5: Sí.
6: O sigui, dona la, és que ara no me sortirà la paraula, però és aquest color que d'alguna manera doncs identifica,
5: que
6: no?
5: Identifica la causa, diguem, sí. Uh-huh. Doncs això, bàsicament, és que és la força de la comunitat, no? Del grup, de poder compartir entre nosaltres doncs preguntes, moltes vegades més a nivell emocional, sobretot, no tant la part mèdica, perquè la part mèdica doncs, ja la tens molt ben coberta, no? amb tots els professionals, però la part doncs, d'algú que està passant per situacions similars, no? I és a això. Les teves...
6: Clar, per exemple, què li diries a una dona que ara mateix està en un tractament, no? Vull dir, que està passant per el mateix que heu passat totes, no? I que dubta si provar o no la balneoteràpia.
5: Ostres, endavant, sense cap dubte, endavant. És el que, bueno, el que he comentat abans, és que és un moment de molta companyerisme, no? amb el grup, però a la vegada aquesta sensació amb les aigües termals, de molta relaxació, a la vegada de saber que estàs fent alguna cosa per sentir-te millor, no? I que et pot ajudar realment a reduir els efectes secundaris. És que no li veig cap, diguem, contraindicació.
6: Que sigui nociu no ho és.
5: Exacte, tot el contrari. I té un impacte important en la qualitat de vida. Per tant, l'animaria, però vaja, amb totes les lletres. I de fet, ho hem comentat, abans estaria bé doncs, això, poder fer aquestes sessions de continuïtat per mantenir...
6: És a dir, amb el grup, si és possible, no? Que seria ideal.
5: Clar, amb el mateix grup ja seria fantàstic, òbviament.
6: O un altre, vull dir, sí. és el fet de poder-lo fer en grup.
5: En grup, sí.
6: Sí. Mira, ara me passo a la Marta, sí. No? El paper del termalisme. Quin paper juga el termalisme en la salut i el benestar de les persones? Vull dir, ara estàvem parlant, però en general...
4: Bueno, jo crec que el termalisme pot i ha de jugar un paper molt més important del que juga i sentint a l'Amèlia o sentint a qualsevol de les dones que han participat en aquest estudi, jo la veritat és que el que sento és emoció i a la vegada una miqueta d'indignació, no? De que realment tenim a Caldes, però hi ha per tota Catalunya un recurs com és el termalisme que el podríem fer servir molt més, mm-hmm. perquè... Es fan, com ella ha explicat, es fan molts estudis amb medicació, que aquests tenen, doncs, evidentment, no? Doncs, és una gran sort poder-los fer, perquè vol dir que la medicina, la ciència avança, però evidentment, no? Doncs, hi ha unes contrapartides, unes contraindicacions, i la balneoteràpia, excepte en alguns casos molt puntuals, que també s'ha servit aquest estudi per veure que hi ha alguns casos en què, doncs, bueno, pel que sigui, no? No és del tot favorable, però en gran mesura, no hi ha efectes secundaris. Llavors, clar, davant d'una possibilitat de provar una teràpia que ara estem ja pràcticament, no, en el moment de poder demostrar científicament que ajuda a la qualitat de vida i que no té efectes secundaris, és que, clar, és una mica... És que no hi tens res a perdre, només hi tenim a guanyar. I llavors penso que el termalisme, i des de Caldes de Montbui estem lluitant per això, ha de jugar un paper molt més important en la qualitat de vida. Jo em sento, ja et dic, estic molt emocionada perquè és que sempre que les sento parlar m'emociono perquè d'alguna manera, no, formar part d'això doncs em fa sentir molt, molt orgullosa i molt contenta de poder mínimament millorar la qualitat de vida de les persones, no? impulsant aquests estudis. I us haig de dir que des de l'Ajuntament i des del termalisme de Catalunya, perquè estem molt alineats amb Termes Victòria, que és on s'ha fet l'estudi, però també en general amb tota l'associació balneària, no pararem. No pararem per aconseguir-ho, perquè creiem que estem poc a poc demostrant amb el Covid persistent, ara amb aquesta de teràpia hormonal, però no pararem fins que des de Salut se'ns escolti i es puguin doncs, fer aquestes sessions de manteniment. Abans parlàveu, no?, de que la Covid, el resultat va ser molt positiu, igual que ho és en aquest cas. Ens vam trobar amb el mateix durant el mes de teràpia de balneoteràpia, diguem-ne, els resultats milloren exponencialment, però a mesura que passa el temps, i això ho explica molt bé la Susana en un dels vídeos a l'exposició, clar, és que elles no deixen de prendre's la medicació. Amb la qual cosa, clar, la balneoteràpia fa com de, bueno, com de compensa, no? Compensa aquests efectes de la medicació, amb la balneoteràpia doncs vas compensant aquests efectes secundaris. A la que deixes la balneoteràpia, però la pastilla no la deixes, que perquè evidentment no es pot
1: deixar.
4: No es pot deixar, ni es pretén, eh? O sigui, això vagi per davant de tot,
1: No substitueix.
4: No,
1: al contrari, però sí que ajuda, exacte. Ajuda precisament a poder aguantar, exacte. A poder suportar, no? Totalment. Aquest efecte.
4: És totalment. Que, de fet, ens deia la Natàlia que hi ha moltes dones que els hi produeix tants efectes secundaris la medicació que la deixen. I al deixar-la és on hi ha una recaiguda.
1: Clar.
4: I moltes vegades és, o sigui, i és molt cru, però és un, és que m'és igual, però és que no estic disposada a aguantar aquests efectes secundaris, o sigui, m'és igual que el càncer avanci, no? Llavors, ostres, veure que tenim un recurs a disposició per pal·liar una mica aquests efectes, és que, bueno, no sé, jo ho veig com tan clar, no? I el grup de Covid persistent es manté amb un cop setmanal des de que van acabar l'estudi el 2023, si no recordo malament, i estan molt millor. Vull dir, la seva qualitat de vida doncs, es manté, no?, amb aquests nivells més positius. Amb la qual cosa, doncs, bueno, estaria molt bé o poder fer un altre estudi o simplement, doncs, bueno, si no es pot fer l'estudi, si més no, provar-ho, no?
1: Provar-lo, bueno, després ja te faré l'altra pregunta. És a dir, per exemple, tornant amb el que és l'aigua termal, no? Perquè tu has parlat d'altres balnearis, no? Vull dir, aigua termal en si, del termalisme, però, per exemple, quina diferència o què aporta l'aigua termal de Caldes, com en un context, podríem dir, terapèutic com aquest, no? A diferència que podríem dir d'unes altres aigües que això no ho sabem si pot ser... Vull dir, perquè com és aquí on s'ha fet l'estudi, vull dir que no sé si en un altre espai termal podria tenir els mateixos efectes.
4: Això seria digne d'estudi, no? De verificar-ho. És veritat que l'aigua Caldes, una de les característiques principals és la temperatura. Nosaltres a Caldes l'aigua emergeix a una temperatura molt alta, 74 graus, i tot i que evidentment no les fem banyar-se a 74 graus perquè si no se'ns cremarien, sí que aquesta composició que adopta l'aigua a l'emergir a aquesta temperatura és molt significatiu. A més, és una aigua que té molts clorurs i sodi elevats, i això fa al final doncs, que sigui una aigua sedant, és una aigua que drena tota aquesta medicació, no? I per tant doncs, relaxa, millora la circulació, és bona per la fatiga, pels dolors, llavors clar, és una miqueta, no?, doncs, la base que demostra els efectes que després tenen. Evidentment, a tota Catalunya hi ha moltíssimes viles termals i moltíssims establiments termals amb composicions químiques d'aigües diferents. Per tant, una de les coses que de fet ens vam plantejar, però és complex, era fer l'estudi com a diverses bandes, no? Fer, per exemple, doncs, un grup de balneoteràpia aquí i un altre grup de balneoteràpia a la Vall d'Aran, per exemple, no? Que també hi ha aigua, però la composició és diferent. Això a nivell científic va ser complicat i, per tant, al final vam descartar aquesta opció, però sí que, per exemple, estem en contacte amb balnearis europeus, en concret des de Budapest i a República Txeca, on sabem que s'han fet estudis també amb tractament hormonal després d'un càncer de mama, i una de les coses que volem fer és fer una trobada d'intercanvi que volem fer

0: qualsevol altre país d'Europa.
1: Bé, sí, bueno, he escoltat tot, eh? M'encanta escoltar la Marta i l'Amèlia. Es parlen molt bé, eh? Doncs, bueno, aviam, com tot estudi científic, tu t'has de cenyir a el que estàs valorant en aquell moment. Això sempre, val? Tu pots extrapolar a el que pugui passar en altres llocs, en altres contextos, però tu sempre has de descriure exactament el que has fet i el que has valorat. Està clar que també deixa'm dir que la balneoteràpia, que jo ho he dit mil vegades, no consisteix en sucar-te amb una banyera d'aigua calenta.
0: Per suposat.
1: És molt més, eh? Perquè la gent diu, bueno, pues, jo què sé, em poso en una piscina i ja està. No, perquè aquí és tot un conjunt de coses que s'han fet, o sigui, des de les termes, no? L'aigua específica que brota a Caldes i els exercicis que s'han fet per la Susana. Vull dir, és tot un conjunt que nosaltres no podem separar cada una de les coses perquè en cap moment hem valorat cada una de les coses per separat. Per tant, nosaltres tot això ho expliquem en un conjunt. També això moltes vegades ens ho diuen. Diu, i si no haguéssim fet els exercicis, què hagués passat? Doncs no ho sé. Val? O si aquests mateixos exercicis els haguéssim fet al mar, què hagués passat? No ho sé. Nosaltres tot això ho hem valorat com un conjunt. Per tant, si això volguéssim fer-ho en un altre lloc, s'hauria de començar de zero.
0: Clar.
1: I bàsicament és això, perquè no se sap. Vull dir, segurament et podria dir que mira, jo, amb la meva intuïció, però jo no em puc basar en un estudi científic amb la meva intuïció. No sé si m'explico.
0: Sí. I ara jo faré aquestes preguntes, sí que les podeu respondre totes tres, vull dir, podeu intervenir com vosaltres creieu, no? Aquí, Natàlia, tu quan diguis, pues, és clar, estar al telèfon és el fet de dir, mira, jo aquí diré alguna cosa, no? I ja està, perquè aquesta, ja dic, aquestes preguntes que faré ara són per les tres. És a dir, què ens diu aquest estudi sobre la salut integral i la necessitat de cuidar cos i ment? Podries començar, si vols, tu aquí, Natàlia.
1: Vale, doncs, home, tot va junt, eh? Això sí que se sap i està comprovat científicament que, per exemple, en l'envelliment el que s'ha vist és que no actuen molts factors. Per exemple, en l'envelliment sembla mentida, però tenir una vida social, ajuda a envellir saludablement. Un son reparador ajuda a envellir saludablement. L'estat d'ànim, doncs totes aquestes coses que semblen una tonteria, perquè tu et parlen molt de la dieta, de l'exercici, dels tòxics, evitar tòxics, això molt bé. Tot això ja se sap, però sí que està comprovat que hi ha molt més. L'estat emocional, l'estrès envelleix, l'estrès és tan dolent per la salut, i per tant el que s'ha de fer és disminuir l'estrès, perquè està molt lligat amb inflamació, i tot el que és inflamació doncs és un com un accelerador de l'envelliment. I les pacients amb càncer de mama, en veritat, o sigui, el que els estem fent en tot en general és envellir-les, perquè no només és la quimio, la ràdio, l'estrès que els hi provoca, els tractaments hormonals, tot això és un afegitó més a l'envelliment natural d'una persona. I, per tant, el que hem de fer és intentar pal·liar tota aquesta acceleració, no?, diguem, de les coses. I bueno, me n'he anat per d'això, però vull dir que hem de parlar sempre amb un global de tot, perquè la salut ho és tot. O sigui, no és una sola cosa. No incidint en una sola cosa podràs millorar. Has de tocar una mica tot.
0: I Mart, Amèlia, la pregunta, per això dic que seran per les tres igual. Sí.
2: Bé, ho ha dit molt bé la Natàlia, és que és un conjunt i evidentment la salut és un concepte integral, no? És cos i és ment. I doncs les persones que seguim tractaments de càncer de mama hem passat per situacions molt traumàtiques, tant a nivell físic, cos, com a nivell psicològic. Hem passat moltes vegades per operacions dures. Hem pres tractaments també molt, molt durs, una quimioteràpia, una radioteràpia, els tractaments hormonals... per tant,

0: tot el que sigui poder millorar, no? la qualitat de vida, cuidar el cos, cuidar la ment, d'una manera doncs més integral, no? més amb una mirada més completa, és un gran avanç, és un gran avanç, i sobretot doncs aquest acompanyament del grup i aquesta mirada que hi ha hagut en aquest estudi des del primer moment per part de totes les persones, institucions que han estat involucrades, no? Aquesta mirada doncs més humanista, no? de la salut, som persones. Moltes vegades hi ha doncs mirades molt centrades en la farmacologia, no? Però la salut és una cosa molt més àmplia que això, no?
1: Sí, perquè recordo que quan a l'anterior, quan veu estar aquí i va estar també una altra companya teva, ho recordo ara perfectament, que havia comentat, diu, és que aquest efecte secundaris de la medicació que has de prendre, no? És que a vegades notes com si te produeix una castració, no?
0: Sí, ho és, de fet, eh? Bueno, i si no, Natàlia, sisplau, em pots corregir a nivell més mèdic, o científic, però tal qual, de fet, per exemple, bueno, jo vaig començar doncs prenent aquesta medicació hormonal, que és una doble medicació, per un costat, són medicacions per reduir els nivells d'estrògens. Però, per exemple, en el meu cas hi ha una medicació que la continuo prenent, que es diu Letrozol, i una altra que es diu Zoladex, que és una injecció que me la posaven mensualment per continuar bloquejant estrògens. Doncs, com que en el meu cas haurà de ser per sempre, per tota la vida, doncs em van dir, mira, saps què? En lloc d'estar posant-te una injecció per sempre durant tota la teva vida, hi ha aquesta opció de passar per quiròfan una altra vegada i, per tant, fer una extirpació d'ovaris. Per tant, en el meu cas és literal, és una castració ovàrica. Per tant, això té uns efectes evidentment físics i psicològics.
1: Clar. Sí. Que és el fet de que t'afecta, vulguis que no.
0: Sí.
1: Marta, tu què diries?
2: Jo diria que un cop més, i s'ha dit moltes vegades, és el poder del grup. És a dir, crec que és tan important recordar-nos que som animals socials i que necessitem els uns dels altres, i que sembla que la societat ens porti cada cop a una mirada més individualista, i quan sorgeixen coses i problemes, tots acabem en el mateix, no? És a dir, si estic rodejada de gent que m'escolta, amb la que em sento representada, em trobo millor. Per tant, et diria que sí, o sigui, tota la unió, no, de cos i ment va junt i va molt lligat al fet d'estar envoltats de persones en la nostra mateixa situació, de fer aquest cercle, de fer aquests vincles. Crec que és superimportant. I evidentment no ho podem demostrar científicament, però estic segura que si aquests tractaments haguessin fet de forma individual no haguessin sortit tan bé.
1: Sí. No, perquè bé, això ja ho comentaràs després tu també, Amèlia, però ara passo de nou també a la investigadora, a la Natàlia. Quins reptes queden oberts per seguir investigant, Natàlia?
3: Investigant amb què? Amb aquest numismatisme?
1: Sí, en aquest tema, perquè imagina investigar bueno. Jo diria que hi ha de tot. No, en aquesta temàtica.
3: Deixa'm dir una cosa, que lo de la castració...
1: Sí, cas, sí, perquè és... a més ho ha dit l'Amèlia, que me corregeixi.
3: La castració, perquè, sí. O sigui, tu quan fas una castració, normalment el que fas és inhibir la producció d'hormones sexuals a nivell d'òrgan sexual, val? De gònades. Però en aquest cas se'ls inhibeix la producció hormonal a tot el cos, o sigui, els inhibidors de l'aromatasa representa que quan tu deixes de tenir funció ovàrica, la resta de teixits, alguns teixits del teu cos tenen una cosa que se'n diu aromatasa, que és un enzim que és capaç de passar de testosterona a estrògens. Per tant, les dones que tenen la menopàusia, tot i que no tenen funció ovàrica, continuen produint estrògens a nivell de teixits perifèrics, ¿vale? Per acció de l'aromatasa. Què passa? Que en aquestes pacients, en aquestes dones, també se'ls inhibeix la producció d'estrògens a nivell de teixit perifèric, perquè se'ls inhibeix l'aromatasa. Per tant, tenen estrògen zero. Zero. Per tant, què passa? Que no és una castració simple, que és inhibir la funció ovàrica, és inhibir tota la producció d'estrògens d'una persona. I això afecta molt. I llavors, deixa'm dir-me també, dir-vos que s'haurien de mirar els ossos, eh? Totes aquestes dones que estan prenent inhibidors d'aromatasa i Zoladex, sobretot que es facin un screening en densitometria òssia dels ossos, perquè hi ha una pèrdua accelerada d'os que pot produir osteoporosi. Que ara nosaltres el projecte que tenim ara, que estem valorant, és amb aquestes pacients premenopàusiques, vale, en el qual se'ls ha induït una eliminació total d'estrògens del cos, o sigui que estan pitjor que una persona menopàusica, eh?
2: Clar.
3: O sigui, val? Llavors, aquestes dones tenen una pèrdua accelerada d'os i els estem fent un seguidisme a nivell de 5 anys que dura tot el tractament o més, i fins i tot a 10 anys, de com evoluciona tots els paràmetres ossis, del metabolisme ossi i de la densitat òssia, perquè perden os i s'han d'acabar tractant pels ossos. Per tant, nosaltres ara, el nostre projecte que tenim ara en marxa és determinar com podem millorar i o prevenir la pèrdua d'os. Per exemple, sobretot sempre els diem que prenguin vitamina D, sobretot, eh? Sobretot a l'hivern, molta vitamina D, que no baixin els nivells de 40 de vitamina D, que això també millora pel dolor. Bueno, tenim tot aquest estudi en marxa, o sigui que fem molt seguidisme d'aquesta cohort de dones que perquè a més ara tot això és molt nou, eh? Perquè fins ara no es donava tanta medicació per la premenopàusica, i ara s'ha posat ja en sèrio en donar tota aquesta medicació, i ara és un nou camp per explorar com es comporta l'os d'aquestes pacients.
1: Amelia, tu has escoltat ara mateix, vull dir, tot el que està dient la Natàlia, tot això tu ho compleixes perfectament de fer normalment les densitometries, no?
2: Densitometria
1: que les fan particularment igual cada 2 anys, no? Però en el vostre cas us la fan més periòdicament?
0: Doncs a mi em van fer la primera en el moment del diagnòstic, quan em van diagnosticar en el seu moment el tumor de càncer, el càncer de mama primari, i doncs ara des del 2023 que estic amb la metàstasi me n'han fet 2. Jo vaig començar...
1: O sigui que és més sovint, clar.
0: Sí,
1: perquè el tema de l'os és el que acaba de dir la Natàlia.
0: Diria que no me les estan fent anualment, però sí que s'està controlant, sí. A més, a la primera tots els paràmetres havien sortit molt bé, en el meu cas. Sí, m'han fet 3, exacte. A la segona jo ja tenia un grau d'osteopènia, per tant, es veu clarament els efectes que... Osteopènia és el grau anterior, diguem, a tenir osteoporosi.
1: L'osteoporosi.
0: Sí. I a la tercera, la bona notícia és que s'havia com mantingut en els mateixos nivells de la segona, per tant, no m'he recuperat com estava abans del tractament, però ho interpreto com a bona notícia en el sentit que no ha anat a més.
1: És a dir, el tractament d'alguna manera sí que havia tingut efecte al respecte, no? Perquè...
0: Això no ho puc dir, en el sentit que intento fer tot el que puc i que estigui dins les meves mans per entre d'altres coses, doncs el tractament de balneoteràpia, però també doncs intentar fer exercici de força, si és possible.
1: La vitamina D,
0: ajudar amb alimentació, amb calci, bé, tot el que estigui doncs al nostre abast, i bueno, mai no sabem, no? És el que dèiem abans, no? És tot un conjunt, eh?
1: Sí.
0: No sabem els factors individuals quin impacte poden tenir, però sí, és un tema complicat, el tema de l'osteoporosi, sí, que s'ha d'anar vigilant.
1: Vull dir, el tema dels ossos, que és una cosa essencial. Marta, no sé si al respecte tu podries dir alguna cosa, o aquí jo ja me passaria a fer-te una altra pregunta, que és el fet que penso que va més aquí, no? Si veieu possible integrar la balneoteràpia en circuits de salut pública, si esteu treballant justament per integrar-lo, perquè el tema està, doncs, a veure, per una banda, clar, a nivell particular, tiro endavant i continuo fent la balneoteràpia, no? Clar, depèn del on està la persona de junt, no? Representa venir cap aquí, també representa, doncs, no sabem el tipus de despesa que pot representar. A vegades també penses, diu, la salut és la salut, no? I va primer. Però si hi ha una manera de que això pugui estar integrat dins de lo que és la salut pública, perquè és, perquè va, està clar que és necessari. Vosaltres treballeu al respecte?
2: És un dels nostres objectius. És a dir, com a tècnica de termalisme, no? Parlo en el sentit d'Ajuntament de Caldes, és un dels objectius de l'Ajuntament, no? A lluitar perquè el termalisme pugui arribar als canals de salut pública, i ho estem lluitant i treballant des de diferents vies. Ja he comentat alguna vegada que des de Caldes presidim l'Associació de Viles Termals Catalana, i és un dels motius, és a dir, és un dels nostres pilars. No és només fer promoció del termalisme i ser, bueno, la boca, no?, de dir que xulo les termes i el safareig i l'espaicel i el Broquetes, no? Tenim diferents alternatives a Caldes i a tota Catalunya. Sí, està molt bé, però hi ha un objectiu, que és el fer, demostrar científicament que el termalisme és bo per millorar la qualitat de vida de les persones i, per tant, que és necessari que s'inclogui dintre del sistema català de salut. I, de fet, amb aquest segon estudi, ara ja en tenim dos i en continuarem fent, poder anar a salut pública i dir, mireu, aquests són els resultats. També ara estem treballant, justament ara, estem treballant en valoritzar econòmicament què suposaria que aquestes dones poguessin mantenir aquest tractament. De moment, com deia abans la Natàlia, no tenim la dada, no? Però anem a suposar, un cop a la setmana, què costaria això? I llavors, amb aquests números, anar a salut pública i dir, senyors, senyores, podem ajudar a X dones. Fem-ho. La Diputació de Barcelona, des de l'àrea de feminismes, ens ha donat suport a fer aquest estudi, així que tenim aquí una petita porta oberta que no pensem desaprofitar. Continuarem i sabem que estan al nostre costat, doncs anirem fent passets per aconseguir que tant de bo aquests tractaments puguin ser finançats per salut, perquè evidentment no és el que deies tu ara, Conxi, doncs sí, algunes d'aquestes dones doncs poden dir, doncs mira, a mi això m'ha anat bé, doncs em pago a partir del setembre, doncs em pago una sessió setmanal en grup amb la Susana, no?
1: Sí, quedem d'entre totes.
2: Exacte,
1: no?
2: Però bueno, quan val això? I ostres, i si no està a l'abast de tothom, clar, què, no? Sí. Llavors, sí, és el nostre objectiu i continuarem treballant-hi, i tant.
1: No sé si, Natàlia, també al respecte vols dir alguna cosa?
3: Bueno, bé, perquè el que s'ha de fer és un balanç dels beneficis i de dels costos i de la càrrega social que hi ha darrere del dolor i el fet de deixar el tractament. Perquè, clar, o sigui, igual fent balneoteràpia, que és que tu has d'invertir uns diners, no?, potser en aquesta teràpia, també a nivell de cost social, a nivell de cost mèdic, potser fas menys visites al metge, menys visites al psicòleg. Si potser et prens la medicació més regularment i no la deixes, i per tant tens menys risc de tenir metàstasis i recidiva. Vull dir que no només és els diners que hauria d'invertir les institucions, sinó els diners que deixaria de pagar una institució, clar, en altres coses.
2: Clar, aquest balanç, no?
3: M'enteneu el que vull dir?
2: Sí, i tant.
3: Perquè igual no són tants diners que haurien d'invertir, sinó que potser guanyarien diners.
2: Exacte.
3: En desinvertir en altres coses. Perquè els metges, què? Estan saturats, i els veus les vagues que fan, no?
2: Sí.
3: Perquè van a tope. Pues, si reduïssim les consultes mèdiques i de tot això que comporta totes aquestes visites, potser guanyaríem amb temps, no? Que el temps també és important.
1: I tant que sí. Mira, doncs arribem ja al final i deixo de manera ràpida, si me la podeu respondre així cadascuna, i penso que és ràpida de respondre, un missatge que voldreu deixar a les dones que ens escolten i que puguin estar passant per moments així.
0: Bé, és un moment complicat, però afortunadament doncs avui cada vegada més disposem de tractaments, no només a nivell de supervivència, que evidentment és la part principal, sinó a nivell de supervivència i amb qualitat de vida. Per tant, no és fàcil, però bueno, endavant.
1: Hi ha esperança, i tant que sí.
0: I aprofito molt ràpidament, voldria donar les gràcies a tothom que ha participat en aquest estudi. No sé si em deixaré algú, però sobretot gràcies, Natàlia, com a investigadora principal, i a tot l'equip, a l'Ajuntament de Caldes, a l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, a les Termes Victòria, a la direcció i a l'equip, perquè ens han tractat meravellosament, a la Susanna Garriga, la fisioterapeuta, a tot l'equip de l'exposició Calida, també impressionant, perquè sobretot a la fotògrafa, a la Ona Vidal Serra, sí, que va captar moments de molta vulnerabilitat, perquè nosaltres estàvem allà relaxades, però eren moments també difícils, i els va captar amb molta sensibilitat. Per tant, moltes gràcies a tothom.
1: Doncs que no em queda ja, però vull dir, jo
2: seré molt ràpida. Jo només volia llançar el missatge de que no estan soles. Que demanin ajuda perquè no estan soles.
1: I Natàlia, així ràpidament, què dius?
3: Que moltes gràcies a tothom també que ha participat a l'estudi, sobretot a les dones, que sense elles això no hagués pogut ser possible, i també l'Ajuntament, Diputació, les Termes Victòria, Marta, tothom, eh? Vull dir, haig de jo, i sobretot dins de les dones, que no deixin el tractament, que busquin ajuda si veuen que han de deixar el tractament, que es cuidin la salut, els ossos, i que no estan soles, i que realment hi ha una recerca darrere que treballa per elles.
1: Molt bé, doncs moltes, mira, Natàlia, Amèlia i Marta, moltíssimes gràcies per ser avui al fòrum, per la vostra feina, per la vostra mirada, per compartir coneixement i experiència. Un estudi com aquest no només aporta, com ja heu dit, dades, aporta esperança, perspectiva i eines per millorar la vida de moltes dones. Gràcies per ser-hi. I amb aquesta conversa tan necessària tanquem el programa d'avui, un dimecres que ens recorda que la salut no és només absència de malaltia o absència de malaltia, sinó benestar, equilibri i qualitat de vida. Demà hi tornarem, com sempre, amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i participant en aquesta plaça pública que és el fòrum. Que tingueu molt bon dia.
4: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda, una cita que bàsicament serveix per conversar, per discutir i una setmana més també per posar el termòmetre a la temperatura de la política local. El Safareig són dues hores a la setmana en les que aprofitem per comentar tot el que passa a Caldes, però també el que passa més enllà. Avui, com cada primer dijous de mes, dedicarem el programa a prendre el pols a la situació política de Caldes. Dues hores en què també tindrem ocasió de comentar alguns dels aspectes més destacats del que va donar de si el darrer ple municipal celebrat precisament la setmana passada. Un ple llarg, de més de dues hores, amb una vintena de punts a l'ordre del dia. En parlarem, això sí, al tram final del programa. Abans, però, per començar, com sempre, donem la benvinguda als tertulians d'avui. D'una banda, la Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau. Molt bona tarda.
1: Hola.
0: També l'Albert Sant Andrés, periodista dels serveis informatius de Ràdio Castellà. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: La Laia de Déu, periodista d'Ona Codinenca. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també la Dana Ricard, periodista de BOTV, dels serveis informatius de BOTV, si volem posar. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Gràcies a tots per acompanyar-nos i benvinguts a una tertúlia política que avui també té com a protagonista el líder del PP a Caldes, Francisco Javier Suárez. Molt bona tarda, benvingut al Safareig, gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bona tarda i moltes gràcies, eh? Ens podem veure, eh?
6: El Safareig, de 7 a 9 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Que no l'hem sentit, què deia?
5: Que si podíem aprofitar, va llançar una miqueta al Safareig.
0: Home, i tant.
5: Pues vale.
0: I més amb el calor que fa aquests dies. Tot i que avui, amb el mal temps, no sé si és el millor dia com per banyar-se al Safareig. Eh? A no ser que sigui un Safareig termal, que llavors ja acompanya una miqueta més.
5: El termal, clar.
0: Ara de seguida començarem, tal i com ho fem habitualment al Safareig, amb el nostre ritual. Però abans, és que he vist així com de cua d'ull que quan parlava del ple de la setmana passada anava fent algunes cares, com que era llarg, com que la situació política de Caldes. Ho dic perquè els oients no l'han vist, però jo sí, de reull el anava veient. Què vol dir això? Que ja la temperatura de la situació política de Caldes estaria com la font del Lleó o com la font de l'Església? A quina temperatura la posaríem, això?
5: 50 graus. No, a veure, jo crec que s'ha adelantat molt la campanya, falta un any de vida política per acabar la legislatura. I hi ha molta feina per fer, i llavors jo crec que hi ha molta gent que està molt nerviosa, avançant candidats, i van accelerats. Jo crec que la política el que hem de fer és frenar una mica, no?
0: Ara parlarem de la situació política, posarem el termòmetre i desenvoluparem aquesta resposta, però abans, seguim la tradició. Per començar el Safareig, normalment la persona que arriba sempre li demanem que per començar a fer Safareig ha de portar alguna cosa, una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota, que vulgui compartir amb els que ja estem aquí fent Safareig. Quina seria la seva aportació?
5: Bueno, per exemple, nosaltres vam tindre una reunió amb unes persones afectades per l'enfermetat d'ELA, aquí a Caldes, i amb un senyor que vol fer una carrera a la cursa aquesta 66, no?, per als Estats Units.
1: Sí.
5: I vam tenir una reunió molt agradable amb ells, ens van explicar moltes coses, i nosaltres intentarem ajudar-los de la manera que puguem, no?
0: I què és el que demanaven, per exemple?
5: Home, aquesta gent buscant esponsos, sobretot al corredor, eh? Perquè això val una pasta gansa. I tots aquests diners que recull ho donen a una associació de malalts d'ELA, o sigui que no són calés per ell, no? Però tinguen que tens que correr prop de 4.000 quilòmetres, una animalada.
0: I realment moments com aquests, trobades com aquestes, són els que d'alguna manera posen en valor la feina política? Perquè va més enllà de les trames polítiques o de les estratègies polítiques, vull dir, això passa, va un punt més enllà.
5: Xavi, la política té molts trams, aquest és un d'ells, no? Va venir un diputat nacional i que va ser un promotor de la llei d'ELA, que tenia entès que Sánchez la té paralitzada, que no da un duro.
0: En teoria s'han començat a cobrar ja a Catalunya.
5: Sí, alguns.
0: Alguns han començat a cobrar, en teoria, a Catalunya ja. Sí. No sé si més enllà, això ho desconec, no, sí. Digui.
5: Bueno, la veritat que va ser una reunió molt enriquidora, no? I aquestes persones van estar molt contentes d'escoltar-se a nosaltres i parlar amb ells i passa un rato un altre també, no?
0: Com deia, d'aquí un any hi ha eleccions. Les darreres setmanes, com explicava, algunes formacions polítiques a Caldes ja han anat fent públics els seus caps de llista. D'alguna manera es va començar a dibuixar el que ha de ser el proper mapa polític a Caldes. Repetirà com a cap de llista del PP?
5: No ho sé.
0: I qui ho sap?
5: Ah, no ho sé, no ho sé. Sí, home, si m'ho proposen, doncs sí, endavant, no?
0: Però vostè què vol fer?
5: Home, m'agradaria continuar, perquè em trobo molt a gust, m'agrada el que estic fent, i, bueno, i puc ajudar gent, però l'ajudo.
0: I què li ha de demanar?
5: El capo.
0: Qui és? A veure.
5: No, home, tu saps que els partits busquen els candidats, no?
0: Uh-huh. Bueno, n'hi ha de més assemblearis, de menys, de primàries, no, primàries, de...
5: però el partit decidirà qui és el candidat i llavors es passarà a votació amb els afiliats i el que serà.
0: Però vostè, si cal, farà el pas endavant?
5: Sí, intentaré fer-lo.
0: Creu que es trobarà amb algú més amb el que s'haurà d'enfrontar?
5: Però no ho sé, això és una sorpresa, una caixa de...
0: Sí, però vostè coneix el partit.
5: Home, jo crec que el partit, clar que
0: sabrà més o menys, que sabrà més o menys si hi ha algú altre que...
5: Pot haver una altra persona que li agradi, doncs, escolta, si té més força que jo, doncs endavant.
0: Vostè encara està amb ganes.
5: Jo tinc
0: amb energia.
5: Que em trobo bé, em trobo bé.
0: I quina valoració fa d'aquests pràcticament 3 anys que ja portem de legislatura?
5: Meva o de tot
0: seva? Després entrarem amb els altres, després començarem a posar les notes a la resta, però de moment...
5: Home, jo no soc gaire amic de números, no? Perquè penso que un polític la valoració té que fer la gent del poble. O sigui, jo em posaré en 10 i el meu de fora em posa en 0, no? O sigui, la valoració té que fer la gent del poble, no nosaltres.
0: Però la seva... Creu que ha fet el que volia, el que podia?
5: Home, quedat... he fet el que volia i en alguns moments el que volia. No de tot, però bueno, ho he intentat.
0: Quan s'ha de fer aquesta elecció, aquesta votació que deia que...
5: Això és la que es farà a setembre, votar a setembre, octubre, si hi ha temps de sobre per fer-ho.
0: Criticava d'alguna manera que alguns s'han avançat massa.
5: Jo crec que sí, que hi ha gent que s'ha adelantat massa, que va amb un coet al cul, no?
0: Per què?
5: Perquè tenen pressa de ser el candidat o de tal, igual.
0: Parla d'algun concret?
5: No, parlo general.
0: A Caldes?
5: A Caldes.
0: En general a Caldes. De moment només s'han avançat 2 noms de cap de llista.
5: Sí, sí, 2.
0: Són els 2 que creu que van massa ràpid.
5: Jo crec que sí, que les coses tenen que prendre amb més calma, no? I la política... Hòstia, vivim un moment complicat políticament, no? I tothom s'està discutint i barallant-se que tu eres bueno, que jo soy malo. Bueno, crec que la decisió final, qui té que valorar el polític és el poble, la gent del poble que té que valorar, pues aquesta persona està bé o està malament, el voto o no el voto.
0: A Caldes, diguéssim, que aquesta situació política que deia alterada també es repeteix, és a dir, sí que a nivell general o a nivell estatal podem parlar d'una situació un punt alterada, però a nivell local també?
5: Ja podria haver viat NPI. Home, jo imagino que si encara repetirà, però depèn, cada partit té la seva problemàtica, la seva imatge i les seves idees, i són molt respectables que facin el que tinguin que fer i ja està.
0: Vostè es veu amb ganes, diu, per les properes eleccions, les del 2027, però amb quines expectatives mira el maig de l'any que ve? És a dir, mantenir el que ja té, pujar, baixar...
5: Home, la meva decisió seria pujar, però no, ja et dic que no és la meva decisió, que és la decisió de la gent que està fora del carrer, que posa la papeleta a la urna.
0: Però vostè també està molt pel carrer, parla amb moltíssima gent, m'ho acaba d'explicar, que hi tenia una reunió, parla amb molta gent, què li arriba, quina sensació li transmeten?
5: Bueno, la sensació és que podem pujar, algú pujarem. A quin nivell? No ho sé. No m'atreveixo a dir...
0: No, però...
5: A dir números.
0: Fer previsions també de moment són gratis, amb la qual cosa, doncs, mira, escolti'm. Per tant, confia en què podrà afrontar, com a mínim, el PP a Caldes, uns propers comicis locals...
5: Sí, home, que...
0: amb unes millors expectatives, d'alguna manera. Ja té clar l'equip per la propera cita electoral...
5: Estem treballant en això, eh?
0: Costa trobar gent per anar a la llista del PP?
5: Jo crec que pel PP i pels altres.
0: Per tots?
5: Costa trobar gent.
0: però ara és una època, diguéssim, que podríem dir dolça pel PP. Està en una onada, en general, de bona. També en aquests moments costa. Quan les coses van mal dades, no, és normal que costi més.
5: Costa menys. Però la gent moltes vegades diu, escolta, a mi digue'm el que vols i jo t'ajudaré, però no me pongas en primera línia, no? Bueno, és molt respectable això, no? Nosaltres estem treballant, estem fitxant gent i, bueno...
0: Home, està molt bé això.
5: Bé, ja estem.
0: Està molt bé que estigui treballant en una llista quan encara no sap si serà el cap de llista.
5: Bueno, si ho soc, ho seré, si no ho soc, us en conformaré el que em toqui, no?
0: Però estaria a la llista, també? Si no és cap de llista, també aniria a la llista?
5: Segurament que sí, segurament.
0: Té alguna sorpresa, alguna as a la màniga? Algun fitxatge estrella, alguna...
5: En aquest moment no puc dir-te això, no puc contestar-te, perquè estem treballant amb això.
0: Això és un sí.
5: O un no, o un interrogant. És un interrogant.
0: Però això vol dir que alguna està treballant, com a
5: estem
0: mínim.
5: Estem treballant amb això, sí.
0: Alguna persona significativa de Caldes per anar a la llista.
5: Intentarem.
0: Que podria portar, per exemple, què? Experiència, coneixements, contactes...
5: portar de tot, aquí falta que el que vingui al partit té que portar de tot, experiència, idees polítiques clares, què vol fer amb el teu poble i portar gent, clar.
0: Se sent sol?
5: No, perquè no estic sol.
0: Perquè, clar, la gent que potser només segueix l'activitat política a través dels plens, clar, està vostè sol allà. I no sé si és la imatge que es transmet i realment és el que hi ha després al darrere, com a partit de...
5: Hi ha més gent a darrere, hi ha més gent.
0: Expliqui.
5: Demà, som una pandilla. Bueno, anava a dir una pandilla, tampoc som, no? Som una colla de persones, en aquest moment són 12 persones. Bueno, pues estan darrere meu.
0: Se sent acompanyat, per tant. Sí, clar. Quin creu que serà el principal rival pel PP a les properes eleccions? Vox o Aliança Catalana?
5: Jo no sé si Vox es presenta o no es presenta, no sé si Aliança es presenta aquí o no es presenta. Bueno, són rivals i no rivals, no? Ells tenen la seva política, nosaltres tenim la nostra.
0: Però no els veu com a rivals, no? A l'hora de repartir el pastís és el mateix tipus de perfil de votant?
5: El de Vox. Quina... i nosaltres? No.
0: I amb Alià, no sé.
5: I amb Alià Catalana encara menys.
0: No?
5: No.
0: Acostis el micròfon.
5: No. Vox té el seu públic i nosaltres tenim el nostre, no?
0: I no hi ha punts de contacte en algunes...
5: No. Jo m'he parat amb ningú.
0: No el fa por, no el fa por, no li fa por.
5: No, a mi gens.
0: I no sap si es presentaran? Pues no li arriba veritat... campanes de...
5: Mira, campanes sense carrer de tot mena de colors, eh? és un vano molt ampli. Però de les campanes als fets te pots canviar molt, de veritat, no? No ho sé. La veritat que en aquest moment t'ho puc dir, perquè no ho sé.
0: I no li preocupa?
5: No, gens.
0: I li hauria de preocupar algun altre partit, creu, a nivell local, si es presenten?
5: No, perquè cada un té la seva trajectòria, el seu color. Nosaltres fem una postura, que la gent la pot entendre, si l'entén, doncs això anirà cap endavant, no?
0: Vostè representa el PP, li han dit alguna vegada, li han qüestionat de la seva manera de fer, la seva manera de votar, no sembla del PP? Li han dit això alguna vegada?
5: Bueno, alguna vegada m'ho han dit, no? Però jo soc de la manera de ser que crec que quan estàs en una sessió plenària i estàs en un ajuntament, tu tens que respectar sempre la majoria que té una persona, no? Si jo veig que hi ha coses que són beneficioses pel poble, doncs li voto que sí, si no, no voto.
0: Però això, potser la política actual l'ha perdut una miqueta de vista, aquest punt de vista de treballar pels interessos polítics globals i no tant per l'interès polític partidista.
5: Jo normalment no treballo en temes partidistes, no? Tinc un partit que em rescolda, que m'ajuda, que et guia, més o menys, no? Però jo estic fent la política que crec que és convenient pel poble de Caldes.
0: Li han tocat el crostó alguna vegada des del PP per haver votat o per haver fet algun tipus d'actuació, de defensa d'alguna moció, d'alguna votació, del que sigui?
5: Mai.
0: I algun partit s'ha sorprès perquè vostè, pel posicionament que vostè ha defensat en aquell ple o en aquella política o en aquella actuació?
5: Bueno, imagino que hi ha gent que criticarà la postura o no criticarà la postura, no? Jo tinc aquesta postura i la que va cap endavant, no?
2: Com es relaciona amb el partit? Perquè fa molts anys que està vinculat a aquest partit. Des de Barcelona, qui li despenja el telèfon?
5: Jo tinc molts amics de Barcelona, eh? Mira, a final d'aquest mes farà 31 anys de militància que porto el PP. Bueno, quan, si a vegades sí que és veritat que si tens una dubte com actuar, pues, vas, fas la consulta, tenim una oficina del regidor, que el que farà aquesta oficina és ajudar no a mi, sinó a tots els regidors. I si tens una dubte, pues, te l'expliquen i et poden aconsellar. Oye, jo no votaria, però jo sí votaria.
2: I quina influència té el partit en la designació de candidat? Perquè això, fins a l'anterior mandat, havia estat així, no? Vostè ho havia explicat, també, no? Ara també ho ha donat a entendre, no?
5: No.
2: El capo del partit.
0: El capo decidirà.
2: Exacte.
0: Que entenc que és Alejandro Fernández.
5: No, home, Alejandro ja és el màxim responsable del partit, no? Hi ha molta gent pel mig. Però vaja, jo ja t'ho dic, que no mai he tingut problema, al contrari, si necessita ajuda m'han ajudat i ja està.
2: I no sent una mica, ha refet les relacions del tot amb el partit, perquè en els últims 4 anys vostè ha estat designat el candidat sense problemes, però no va poder ser així en els mandats anteriors. Ha refet, doncs, aquesta...
5: Mira, a mi m'han oferit 50.000 càrrecs al partit, jo sempre dic que no.
2: I de Vox i de Ciutadans també li havien ofert, no, em sembla? Altres vegades?
5: No, de Vox no.
0: Ciutadans sí.
2: Sí que l'havia vingut a buscar, no?
5: Ciutadans tampoc. Sí que és veritat que tinc una amiga meva que era regidora de Granollers per al Partit Popular, se'n va anar a Vox i tinc contactes amb ella, no? Però tindre contactes a que t'hagi un fitxar a Vox, no creo, eh?
2: I aquest, equip...
5: jo no aniria a Vox, eh?
2: I aquest equip de 12 es queda al PP. Està tranquil que no hi haurà fugues ni captació de...
5: No. En aquest aspecte, amb la gent que tenim i el grup que som, jo tinc molta confiança en ells, no? Dubto molt que hi hagi alguna fuga de Vox. Pot ser al revés, eh?
0: Ah, expliqui. Què vol dir?
5: No puc explicar més, explicaré.
2: Perquè ja ho dèiem, sap més del que diu, però veieu com havíem de preguntar?
0: Ara
3: d'explicar res. Home,
0: ara d'explicar alguna coseta. No cal que posi noms, només inicials.
5: No, home, no, ni nom ni inicials. És una cosa que estem treballant i ja veurem bé el que passa, no?
0: Per tant, podria ser que el PP desactivés una possible candidatura de Vox a Caldes?
5: No, no crec. Jo tampoc no em preocupa gaire que sigui Vox. Pot ser que Vox tingui alguna fuga d'afiliats. Pot ser, no ho sé.
3: Sí, no, per comentar aquest trasbassament que dèiem, d'això, d'afiliats de Vox al PP o del PP a Vox, vostè fa un moment deia que són molt diferents, però si hi ha aquests transvasaments vol dir que algun punt de comunió hi ha d'haver entre els dos partits. Per vostè, quina seria la principal diferència?
5: O sigui, jo crec que Vox i PP és com la lluna i el sol, eh?
3: Per quin motiu?
5: O sigui, nosaltres fem una pel·lícula tranquil·la, nosaltres no som tan extremistes com poden ser ells. A mi no m'agradaria pactar amb Vox, o sigui, t'ho dic sincerament. I, crec que no,
0: i a nivell estatal? PP,
5: tampoc.
2: Interessant.
5: No m'agrada. Jo faig la meva política, faig la meva feina, i si la gent li agrada votarà, i si la gent no li agrada no votarà, i ja està.
0: I aquesta opinió, aquest punt de vista, creu que és majoritari dins del PP?
5: Però no t'ho puc dir, tio.
0: Perquè... Pels que conec, dins de... Té molts amics a Barcelona.
5: Tinc molts amics.
0: M'acaba de dir. Són del mateix parer que s'equivoquen en pactes amb Vox?
5: No t'ho puc dir, això, perquè no... Cada un té les seves idees, la seva mentalitat, i hi ha gent que li pot agradar dins del partit, a la majoria hi ha gent que li agrada.
0: Sí, però és majoritari o creu que no?
5: No, la majoritari no és. Jo te puc assegurar que a mi personalment Vox no m'agrada.
0: Interessant. Digues, Raquel.
2: No, ara que estàvem en la llista és una qüestió més tècnica, però sí que és veritat que aquestes properes ja, per llei, no, la confecció d'aquestes llistes cremallera, en el seu cas... Això creu que els pot ajudar més que perjudicar?
5: L'home dona, home dona, home
0: sí,
5: dona.
0: Correcte.
5: No tindran problemes. Mm-hmm. Serà arrelat.
0: Ja sap quina serà la número 2, la seva número
5: 2. Home, no ho sé, però jo tinc la meva idea, però això és que hem de parlar entre nosaltres primer, el partit, i que...
0: Va, vinga, avancem. El 2027, aquestes eleccions, com dèiem, i tot apunta que serà un consistori el de Caldes que...
5: Tindrà que ampliar.
0: Que s'haurà d'ampliar perquè es fragmentarà encara una miqueta més. Tot apunta que la cosa estarà un punt més complicat i més complex de governar, de trobar aliances, de formar govern, depenent de com quedi tot plegat. Si hagués de fer un dibuix, ara una aposta de com quedarà el nou consistori, vostè, que ha obert els ulls esbatenats, com creu que serà? Quin dibuix faria aquí?
5: Hòstia, no ho sé, és molt difícil fer.
0: Ho sé, però bé,
5: això fa un càlcul, però
0: una Esquerra, cosa Esquerra càlcul... guanyarà?
5: Bingo. Jo crec que Esquerra es mantindrà, crec. Pot perdre una persona dudes, però més o menys estarà en la línia...
0: Però això complica la governabilitat. Això complica la governabilitat.
5: Home, però quan estàs en unes eleccions...
0: Sí, però un o dos...
5: O faran canvis, no sé. Jo segurament, si jo protesto a Esquerra, faria canvis d'algun regidor.
0: Per exemple?
5: D'algun. Ja veus que està més cansat, doncs aquí el canviaria.
0: Creu que hi ha algun que està molt cansat.
5: Cansat d'idees, eh? De pico pala no, eh? D'idees. Crec que hi ha gent que està... que se li veu, que se li nota que està cansat. Però això és un problema d'Esquerra, no meu.
0: No, ja, però és una opinió seva que sí. Pot... vull dir que ningú li pot contrarrestar i pot dir, doncs jo veig aquest regidor cansat. Agafi aigua, si veu ja comença a pujar la temperatura. No em dirà el nom?
5: No.
0: De qui veu cansat?
5: No es poden dir noms ara.
0: Bé, sí,
5: perquè
0: sí.
5: Falta molt... Falta un hípic.
0: Sí,
5: hasta el maig.
0: I només veu els regidors d'Esquerra cansats o veu algun altre regidor o regidora cansat d'altres formacions?
5: Crec que és un problema de cada partit, no? Però sí, evidentment, sí. Notes que hi ha gent que li falten idees, no? per poder treballar.
3: Jo li volia demanar, comentava això d'aquest regidor més cansat d'aquí d'Esquerra. Vostè que ha vist aquest partit governar en solitari, el veu més desgastat després d'aquests 3 anys de mandat en coalició?
5: Home, tu quan portes 2 anys de legislatura, això cansa, eh? Però, bueno, jo Esquerra la veig bé, o sigui, fa una política que tampoc és molt temerària, són bastant... I és al·lucinant, perquè això a vegades ho parlo jo, no? En aquests moments crec que Esquerra, parlo de Caldes, eh?
1: Sí.
5: És més moderada que altres partits.
0: Com per exemple?
5: Per exemple, Junts és més revolucionari, no?
1: Moderada en quin sentit?
5: Políticament.
0: Però en temes catalanistes, per exemple, sí. O en temes de decisions de política en general, econòmica?
5: No,
0: o...
5: en general.
2: Vol dir que és més conservadora que els oficialment conservadors?
5: Jo veig Esquerra bastant conservadora. Uh-huh. Avui per avui, eh? Demà pot ser al revés, eh?
0: Si haguéssim de fer una extrapolació del mapa estatal o polític així com més general, el que constantment ens bombardegen per totes bandes, de si el PP busca complicitats amb Junts i el PNB, això es pot traslladar a nivell local? És a dir, vostè es veu treballant amb Roser Xalabarder o Meritxell Fabregat o amb la gent de Junts en aquí si calgués?
5: Mira, jo no sóc el Rappel, eh?
0: No, però vostè s'hi veu treballant? Si creu que tenen punts de contacte?
5: No, a veure, si tenim que treballar junts, doncs treballarem. Però corto no quita lo valiente, no?
0: Té alguna línia vermella?
5: No, en aquest moment no la tinc. Però la tindrem.
0: Amb qui?
5: Ja et contestaré un altre dia, això.
1: Però no podem saber ni el partit?
5: No, en aquest moment no.
0: però és un dels que ha dit que amb els que no pactaria.
3: Exacte.
0: No, és a dir, amb els que hi ha ara actualment al consistori, vostè s'entendria amb qualsevol.
5: Home, si em toca fer-ho, ho tindré que fer-ho, clar.
0: De moment, per l'experiència que té d'aquests 3 anys, s'ha entès amb tots ells? Ha pogut parlar, ha pogut negociar, ha pogut tirar endavant idees, projectes?
5: No, hi ha dos partits que jo no he negociat res amb ells, perquè ni m'han cridat, ni ho he inventat tampoc, que és Ara Caldes i el PSC, no? Amb un partit que no pactaria jo mai, PSC.
0: No tenen res a pactar?
5: No.
4: Això vol dir que faria coalició amb Esquerra?
5: Depèn, és que depèn de moltes coses. I ara, en aquest moment, jo no puc dir si pactaria amb Esquerra o no pactaria amb Esquerra.
4: Seria molt revolucionari, això.
5: Sí. No molt... creguis. No creguis.
4: Crec que no hi ha cap cas així. No,
5: no creguis. Eh? Va haver un pacte al Maresme, em sembla que va ser, que governava Esquerra amb PP. I els tios estaven encantats.
0: Doncs hi ha gent en aquest consistori que no ho veu tan estrany, perquè el líder d'Ara Caldes, Joan Duran, va dir que a l'oposició hi havia més que cordialitat i bona relació amb la resta de formacions de partit, tot i que va parlar de la, específicament en aquest programa, en declaracions en aquest programa, de la seva relació amb Esquerra.
7: Bé, potser sí que hi ha una mica més de cordialitat, tot i que a vegades també, per exemple, amb el regidor Suárez també hi ha temes que xoquem. De vegades pensem, un dia ho diré en directe, que el regidor Suárez només falta que li donguin, que l'avalin dos militants d'Esquerra Republicana perquè es faci d'Esquerra.
0: Què vol dir?
7: Que tot el que proposa a nivell de govern a Esquerra, doncs el senyor Suárez ho recolza.
0: Ja està d'acord?
5: I el que li digui jo.
0: El que cregui.
5: Ho recolzo perquè, i no tot, com diu el senyor Duran, ho recolzo perquè veig uns temes que són coherents. És veritat que Ara Caldes és molt populista, no? Llavors, veig més coherent la política d'Esquerra que la política d'Ara Caldes.
0: Per tant, està en la línia del que diu sovint l'alcalde o altres regidors, de que Ara Caldes du a terme una política populista?
5: Ara Caldes, sí. Jo penso que la política d'ell és molt populista, eh? Però, bueno, és el seu problema, no el meu.
0: Però aquí està la seva opinió.
5: I aquesta és la meva opinió, està clar.
0: Digues, digues.
3: Que coincideix de nou amb l'Esquerra.
5: O Esquerra aconsegueix amb mi.
3: També pot ser.
0: N'ha parlat d'això?
5: No.
0: Amb Esquerra?
5: No.
0: I amb el líder d'Ara Caldes, amb en Joan Duran? Això li ha dit?
5: A mi no. No.
2: Però no sé si ara perdoneu, que no sé si posa en comú aquesta mateixa situació amb altres regidors del Partit Popular a Catalunya, perquè aquesta mena d'idili del regidor solitari del Partit Popular amb el govern d'Esquerra o de Torn, però d'un partit d'esquerres en poble, no és nou això, no és estrany que passi aquí a Caldes, i no sé si ho posen en comú amb...
5: No, la veritat és que jo he procurat sempre tindre una bona relació amb l'alcalde, no? I és normal. Tu ets un partit que estàs a l'oposició i tens que tenir, crec, que una bona relació amb ells, no? Ara Caldes no governa res. Està com jo, a l'oposició, no? Això me l'has recordat?
0: Sí, sí.
5: Amb qui tinc que parlar? Amb l'alcalde.
0: I parla?
5: Parlo, moltes vegades, sí. Parlo amb ell.
0: I té una bona relació?
5: Sí. Tenim bona relació.
0: Més del que es pensava o ja s'ho esperava?
5: No m'esperava res, eh? O sigui, jo quan el vaig presentar vaig estar parlant amb ell, li vaig dir que em presentava i a partir d'aquí vam tindre un bon dia i tenim bon diàleg amb ell i els regidors d'Esquerra també,
0: Però que amb, política, tots? Amb tots?
5: Amb tots.
0: Parla amb tots?
5: Amb tots.
0: Parla. I amb els de Junts també? Amb les de Junts també?
5: Amb els de Junts també parlo a vegades,
0: Ja no tant, sembla que ja no tant.
5: Ja no tant. No, però tinc una relació amb la Rosi Gerardé. Millor que Ara Caldes i PSC.
2: En quins temes? potser...
5: De mort teva, de, pues, jo què sé, pues, jo m'entero que hi ha alguna cosa. I jo li comento, veig, escolta, això, aquest tema, m'interessa aquest tema, com ho teniu? No, pues, està així, està això, perfecte, ja està.
0: Em va bé que digui això, perquè en el ple del mes de març hi va haver un moment destacat quan Carla Millán del PSC i Joan Duran d'Aracaldes es van queixar que s'hagués entrat per urgència un punt i que se'ls hagués comunicat ben poques hores abans. En canvi, sembla ser que vostè sí que va tenir oportunitat de reunir-se amb els tècnics. Ells van dir que no havien tingut temps perquè se'ls havia comunicat poc, amb poca antelació, però vostè sí. D'això en van parlar també amb el líder d'Aracaldes quan va passar per aquest programa. Va parlar i va dir això.
7: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Aracaldes estem treballant.
0: Però això vol dir, que se'l va convocar ell, el regidor del PP? I a vostè jo no, el PSC
7: no,
0: tampoc? Perquè
7: no ho sé, però
0: no m'ho han preguntat.
7: Dels 8 regidors de l'oposició, 6 estem treballant. Llavors, sempre és important, no? I podem parlar de un pla estratègic, horitzó compartit, podem parlar de política compartida i buscar el consens, és molt fàcil dir les paraules, però llavors això ho hem de traslladar als fets. No se'ns ha convocat per explicar aquest tema.
0: A vostè se'l va convocar, se'l va avisar abans?
5: No.
0: Què va passar aquí?
5: No, ara, jo que us he dit, porto 31 anys al partit i he treballat també, a una empresa privada, i quan podia em dedicava a la política, o el dia que tenia, que lliurava un dia a la setmana, doncs aquell dia me'l dedicava a la política, no? Per mi no és una excusa que estiguin treballant. Què va passar? Bueno, t'ho explico. A nosaltres va arribar aquesta situació al migdia o a mig de matí, no ho recordo, eh? I jo estava a l'Ajuntament fent unes gestions. Em vaig veure al punt, em vaig anar al tècnic de torn i li vaig preguntar què era, no? I em va dir, pues es tracta d'això, d'això, d'això. Ah, vale, pues ja està. Però és que el mateix que ho he fet jo, ho podria haver fet via telèfon, ja que treballen tant, estan tan agobiats, no volen demanar cedències. Tio, truca per telèfon, escolta, això què és? I t'explica el mateix que m'haguessin explicat a mi, no?
0: Per tant, creu que va ser una deixadesa en aquest cas?
5: Per part d'ell, sí, totalment.
0: Llegeixo. Sembla que per aquestes formacions, es refereix a Aracaldes i el PSC, l'exercici de la responsabilitat i la diligència en la gestió política pot ser, a la gestió pública, pot ser interpretat com un tracte de favor, potser perquè associen el funcionament institucional a dinàmiques de favoritisme. I per això, afegeix, continua, davant d'aquest context es fa difícil dipositar confiança en aquestes formacions. Això és el que escriu el PP en l'article que publiquen mensualment el Calderí.
5: I és aquí, no?
0: Un article dedicat a Aracaldes i al PSC, precisament amb els que no té massa bona relació.
5: No, ni tinc bona ni dolenta. Però és que és així, o sigui, jo estic d'acord que aquest senyor tingui una feina. Bueno, pues tienes que dir, o me libero, o demano una excedència i et dedico a la política, i si no pots dedicar-te a la política no tens temps, pues continua la teva feina.
0: Creu que no estan dedicant el temps que requeriria per la seva dedicació política?
5: Jo no els he vist mai per l'Ajuntament.
2: Perdoni, fa un masses minuts, poquets, ha dit que ha estat 31 anys i que treballava. Mm. I que estava afiliat i que quan podia es dedicava a la política. Mm. Com encaixa aquest comentari amb que no es donen entreveure que no,
5: vale,
2: es dediquen prou a l'acció municipal?
5: I a més tu que portes anys aquí. Quan...
2: Vull dir, quan vostè treballava no quan... li passava el mateix?
5: Bueno, clar, i si no em vols trucar per telèfon m'entarava. Quan jo estava treballant, que era president de Caldes, teníem un regidor que estava...
2: Sí. És una fada, ha vingut la fada.
0: Continuï, no pateixi, coses
5: teníem
0: del directe.
5: Un regidor que tu saps que treballava a Hacienda i estava, i, quan va fer el pacte amb Bonora i va estar governant, es va llevar i punto, no? Però m'ha tractat que aquest senyor treballava i tenia que fer les gestions, no? I quan això no podia, pues la passava a nosaltres i li preparàvem la feina. però s'ha de buscar solucions. O estàs en política o estàs currant, el que vulguis.
1: O sigui, perdó, creu que no es pot compaginar ser regidor municipal amb una feina de mitja jornada o 40 hores? No sí. És compatible?
5: Sí, compatible, home. El que passa és que et demana molt sacrifici, Tira que echarle orilla al tema.
8: I creu que no s'està fent per alguns regidors.
5: Per el que diuen ells, no. Sempre tenen la mateixa excusa, és que estan treballant. Pues pavila.
2: També ha canviat l'entramat burocràtic, no? Vull dir, ara potser demanar un expedient no era com abans, no? Que deia vostè, el tècnic de turno. No ho sé si aquest canvi també en l'organigrama.
5: Mira, jo vaig,
2: administratiu,
5: jo normalment,
2: tecnològic...
5: Jo normalment tres cops a la setmana estic a l'Ajuntament. Per uns regidors o per uns tècnics, i si hi ha dubtes que tinc, me les expliquen i ja està. Ells no poden fer-ho així, o tenen que delegar una persona que ho faci. Jo què sé, és el seu partit, és la seva organització. Jo el que no trago és la idea, estic treballant i no m'entero. A més, si passa una notícia a les 11 del matí o a les 12, fins a les 7 que hi ha en ple, tu pots consultar-ho per telèfon i dir, escolta, què passa amb aquest punt, no?
8: D'aquestes visites al despatx de l'alcalde que ha dit que ha tingut alguna vegada, però n'ha aconseguit alguna cosa?
5: Hem aconseguit coses amb l'alcalde. Hem aconseguit coses.
8: Per exemple?
5: Però mira, per exemple, el pàrquing de les Eres. Vale? Té unes escales que són de fusta, afosca totalment, i aquella gent portava temps reclamant que jo s'il·luminés aquella escala, no? Van tenir una reunió nosaltres, vam estar parlant amb el tècnic i vam posar una llum allà. Pues ahí está. I jo les coses que he demanat, hi ha coses que no les puc aconseguir, no? Però jo les coses que he demanat o amb un regidor o amb un alcalde, les he aconseguides.
8: Per tant, creu que se l'escolten més a vostè que a d'altres?
5: Jo no sé si m'ha escoltat més o no, però em foto una pallissa de pencar, eh? Que no
8: per exemple,
5: que
8: a veure, quan,
5: sentat al sofà, quan, eh?
8: Què vol dir fer una pallissa de pencar? A veure, què?
5: Jo estic tot el dia patrullant per poble, i parlant amb gent, i la gent em fa preguntes, i la gent em diu això, i llavors hi ha coses que jo no les puc resoldre. Llavors les traslado, i a veure si me la poden ajudar, i la fufon, i ja està. I aquesta és la bona sintonia que tinc amb Esquerra.
8: Sí, ha fet una miqueta de política de carrer. Política de carrer.
5: Políticament, Esquerra i PP és...
8: Bueno, sí, com el
5: l'oli i l'aigua. Sí, no. Sí. Però a nivell de treballar, jo no tinc mai cap problema amb Esquerra.

0: una valoració. Ara estem arribant a final de curs, els nens i nenes comencen a rebre les notes. Aquí encara queda un semestre, un trimestre, digui-li com vulguis, per arribar a l'avaluació final, que serà les eleccions del 2027, però de moment, si haguéssim de fer un examen parcial, quina nota li posaria, quin diagnòstic li posaria el que portem de legislatura a Caldes?
1: A nivell polític.
0: Pel que s'ha fet, pel que no s'ha fet, per la feina que ha fet la... Un 7. Quines serien les principals mancances d'aquesta legislatura? Què no s'ha fet o què s'ha fet malament per part del govern?
1: No, jo estic molt preocupat amb el tema de la vivienda. Falten viviendes. Estic preocupat que el cap de Caldes no tingui un servei d'urgència, que te'n digui que n'ha setmanat.
0: Santa Perpètua.
1: Perdona?
0: Santa Perpètua.
1: Jo, Santa Perpètua, perdona. Sí. I el més greu que crec que en aquest moment el que jo faria, buscar per crear més vivienda, perquè fan falta pisos a Caldes, arreglar carrers, voreres estretes, que segons l'alcalde hi ha 80 quilòmetres de vorera, no? Però per això fa una planificació i un any fas 10, l'altre fas 15 i mica en mica ho arregles, no?
0: Creu que hi ha hagut una manca d'atenció, de planificació per aquest tipus d'actuacions? S'ha optat més per les grans obres que per les petites?
1: Sí, jo crec que sí. I a més, això és evident, que s'ha dedicat a la gran obra i, de fet, han deixat una mica penjat les obres petites del poble, no? Del dia a dia.
0: Ho ha comentat, això, amb l'alcalde?
1: Ho he comentat, també, sí.
0: I?
1: És el que hi ha.
0: Com veu la relació de govern del pacte Esquerra i Junts? Matrimoni de conveniència, una parella de fet, un companys de pis, com ho definiria això?
1: Col·leguilles, tu?
0: Sí?
1: No ho sé, no em poso gaire en aquest tema perquè prou feina tinc jo sol, com per cuidar-me del pacte d'Esquerra i de Junts, no?
0: Sí, però bé,
2: des de... Això vol dir que no vol rebre... Aquí. Ja sabem què fas.
0: Escenes de matrimoni una miqueta.
1: No estic fotis amb mi perquè s'ho he caldat.
0: Però creu que realment és així la situació?
1: No. Hòstia, és que cada un té... A veure, tu quan fas un pacte de govern ja saps el que et toca, eh? Tens que baixar el teu nivell per posar-te a l'alçada del que t'ha fitxat, no?
0: Però des de la barrera com es veu això?
1: Divertit.
0: M'agrada.
3: Jo li volia demanar en aquest sentit, i ara potser seré una mica dolenta amb aquesta pregunta, però...
1: Fili'm aquest, que està callat.
0: Albert, això va per tu, eh?
4: Sí.
3: En aquest sentit, parlant de la relació amb aquests dos partits al govern, que ja fa unes setmanes i que per aquí han passat altres representants que comentaven doncs, una certa mala maror entre aquests dos partits, i vostè que s'ha distanciat tant d'Ara Caldes i del PSC, què considera que està més dividit? Els partits al govern o els partits a l'oposició?
1: Bingo. Jo crec que està més dividida la posició, eh? És la meva opinió, eh? No, a veure, Junts i Esquerra poden estar en picabralles, jo sento comentaris, però són comentaris. A mi ningú ha vingut d'Esquerra a dir-me, hòstia, que em passa això, o ningú d'això m'ha vingut a explicar-me la pel·lícula, no? Per comentaris que puguis escoltar, tu no pots juzgar amb unes persones, no? És el seu pacte, que ells lo bendiga, no? Quan diuen... Jo soc flanant. A mi el que em preocupa són el poble, les urbanitzacions que estan molt deixades de la mà de Déu, i això ho sap l'alcalde perquè li he dit 50.000 vegades. I qui té que juzgar aquesta política no és el Javi Suárez. Són els ciutadans quan votin. Tenen que decidir aquest o aquell.
4: Però dividida suficientment com per no pactar a l'hora d'unes futures eleccions per treure l'actual govern?
1: Per pactar amb qui?
0: L'oposició.
4: L'oposició.
0: Clar. L'oposició com per no arribar a un acord.
4: Com per no arribar a un acord en les pròximes eleccions.
1: Mira, això és la pregunta millor, no? Això m'ho dius, no, ara, de pitjor puc
4: Junts
1: estar...
4: Junts i Esquerra, a les eleccions anteriors, jo la campanya electoral es van matar entre ells i van pactar.
1: Sí. Jo puc estar de picabrella amb tu, ¿vale? Picabrella política, però sortint ens fotrem una cervesa.
4: Sí, això sí.
1: Però que... Si fa falta un pacte i nosaltres, veiem que tens un, programa que és beneficiós pel poble, doncs pactarem, si no passa res. I potser tota la legislatura ens hem triat desplaçat al cap. La senyor... política és així.
4: Sí, sí.
0: Senyor Suárez, una
1: hola,
0: cosa... una
1: pot
0: cosa...
1: dir de tu, eh?
0: Una cosa que hagi fet bé el govern actual a Caldes. Una. En aquesta legislatura.
1: Però, per exemple, Can Rius. A Can Rius es tenia que prendre la decisió. O s'arreglava jo, o es deixava un solar perquè les cabres puguin anar allà, no? Però n'ha fet vària. O sigui, el Col·legi del Carme és una bona obra. Torno a repetir que Can Rius és una bona obra que crec que era necessària.
0: No obra física, eh? Una obra, una acció de govern, una decisió...
1: Una decisió, que això són decisions de govern, no?
0: I una que hagin fet malament? Destaquin una.
1: Una regla que en baix.
0: No arreglar en general?
1: En general, en general.
0: Només Can Valls?
1: No, home, no, jo...
0: Ho dic per proximitat?
1: Ho dic per proximitat. Però no, les urbanitzacions estan molt, molt abandonades, molt deixades.
0: Creu que aquí hi ha una assignatura pendent? I això els hi pot passar factura?
1: És que la factura te pot passar, facis el que facis.
0: Desgast de govern?
1: Pot ser desgast, cansament... No per fer més coses, la gent et votarà abans, eh? La gent té les seves idees, la seva decisió de vot. Jo crec que Esquerra es mantindrà. El PSC ho té fotut per mantindre's, amb la que li està caient. I ara Caldes, bueno, ara m'ho puixo un mes, però ho veig difícil que puixin, eh?
0: Què creu que hauria canviat aquesta legislatura si en el moment d'escollir company de viatge Esquerra hagués optat en lloc de per Junts pel PSC? Hauria estat molt diferent.
1: No ho sé, perquè la Roser és una dona bastant emprenedora, no? Crec que més emprenedora que el PSC, no? Però per això és molt complicat, és molt difícil de dir amb aquest estaria millor i amb aquest estaria pitjor, no?
0: Hi ha algú a l'oposició amb qui no es dirigeixi la paraula?
1: Perdona.
0: Hi ha algú amb de companys de l'oposició amb qui no es dirigeixi la paraula, amb qui no parli, no, que no hagi parlat en cap moment per res?
1: Jo parlo amb tots i saludo a tothom. Ara que vulguin parlar amb mi és una altra història.
0: Canviem altres temes? Sí, obrim la carpeta de diversos. Ja que parlava de Can Valls, Can Valls tindrà una de les millores que tothom reivindica, que serà la rotonda d'accés acompanyat de les obres de la C-59. Uh-huh. Això d'alguna manera ha de millorar sobretot la seguretat per accedir al barri. Però més enllà d'això, la reforma de la C-59 com a projecte, creu que realment servirà per resoldre alguns dels problemes de mobilitat que hi ha actualment per accedir a Caldes, o simplement, com va reconèixer l'alcalde, només serà una reforma que anirà en millores de seguretat?
1: No, a veure, millores de seguretat serà així. Que millori la circulació, et dic jo que no.
0: Creu que es queda curta, per tant, l'obra?
1: No és que quedi curta, és que jo crec que és una obra que està mal pensada i mal planificada. Perquè, per exemple, la rotonda de Palau, els cotxes que van a Barcelona tenia que ser soterrani. Com també crec que l'entrada de Caldes, que tenia una altra rotonda on està la bassa, tindria que passar els cotxes per sota i evitar-te el curs de cotxes dels que baixen de Sant Feliu i així, no? Però, bueno, doctores tenen l'Eglésia, ells tenen enginyers i jo no soc enginyer. Però crec que el cacau s'està liant a Palau amb la rotonda aquella, no?
0: I això no resoldrà.
1: Bé, jo crec que això no. Millorarà els segales, això sí.
0: Per què?
1: Anirà volant, li fotran una autopista per allà.
0: Creu que així millorarà el servei?
1: Home, serà més ràpid estar a Palau. A partir de Palau ja parlarem.
0: Creu que està fent un bon servei, Segalés?
1: Home, té alguna mancança, eh?
0: Per exemple?
1: Per exemple, que els diumenges o els caps de setmana les urbanitzacions estiguin incomunicades, no? Parlo de mi, jo no agafo transport aquest, no? No utilitzo l'autobús.
0: Però els veuen arribar, com a mínim, abans que hi haguessin les obres.
1: Però, Dani, les vidres estan apagats, si no ho veus. Per molts comentaris que m'arriben, pues hi ha gent que està contenta i hi ha gent que està emprenyada, com a tot.
0: Relacionat amb les obres de la C-59, hi ha una altra obra que sembla ser que també comença a prendre forma, és la variant de Sentmenat.
1: De Sentmenat.
0: Sí, ara fa pocs dies l'alcalde Isidre Pineda, al programa El Fòrum d'aquesta casa, va dir que probablement hi hauria novetats en breu.
5: La de la variant de Sentmenat també, evidentment, és imprescindible per treure trànsit pesat del centre del poble i del carrer. Perquè això passi, primer s'ha de construir la rotonda d'accés sud i per tant s'han de fer les obres de la C-59 i després s'ha de modificar el traçat per connectar la variant de Sentmenat amb aquesta rotonda. Hi ha un consens amb l'Ajuntament de Sentmenat perquè això es tiri endavant. Justament això ho vaig parlar-ho amb el secretari de Mobilitat fa pocs dies i crec que puc dir en paraules seves, que aviat tindrem bones notícies. Per tant, això s'està fent. Són gestions que són lentes, però que estan passant.
0: Ja està d'acord? És imprescindible la variant de Sentmenat? Ho dic perquè ja han començat a aparèixer col·lectius ecologistes posant-hi pegues, dient que no, que es destruirà bona part del territori.
1: És que això és la truita de gall. No, la variant de Sentmenat és necessària i tindria que estar feta ja fa anys. És un parell a Carreons i Santa Teresa quan baixen els camions per allà, no? Els ecologistes queixaran perquè les gaviotes porten caputxa, no? Ho sento molt per ells, però es té que fer. Estic totalment d'acord que es faci la variant de Sentmenat.
0: I el quart cinturó?
1: El quart cinturó ja en parlarem, perquè això està més aturat que... Està molt desfasat el quart cinturó, eh? Ja portem uns quants anys portem amb el quart cinturó.
0: 40, potser.
1: Però, imagina't.
0: O més. Imagina't. Però sembla que ara arribarà fins a Castellà.
1: No,
0: gràcies a un acord polític, també, precisament.
4: Una batalla molt dura. Això ho conec de prou.
0: Una contrapartida.
4: Sigut molt dur, això.
0: Una contrapartida del PSC amb Esquerra per aprovar precisament uns pressupostos. No sé si amb un gir de la truita, si podria acabar caient l'altre tram. Vostè hi està a favor o no?
1: Del quart cinturó, no. Jo estic d'acord perquè el transport... No, cada vegada hi ha més transport per carretera, fins que jubilen el Puentes, el ministre de Transport.
0: Òscar Puentes, sí.
1: Òscar Puentes, eh? Si el jubilen i deixa de fer desastres amb la via fèrrea, no? Perquè ja no agafa tren ni el Titus.
0: Canviant d'obres, de projectes, Pi Margall. Com ha de ser Pi Margall? Quin és el Pi Margall que té vostè al cap? Amb cotxes, sense cotxes, plataforma única...
1: Jo tinc diverses idees per Pi Margall. En primer lloc, estic anant molt en compte perquè és l'eje comercial del nostre poble, de Caldes. Si es fa peatonal, estic a fer... Jo crec que jo faria un pàrquing subterrani, que val calés, però bueno...
0: Un pàrquing subterrani?
1: Clar.
0: Encara hi creu, amb el pàrquing subterrani,
1: sí,
0: eh?
1: Però...
0: Perquè era una de les propostes de la passada...
1: De fa anys. No, ara, tu quan vas a comprar, a tots ens agrada comprar i entrar a la botiga amb el cotxe, no? Com aquest que diu. Si tu fas Pi Margall peatonal, que jo no crec que sigui el correcte, que a mi em van dir, home, poden aparcar al parc del Tanatori, dic, sí, home... i aniran les cistelles carregant fins allà. La gent vol cotxe a la porta del comerç, carregar i marxar. Per què creus que Corte Inglés, la gent ve a comprar Corte Inglés, per exemple, eh? O a altres superfícies comercials, eh? Per la comunitat, que tu parques allà dins, carregues el cotxe i te'n vas. Sense paquets, sense res. Porta't carregat el cotxe.
0: No, estava mirant el tècnic, el Monter, bàsicament perquè estem pràcticament arribant a les 8 del vespre i per tant haurem d'arribar i haurem de fer una petita pausa.
1: Per sopar?
0: No, per escoltar les notícies. De moment, per escoltar les notícies de les 8 del vespre, sopar d'aquí una estona. El que sí que li volia demanar és si ens pot acompanyar uns minuts més.
1: Sí, home, clar.
0: Sí, perquè encara hi ha uns quants temes per aquí damunt de la taula que crec que serà interessant d'escoltar el seu punt de vista. Vale. De moment, per la primera visita que està fent a la ràdio, què li sembla?
1: Bé,
0: està a gust?
1: Bé. Sí, jo estic a gust.
0: Sí?
1: Trobo a faltar alguna pica-pica, no sé.
0: No, però si podem, si parlem i mengem, no ho podem fer tota la vegada.
3: Ha de mal fer.
6: Sí, això la ràdio queda malament. S'escolta.
1: No, però bé.
0: Doncs tornem d'aquí uns minuts, fem una pausa per escoltar les notícies i tornem de seguida aquí al Safareig. Fins ara.

0: Ja hem superat el punt de les 8 del vespre. Continuem aquí al safareig, si us acabeu d'incorporar. Benvinguts, benvingudes, fins a les 9. Estem aquí amb, fent safareig amb el líder del PP a Caldes, amb Francisco Javier Suárez, amb qui estem fent un repàs, jo crec que podríem dir literal, en algun cas, amb alguns polítics o la situació política de Caldes. Ara teníem la carpeta de temes diversos obert. També en un safareig en el que ens acompanya la Raquel Puig, l'Albert Sant Andrés, la Laia de Déu i la Dana Ricard. Amb ells estarem també fins a les 9 fent aquest safareig, que no quedi ni una peça de roba bruta, que surtin totes les taques. Però amb el líder del PP, just abans de les notícies, havíem obert un meló, crec que literalment es pot parlar d'això, quan es parla de la reforma de Pi Margall. Li preguntava la seva opinió, ha parlat d'un pàrquing subterrani, ara entrarem una miqueta més en detall del seu projecte. Li preguntava bàsicament perquè l'alcalde, la seva visita a aquest programa, quan se li va preguntar per això, ell va explicar una miqueta quin era el seu punt de vista, el seu projecte, però d'alguna manera el que va dir és: jo el que vull és que es mullin els altres.
1: M'agradaria que el Pi Margall fos una avinguda, i crec que el Pi Margall és un carrer, doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos una avinguda del segle XXI. També m'agradaria saber quina és l'opinió de la resta de forces polítiques, si tenen valentia per enfrontar aquesta qüestió. Tant de bo poguéssim trobar un consens unànim de totes les forces polítiques, perquè és evident que el Pi Margall no pot seguir així 20 anys més.
0: Té valentia per afrontar-ho, senyor Suárez?
2: Jo sí, perquè a més crec que això té que ser un consens de totes les forces polítiques, no d'un grup polític. I tenim que cuidar molt que no passi amb Pi Margall el que va passar amb el Caixa Antic, no? Que se l'ha encarregat. Tenim que facilitar que la gent pugui arribar a les botigues, que pugui comprar sense l'estrès de que, hòstia, que és l'hora que envolten el cotxe que me'n vaig. Llavors, a mi m'agradaria fer un pàrquing subterrani sota Pi Margall, el carrer lo que és Pi Margall, pàrquing, i a sobre pues, pot ser peatonal, perquè no, la gent podrà aparcar sota, i per sempre els comerços poden fer campanya de pago dues hores de pàrquing, si vens a comprar aquí, et dono un vale, es poden fer moltes coses amb el comerç, moltes. Però en principi tenen que agafar el gat per la cua, no es diu?
0: Sí, per exemple.
2: I fer el que estigui que fer al carrer, no?
0: Però unes obres que impliqui la construcció d'un pàrquing subterrani vol dir que allarguen bastant més aquestes obres, sí, que no pas una reforma, sí, de superfície.
3: Clar.
0: Els comerços ja estarien, creu que ja estarien d'acord amb una cosa així?
2: No ho sé, es tindria que parlar amb ells.
0: Ha parlat?
2: Jo d'això no he parlat de ningú.
3: Això era una proposta del PSC de fa ja uns quants anys, no? Però a l'espai actual de l'aparcament de l'estació.
2: Bueno, nosaltres ja fa anys que teníem la idea de fer un pàrquing al parc al pàrquing de l'estació, darrere de la xurreria, no? Podria ser una solució també aquesta, no? És que solucions hi ha moltes. Llavors és cara greu, te la jugues.
0: Però això vol dir que el Pi Margall ha de ser peatonal o no ha de ser peatonal? Hi han de passar cotxes o no?
2: Depèn.
0: De qui?
2: Pues depèn de que tu donis facilitat perquè la gent que pugui anar en cotxe pugui parar un mitja hora per comprar o no li deixis parar. Pot ser el Fumoni Boet, és peatonal pràcticament, però passen cotxe i en 10 minuts poden parar allà al costat.
0: Però no hi ha comerços.
2: No, home, no, ja. T'anava a dir una, però m'he callat.
0: Digui, si total.
2: I torno a repetir el mateix. Pi Margall és el pulmó econòmic de Caldes. Com la pifia, ens carreguem el comerç de Caldes. Llavors això té que estar molt consensuat.
0: I és factible aquest consens?
2: Home, jo crec que si parles amb els comerciants i dius, escolta, volem arreglar això, parlar amb ells, de tu a tu, i que també ells donin la seva opinió, la seva idea, no?
3: Però vostè diu que fa molt carrer. També parla amb la gent que va, és a dir, amb aquesta clientela i amb el mateix sector dels comerciants.
2: Els comerciants no volen que sigui peatonal, ja t'ho dic jo.
3: És que no sé si us passa a vosaltres, que és una obra de consens, que és important, sí. Molt bé, doncs per fer un consens de saber què pensa
2: doncs
3: tothom,
2: moment,
3: com ho faríem, vostè com ho faria?
2: Quan arribi el moment, convocar tots els comerciants, plantejar-los el programa i a veure ells quina idea també es dona, no? Perquè no té que ser la idea que doni el Suárez o la idea que doni l'alcalde Isidre.
3: Però com, a través d'un referèndum, per exemple?
2: No, referèndum no. Parlar de tu a tu.
0: Això ho té clar, això és molt de PP, eh? Els referèndums no, eh?
2: El referèndum no és del PP.
4: Sí, una mica, eh?
0: El que sigui, eh?
2: Perquè això no serveix per res, però el referèndum només serveix per crear més merder.
5: Una mica d'assemblea, no? També? No, també. No? Més assembleari.
2: Sí, per exemple, doncs, escolta, que agafes Can Rius, reuneixes tots els comerciants allà, planteixes el projecte, portes fotos del projecte, i llavors la gent que digui, doncs a mi m'agrada això, m'agrada això. És molt complicat arribar a un acord amb tothom. Però quan li toques la butxaca no preocupis que arriba un acord tom.
4: Sí,
6: creu? Això és un tema complicat, molt complicat, perquè està parlant el senyor Suárez de parlar amb els comerciants, no? Al final, Pi Maragall és un eix de Caldes. Potser els ciutadans també tenen molt a dir, no? Jo per exemple, per mi, ostres, perfecte, no? Que sigui peatonal. I els que venim de fora de les urbanitzacions és un problema, perquè després està el problema del pàrquing també. Clar, fer un altre pàrquing, ostres, ja tenim un buit, pràcticament buit. Fer una obra faraònica com un pàrquing, encara que sigui on sigui, no? O sigui, sota Pi Maragall jo no ho veig gaire, no? Perquè potser la infraestructura per fer això seria molt complicada, però clar, això, ostres, hi ha molts factors.
2: Els comerciants no volen que sigui peatonal.
6: Sí, això ho sabem, perquè hi han obert quan es feia els dissabtes que es tancava, que es va tornar a obrir, no? Però clar, aquí potser la decisió
2: és que el comerciant
6: s'ha de tenir en compte molts factors, no? Molts...
5: les veïnes que hi viuen també.
6: Clar, exacte, la gent, pacificar aquest carrer, ostres, sí, jo crec que s'ha de fer sí o sí.
2: El que puja i baixa cada dia una persiana, tu tens que parlar amb ell.
6: Evidentment, no dic de deixar-los fora, però...
5: Incloure la ciutadania.
6: Però clar, també hi viu gent, també passem molta gent.
2: Si el fas peatonal, limites molt...
6: No, però potser hi ha maneres de pacificar, no? Carrers, de fer plataforma única, per exemple, no sé, i fer... doncs el que vulgui anar a comprar amb el cotxe, no? el petó ja deu, no? de les guarderies. No sé, m'invento ara un tema. Fer alguna cosa així, però... que s'ha de pacificar, jo crec que és... home,
2: però tu en 5 minuts no compres. Si vas a comprar no. Roba, que t'has de
6: despullar, no,
2: que t'has de vestir,
6: però...
2: que t'has de provar...
6: no sé, potser hi ha alguna fórmula,
2: jo
6: ara,
2: poso,
6: no
2: exemple,
6: sé,
2: la meva dona,
6: no?
2: La porto a la botiga, me'n tinc que anar, perquè ja no sé què fer.
0: I creu que és més fàcil el consens amb els comerciants o amb els veïns que el consens polític?
2: És més fàcil.
0: Clar, però parlava d'un consens polític, eh?
2: Ja, home, ja. El consens polític només es tracta d'una cosa, de presentar un projecte consensuat per tots els comerciants de Caldes, afectats de Pi Maragall, i quan això ho tens tot clar, llavors tu demanes el consens polític.
0: Hem parlat del servei, canviant de tema, del servei de... a no ser que vulgueu dir alguna cosa més de la reforma de Pi Maragall.
3: Que encara no ens ha dit que creu que... És evident que s'ha de parlar amb la gent que passa més hores al dia, que són les persones que hi viuen i els que s'hi guanyen la vida. I en conjunt tot el poble hi anem. Però, clar, insisteixo, com ho faria? De plataforma única, peatonalitzada sempre, de pagament, més laxa...
2: De parlar, primer parlar amb els comerciants i escoltar el que volen els comerciants. I a partir d'aquí treballarem.
3: Clar, ells voldran el bo i millor, clar. Però
2: em sembla molt bé, jo faria el mateix.
3: Sí? I és a dir, com s'afrontaria llavors això? Perquè una cosa és els desitjos...
0: Com s'equilibra, no? Els interessos d'uns amb els altres.
3: Clar, no es pot fiar tot a no sé quants anys un sol projecte de poble, com ja potser està passant amb altres projectes, no?
2: Mira, jo he vist pobles que han fet l'ex comercial, l'han fet peatonal, i si no tens pàrquings al redador, allò ho enfonses, eh? No arriba ni el Titus allà. O sigui, estic anant molt en compte perquè aquí juguem amb els interessos de la gent, eh?
0: És una obra capdal i que potser per això no s'ha obert el meló encara, no?
2: Clar.
0: Però com més es trigui, pitjor estarà.
2: Jo crec que això per l'any que ve, la pròxima legislatura, sortirà endavant, eh? Crec que... tampoc ho sé segur, eh?
0: Però depèn de quins equilibris hi hagi a l'Ajuntament, perquè si ha d'haver aquest consens polític i està tot més fragmentat...
5: Serà més
2: complicat. Però aquest consens... A veure, tornem-hi. El consens polític és una tarda de treball, no pot allargar un tema d'aquests 3 mesos.
5: Sí, en una tarda creu que ja estaria tancat el tema?
2: Si està d'acord el comerç amb el projecte que tenen ells que volen fer i l'Ajuntament, el que governi, l'accepta, doncs la posició tindrà que acceptar això també.
5: I els ciutadans on queden en aquest consens?
2: Bueno, el ciutadà, si tu li dones facilitat per anar comprant, no hi haurà cap mena problema.
5: I la gent que hi viu, a Pi Maragall?
2: Però bueno, podran entrar i sortir igual, no?
5: Però no se'ls hi pregunta.
0: Depèn del projecte.
2: Eh?
0: Depèn del projecte, no?
2: Bueno, encara que sigui petonal, que no crec que sigui, perquè els botiguers no volen que sigui petonal. A menys amb els que jo he parlat. Uh-huh. A la gent li tens que donar sortida perquè surti del pàrquing de casa seva, no?
0: Una altra cosa s'ha de fer, sí.
2: Tindrà que donar sortida.
0: No es poden tancar els...
2: Vostè surti a les 5 del matí i entri a les 4 del matí i ja està.
0: Bé.
2: Per exemple, per un horari, no?
0: No sé, jo sí. Canviem de tema perquè sembla ser que...
3: Ens ho paguem.
6: Sí. És complicat.
0: Haurem d'esperar a veure què diuen els comerciants, haurem de parlar, els haurem de portar aquí al safareig a veure què els hi sembla tot plegat, a veure què expliquen. Abans hem parlat del servei interurbà de bus. Parlem de l'urbà, perquè també d'alguna manera ho ha mencionat, ho ha deixat anar de la connexió de Caldes amb les urbanitzacions. Ara hi ha barris actualment que encara no disposen d'aquest servei, per exemple, casos com Can Maspons o Can Regassol, per posar algun exemple.
2: Que jo sàpiga, el bus urbà, els festius no funciona ni un.
0: No, clar, enlloc. No, però d'entre setmanes sí que com a mínim ofereix algun servei. Ho dic perquè ara, recentment, l'associació de veïns d'aquests barris sí que ho estan demanant. La justificació de l'operadora és que, i també per part de l'Ajuntament, és que es tracta d'un servei deficitari. Entén aquesta justificació per no habilitar aquest servei a totes les urbanitzacions? Unes sí i altres no?
2: No, a veure, no l'entenc. Perquè un servei públic no és per guanyar calés. Si és deficitari, bueno, pues tiene que demanar ajuda, que sigui, que li correspongui, picar la porta de la Generalitat i escoltar un barri amb això, no? Però que és un servei que està caducat. Tu no pots deixar cap setmana que m'ha tocat fer-ho a mi també, eh? De taxista amb el meu fill, amb un repartint nanos per ahí, no? Té que haver un servei que ho faci, un servei públic que ho faci, que puguin baixar Caldes, que puguin anar on vulguin anar els crios, no? És deficitari? Pues potser segurament també és deficitari tot ara, no? Però tindràs que mirar que tot s'ho mencionin. És parlar i parlar.
0: Per tant, és voluntat?
2: Poca.
0: Sí, és poca voluntat de no...
2: Poca voluntat de no parlar.
0: Per part d'aquí.
2: Home, però que estan governant, no? No serà meva.
0: N'ha parlat, els hi ha dit?
2: No he parlat, però ho tinc en agenda per parlar d'aquest tema i veurem bé com acaba la història.
0: Canviem de tema. El ple d'abril, precisament, va fer una petició a l'equip de govern justament al final, que jo crec que ningú s'esperava. Crec que els va agafar una miqueta descol·locats a tothom.
2: La Mare de Déu, que està a l'entrada principal de l'església, a la façana, està plena d'excrements, de coloms. I la pregunta és, això podem fer alguna cosa com a ajuntament? Podem netejar-ho? Perquè hi ha moltes queixes dels veïns que viuen davant per les olors que això desprèn, no? Vaig parlar també amb el mossèn i, bueno, si no sé si vostès poden fer alguna cosa com a ajuntament. Es pot fer alguna cosa? Ha de ser un patrimoni...
0: Quan diu que l'escolten... L'escolten, fins i tot.
2: Hòstia, que si m'escolten, volia jo fer un pàrquing d'avionetes i no me'l deixa.
0: Bé, no, però com a mínim va dir això. Però com a mínim va dir això i ja l'estan netejant, ho ha vist.
2: Sí, ja ho sé, ja.
0: Què li sembla?
2: Home, perquè ja tocava. El que no tenim que arribar és amb aquests extrems. Jo no sé... Clar, parles amb l'Ajuntament i diu, no, això és de l'obispat. Però bueno,
3: clar, és que no paga ni vi, no?
2: Eh?
3: No paga ni vi, no? Són uns dinerons que podrien destinar aquestes coses, no?
2: Bueno, tenen altres gastos, eh?
3: Clar, és que la resta també tenim altres despeses, no?
2: Bueno, però si és un... és que, hòstia, tindre la iglesia com estava donava pena, ja no per la iglesia, sinó que els veïns que estaven que viuen davant estaven fins al gorro dels coloms, no? Ara inclús crec que han posat una malla d'aquestes elèctriques. Però és que cuida, tio. Sigui patrimoni o no sigui patrimoni, és la iglesia del teu poble i tens que ajudar-los.
3: És un problema, això dels coloms, certament, és veritat. Sí, sí.
0: Content, doncs, per tant, que li hagin fet cas a qui correspongui.
2: Espero,
0: a qui correspongui.
2: No m'han dit, però espero.
0: A qui correspongui, perquè en aquest cas, clar, no sé si és cosa del bisbat o és cosa de l'Ajuntament.
2: Tinc una reunió pendent amb el museu Alejandro per parlar amb ell d'aquest tema, que ho ha fet, perquè no ho sé qui ho ha fet,
0: Una de les declaracions que també recentment ha aixecat més polseguera política...
3: Ens ho explicarà, perdona, Xavi, ens ho explicarà?
0: El resultat de la reunió.
2: Ah, quan parli. Sí, home, sí, no passa res.
0: Ho expliqueu en un ple.
2: I si voleu, ho podeu vindre amb
3: qui ho ha fet, no? Perquè...
0: Ho expliqueu en un ple. Tal i com em vaig comprometre a la ràdio, ho explico aquí en el ple, el resultat de la reunió.
2: Però estaràs tu al ple.
0: Home, l'estarem escoltant.
2: Ah, vale.
0: Sempre. Sempre.
3: No, ho dic per no sentar un precedent, no? Perquè potser un altre edifici privat també pot argumentar que és patrimoni X... i que no pot suportar...
2: L'edifici no és un edifici privat, que ja sàpiga.
3: No?
0: És del bisbat.
3: No és privat.
2: És públic, no?
3: D'accés públic, sí, ah, però la titularitat...
2: Home, de la bisbat, clar.
3: Però el bisbat no som nosaltres, no, regidor?
2: Que haurien de ser el millor tots, eh?
3: Sí?
2: Sí.
3: I on està el dret de lliure confessió?
5: Jo no, eh?
3: Això és que com que ve el papa...
6: Mira a veure
3: el papa. Emocionat.
0: Mira a veure el papa.
2: És que em sembla que aquest dia estan a punt d'operar la meva dona, no? I no sé si podran assistir a Barcelona ni aniré, però...
3: Asseguris de que arriba bé i d'anar amb temps, que ja ho han dit, eh?
0: Anar-hi amb temps, que la cosa serà complicada, eh?
6: I amb transport públic, perquè si no serà difícil.
5: Sí, exacte.
2: Metro, te deixa la porta. Això,
0: sí, deixa, sí, més o menys.
5: No, la parada de metro de Sagrada Família
0: estarà tancadíssima.
5: Ha de baixar-la d'abans.
6: El convidem, no?, que vingui aquí, si vol.
0: Que vingui aquí. Exacte, sí.
6: La Verjaneta, que vingui aquí Caldes.
0: El que deia, una de les declaracions que va aixecar més polseguera i que l'ha aixecat des del punt de vista polític els darrers mesos aquí a Caldes són precisament les que va fer en aquest programa al març la líder de Junts, Roser Xalabarder, sobre la celebració de l'orgull LGTBI a Caldes de Montbui.
4: Però jo els vaig dir a l'associació, i no sé si a la ràdio me'l van treure, perquè em van demanar que fes una declaració en el seu dia, quan no vam celebrar el dia de l'orgull. Jo crec que la festa està a Barcelona, a les grans capitals, i aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions, i els vaig dir que creessin la seva associació, que des de la regidoria les ajudaríem a fer la festa tan grossa com volgués. Sí que és veritat que jo el primer any em vaig trobar una festa que em venia un camió groc, o sigui, estàvem inclús en el catàleg apuntats d'aquesta, no sé si era el tractor amarillo perquè és la cançó, però bueno, era un tractor de color groc, que venia d'Andalusia, travessava Espanya i es plantava aquí a la plaça del Lleó a fer la festa de l'orgull. Doncs, com que no estava escrit enlloc i no estava contractat, els hi vam demanar, sisplau, que ens ho traguessin del programa.
0: Comparteix aquestes paraules l'Ajuntament ha d'organitzar els actes de l'orgull a Caldes?
2: Jo crec que les té que organitzar el regidor de turno. I què vol que et digui? Organitza moltes festes a l'Ajuntament, eh?
0: Per tant, això és una festa o és una celebració, una reivindicació?
2: És una reivindicació, per mi no és cap festa, no? Que aquesta gent es manifestin així, no? Crec que tampoc és necessari manifestar-se. Cada un pot ser el que vulgui i no si tu manifestes per ser home.
0: No.
2: No. Em sembla molt bé que facin la festeta i sí, ja està.
0: Però ha de ser una festa o ha de ser alguna cosa més? Perquè si ho equiparem amb el 8 de març també és una festa, el del 8 de març, o és una celebració, és una commemoració, una reivindicació, ho podem equiparar?
2: Pues jo et diria que sí, perquè al fi i al cap és una reivindicació que fan aquestes persones que tenen el seu dret de fer les reivindicacions, i endavant, i si l'Ajuntament ho té que organitzar, que organitzi. Buscar-los un espai que puguin fer la seva festa, com pot ser Can Rius, se li deixa Can Rius allà i ja està.
0: S'ha de prohibir el burca als edificis públics, a les escoles? Ho dic perquè l'alcalde Isidre Pineda, quan li vam preguntar en, aquest, en aquesta mateixa cadira, va dir que això era un debat racista.
2: Hòstia, mare, aquí ho canvia, eh?
0: No vol ser la mateixa cadira?
2: Sí, home, sí. T'ho dic en conya.
0: Ho sé, ho sé. És un debat racista? Planteja això?
2: Lo del burca? No, jo no soc racista, però...
0: No, no, no vostè. Si fer aquest plantejar el debat, si ja només el fet de plantejar el debat és considerar-ho un debat racista, el discutir si s'ha de prohibir o no.
2: Jo el prohibiria.
5: Per què?
2: Perquè aquesta gent que ve de fora i ve cap aquí es té que acostumar i té que anar com van els europeus, i si no, que es quedin al seu país.
5: Però aleshores això no és integració ni inclusió, és apropiar, o sigui, s'estan incloent dins una cultura que no és la seva. Han de deixar 100% la seva cultura, no poden mantenir les seves arrels.
2: Aquí teníem per discutir 3 dies, eh?
0: Endavant. Perquè, 3 dies no, dies però, no, però bé, si ho, no, acaba, no? Si ho podem fer resumidet,
2: tu ves al seu país, tu ves al seu país i intenta implantar les teves idees a veure si pots.
5: Però jo no vull intentar implantar les meves idees a cap país si jo vaig com a visitant, com a turista o com, si vaig a viure. Simplement vull que intentar mantenir algun vincle amb el lloc d'origen que jo vinc. Molts són refugiats, molts són migrants que marxen perquè estan en guerra, perquè porten molts anys en guerra. Se'ls ha d'acabar les seves costums, han de deixar de fer el ramadà, han de deixar de... ho han de deixar de fer tot per literalment integrar-se i assimilar únicament la cultura d'aquí?
2: Aquí pot vindre el que vulgui.
5: Jo no estic dient que hagi dit això.
2: Però no ho he dit. Té que acostumbrar-se a les costums europees, no a la del seu país. I anar amb burca em sembla que no és un fet ni feminista ni hòsties. O sigui, té que anar com vas tu, com anem nosaltres, igual.
0: Però el prohibiria en general o els edificis públics per temes de seguretat?
2: Els edificis públics ho tenia claríssim, que havien d'entrar amb cara descoberta.
0: La cara.
2: I sí. Pel carrer, pues, també tenien que anar amb cara descoberta.
5: I si van amb hijab?
2: Pues igual.
5: Porten la cara descoberta?
2: Bueno, pues la vestimenta...
5: Que el hijab és només el mocador al cap.
2: El mocador, ja.
5: No és el vestit sencer.
2: Bueno, però...
5: Forma part de la seva cultura, tampoc.
2: A mi no m'agradaria que el portessin...
5: Però a vostè li agradaria, per exemple, que arribés a un país i li obliguessin a agafar les costums i la cultura d'aquell país i no mantenir les seves?
2: Si vas a viure, tens que acostumar-te allà.
5: Una cosa és acostumar-se.
2: I tens que acceptar les lleis d'aquest país, no?
5: Però ells estan acceptant les lleis.
2: Hem vist periodistes que per no portar el mocador l'han apagradat, o no?
5: I jo això no ho he vist.
2: No, però jo, home, jo tampoc ho he vist, perquè... Però ho he llegit, eh?
5: Aquesta notícia.
2: Ho he llegit. Periodistes que han anat a fer la seva feina allà i l'han apedrat per no portar mocador.
0: Ho considero un debat racista parlar d'això? Plantejar-ho, eh?
2: No, perquè ja et dic que jo no soc racista, eh? Però que això, el cachondeo que hi ha a Espanya d'immigració, de pater, està que tallar. Que vingui, però que vingui en un contracte laboral a treballar. Se li acaba el contracte, si continues treballant se renova, i si no, pues ahí muy buenas.
3: Per tant, el govern hagués hagut de fer el procés de regularització abans.
2: Però fer-lo com ara està fent, jo crec que és una animalada.
5: O sigui, només deixaria venir a gent que vingués amb un contracte de treball.
2: Sí.
5: I els refugiats polítics?
2: Igual que no hi ha refugiats polítics.
5: Sí, tant si n'hi ha. Els que marxen de Palestina, els que marxen de conflictes al Sudà, al Sudan, de Cuba.
2: Bueno, home.
5: Tots aquests són refugiats polítics. Aquests, si no tenen contracte laboral, tampoc.
2: No, home, refugiat polític, si ve com a refugiat polític i realment és un refugiat polític, tens que ajudar-lo.
5: Però si marxes del teu país perquè no pots més, perquè busques una vida millor i aquí no tens contracte laboral, vostè no deixaria que entrés.
2: Si no, a veure, la gent que ve a treballar, que vingui a treballar en contracte, si no, que no vingui. No podem estar com estem.
0: Digues, digues.
7: No, anava a dir que després hi ha un altre debat que és el debat de les futures pensions lligat amb la baixa natalitat que hi ha en aquest país i que segurament ens convé que vingui gent de fora a treballar aquí.
2: Però t'estic dient que si ve a treballar que vingui, però que vingui en contracte laboral. Tu ves als Estats Units i vengo a treballar i no tens un contracte laboral, tu no entres.
7: Però poden tenir un període de temps per trobar aquesta feina.
5: Un visat.
2: Bueno, pues es pot pactar, ¿no? De dir, pues, et dono 2 mesos per treballar, però vaja, jo és que no faria, jo no entraria en aquest joc.
0: Estem ja arribant al final de l'entrevista. Un parell de preguntes, si li sembla. Sí? Em permet?
2: Bueno, perquè eres tu.
0: Què li sembla la vocació d'Instagramer de l'alcalde?
2: Home, queda atractiu, eh? Jo també ho faig, eh?
0: Sí, també en fa alguns, però no tants. No, home, no tants.
2: Jo cada dia no surto, eh?
0: No. Li agrada per això?
2: Ni m'agrada ni em desagrada.
0: Creu que és una bona...
2: I considera que té que estar aquí a l'Instagram donant notícies, eh? Per endavant.
0: És més d'Ayuso o és més del Biol?
2: Soc del Biol, perquè el conec personalment de fa molts anys. I l'Ayuso hi parla 2 o 3 vegades ja només, no? I... Però Ayuso també m'agrada, eh?
0: Creu que faria més bona feina que Feijó?
2: No. En política, per ser un president de govern, té que ser un tio que sigui... té que ser una persona que estigui molt centrada, molt calmada, molt sossegada. Aquestes persones que porten pólvora dins i surten disparats... Tu no pots ser president de govern en aquestes condicions.
0: Estem parlant d'Ayuso, no?
2: Sí.
0: És d'aquelles que cridaven, que deia abans, que s'havia de baixar el volum. Estaria dins d'aquest grup?
2: Sí, clar. Molta gent estaria en aquest grup, eh?
0: Creu que farem eleccions abans del novembre del 2027? Generals, vull dir.
2: No depèn de nosaltres.
0: No, no, però que...
2: Jo ojalà es fessin demà, ja.
0: Francisco Javier Suárez, líder del PP de Caldes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Safareig. Espero que hagi estat a gust.
2: He estat a gust, moltes gràcies per la vostra invitació i em podeu cridar com vulgueu. Doncs... Encara que m'agrada molt la pata del ventre, m'ho passo millor.
0: S'ho passa millor. Està molt bé, és un bon comiat, eh?
5: Sí, eh?
0: És un bon comiat. Doncs espero que estiguin escoltant i que el convidin ben aviat.
3: Tenen una falca. Tenen una falca. Secció, secció ja.
0: Senyor Suárez, moltíssimes gràcies, bona tarda. Fins aviat, adéu-siau.
8: El Safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.

0: Doncs continuem el safareig. Ara sí, ara és moment de fer més safareig encara, perquè és moment de comentar una miqueta el que ha donat de si tot plegat. Et veig molt somrient, Albert, per ser, sí, la teva, per ser
1: que,
0: el teu primer safareig.
1: És que ha sigut potent aquesta primera hora i mitja.
2: Estan.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Sí,
2: ara, la síndrome d'Estocolm. Sí.
0: Ara ens preguntaves, no sé, em permets que elevi a públic la pregunta que m'has fet.
1: Sí, sí.
0: És sempre tan intens?
1: Sí, no, ostres, m'ha semblat intens.
0: Què diríeu?
1: Déu-n'hi-do.
0: Vosaltres ja sou més veteranes de safrejos.
3: Bueno, ha començat com molt baix, no? Un perfil baix. I ja com sí. La intensitat ha anat pujant, crec. Jo ho he viscut així, almenys.
0: Home, ha sigut una última mitja hora.
3: Sí, jo, sí.
0: De temes
3: sí.
0: Més variat, potser, no?
4: Sí. I aquí jo l'he vist una mica més atabalat. Sí. Diguéssim, al principi ho entomava tot amb molta normalitat, amb molta calma, com deia ell.
3: Es mullava.
4: Com ha de ser, sí. Però responia, no?
3: Sí.
4: I ara aquestes últimes preguntes sí que se'l veia una mica atabalat de... Penso jo, no vull obrir aquest tema, no vull haver-me de pronunciar sobre aquest tema.
2: Jo penso, fent autocrítica, que no hem treballat a fons projectes de govern, dades, jo almenys per part meva me la faig, no? I com a contrapartida és que et quedes en una mena d'esturament, perquè o hi ha silencis o hi ha contradiccions, no? És a dir, que realment no he arribat... No tinc clar si realment sap més del que diu o realment encara sap menys del que acaba dient. I davant d'aquesta tesitura no saps ben bé per on com entrar a fons en un tema. A mi m'ha passat això, cosa que com a representant públic també em preocupa una mica.
4: També en aquest sentit d'autocrítica que s'ha de fer, em sembla molt bé, però també s'ha de tenir en compte l'interlocutor que tenim, és a dir, tu li has repreguntat en diverses ocasions, li has demanat respostes concretes i tampoc les hem rebut, és a dir, que potser haguéssim fet servir aquestes dades, haguéssim intentat, no?, apretar més i el resultat potser hagués estat el mateix.
0: A mi un titular que m'ha quedat... com a mínim de la primera hora, després ja entrarem a la segona, que jo crec que hi ha uns quants titulars més o idees, però la primera hora és el mal rotllo, no sé si dir-ho així, amb Ara Caldes i amb el PSC.
4: Sí.
0: Crec que no hi ha feeling,
3: ha sigut molt contundent, crec.
0: Sí, sí. Home, de que no es dediquen a la seva feina, que no fan la feina, bàsicament, com a regidors de l'oposició, que no treballen els temes, que no estan allà donant el call una miqueta com vindria a dir, per fer servir una miqueta el vocabulari que fa servir, sí, ell també, de... Això és una de les idees que m'ha quedat bastant,
1: sí,
0: clara,
1: molt
0: i no he sentit pràcticament cap crítica al govern.
4: Molt poques.
1: Sí, aquest acostament que ha fet el govern. Sí, a mi m'ha sorprès molt, o sigui, que s'apropés tant a ells i no a l'oposició. Al final ha rajat més de l'oposició que del govern.
0: Sí, aquesta és una mica,
1: sí, és una mica sorprenent, no? Sí. I quan fins estan i a les antípodes, sí, a les... ideològicament. Sí. No?
4: De la mateixa manera que quan vam tenir aquí a la Roser Xalabarder vam coincidir que era un discurs més de l'oposició que de l'equip de govern.
0: Correcte,
4: és a dir,
0: exacte,
4: que...
0: correcte.
2: Exacte, tota la raó, Dani. I aquí que... s'inverteix, fins i tot semblava que... de manera bastant elegant, però s'atribuïa l'èxit de fer aterrar l'equip de govern en coses que importen, les voreres, la caca dels coloms, no?
3: Una mica que ell parla amb el poble, que ell fa carrer, no? Una mica també.
0: I que aconsegueix coses.
3: Exacte.
0: Cosa que, d'alguna manera, per inversa, vol dir que la resta de l'oposició no aconsegueix coses perquè no fa aquesta feina.
4: Perquè no té... Endavant.
1: Parla.
4: No, anava a dir perquè potser no té aquesta bona relació que té ell amb el govern o amb Esquerra en concret. No? A mi em genera el dubte de dir aconsegueix coses perquè té aquesta relació que no sé quina de les dues parts l'està cultivant més, diguéssim, o la busca per poder tenir aquells resultats.
1: A mi m'ha donat la sensació aquella d'una conversa de bar, no? De que estava còmode. Absolutament. I t'estava explicant com si fóssim amics, no?
0: Sí. M'ha sobtat
1: això.
0: És així.
2: És el seu tarannà comunicatiu,
1: sí. Jo l'he conegut
2: avui,
1: l'he conegut mitja hora abans d'entrar al programa, no? I m'ha sorprès, bueno, tenim coses en comú, som veïns, pràcticament, i, ostres, havia vist les seves intervencions i tot això, però... m'ha donat aquesta sensació, no? I aquí m'ha donat com allò, com si estigués al bar explicant-te coses, no? Al final parlant de coses importants com és la política local, no? O sigui que, no sé, Déu-n'hi-do. Mm-hmm.
2: I suposo que es troba còmode en, aquest, en aquesta, no? En aquesta estratègia que d'oposició de l'oposició, no? De diferenciar-se, no? De, no dir la paraula constructiva, però no sé si l'ha dit, l'adjectiu aquest, però com si...
0: Bueno, d'aconseguir coses, si
2: d'aconseguir,
0: no l'ha fet
2: servir. Exacte, sí. Com d'aconseguidor, perquè realment m'ha quedat la sensació que no hi ha un equip al darrere o al costat o on hagi de ser que pugui estar al mateix ritme de treball de la resta de l'oposició, com és ara Caldes i el PSC, no?
0: I que la línia vermella és amb el PSC, ni aigua.
2: Sí. Aleshores, una manera de desmarcar-te és, doncs, això, no? De ser aconseguidor, sí, sí.
3: És que no ho sé, és que, o sigui, a mi em sembla, no em sembla fort, o sigui, no m'ha sorprès gens que no volgués, o sigui, que la línia vermella fos amb el PSC.
2: Clar.
3: No em sorprèn, perquè vull dir, a nivell global ja s'estan veient les desavinences. Aleshores, té bastanta lògica que no vulgui pactar amb ells. El que em segueix sorprenent és que prefereixi pactar amb Esquerra.
0: Clar. Dir, és que també...
3: Quan és un partit de la dreta conservadora de sempre, vull dir, és com, és de calaix, vull dir, aleshores és com costa...
4: Se li barreja una mica, penso, el tarannà com municipal, no? Amb aquesta voluntat que com a mínim expressa de no, jo tot el que sigui bo pel poble, doncs jo li donaré que, suport, o sigui d'esquerra o sigui de tal, amb doncs, afirmacions més de política general com el PSC, és a dir, el PSOE,
3: exacte.
4: Ni aigua, referèndum, és una paraula que no vull ni sentir a parlar perquè la connoto amb allò i refugiats polítics, quan
3: el
4: tu
3: mateix.
4: Li has dit, ell se n'ha anat a presos polítics
3: sí,
4: i el procés...
3: Exacte,
4: és a dir,
3: i ha fet un... No.
4: Se li barregen com aquests
3: sí.
4: Dos mons, no?
2: Sí, suposo que no és difícil encaixar a les idees polítiques de partit en un poble com Caldes, tenint en compte que està ell sol, no? Que això ja ho hem comentat,
0: és que és
2: no?
0: Una miqueta, però no ha donat aquesta sensació.
4: A mi m'ha faltat, m'hagués agradat saber més l'equip que hi ha darrere, no?
3: Sí.
4: Perquè ell parla molt que hi ha aquest gruix d'afiliats.
3: Són 12 persones que estan darrere seu, que l'ajuden, i qui, ja, però què fan? Qui són?
1: On són? Bueno, potser perquè es recolza molt en això, no? En la gent, el que deia ell, que va pel carrer... Jo puc
3: clar,
1: dir
3: això
1: que,
3: no
1: que això ho he vist
3: a nivell electoral...
1: com ho fa, no? Perquè el WhatsApp de l'urbanització no? A vegades ho ha fet. Això ho veus de primera. També una vegada li vaig tocar el crostó. També ho puc dir, no? Amb el tema de la dana, amb allò que van començar... No de la dana, Ricard,
4: sinó... Jo no he fet res.
1: De la dana, no? D'allò
3: sí, de València.
1: No,
4: no,
1: de
4: València. Com, veient,
1: ja,
4: no
1: que, com a periodistes jo crec que no podem permetre, no? I que és un regidor municipal que comenci a fotre ja notícies com van sortir en el moment, no? De bulos,
3: de fake news,
1: mitjans molt dubtosos.
0: Qüestionables,
1: I això a mi em va emprenyar molt, no? Com a professional de la comunicació. I però bueno, sí que veig això, no? També veus molt pel carrer aquest home, no? I,
3: clar, però
1: jo crec que això es recolza molt a la gent, no? I és potser una mica com el seu equip, no? Que no sé si té o no, no? Però sembla que amb això sí que, bueno, és el seu suport, no?
3: Sí, però que vagi pel carrer i que parli per la gent no li, o sigui, no té cap condició perquè aquesta gent amb la que parla acabin votant el seu partit.
1: No, evidentment.
3: Vull dir, que ell s'abandera molt, no?, de que ell fa política de carrer, però després, al final, el que interessa són els vots.
1: Sí, no, però finalment jo crec que la política local hauria de ser això, no?
3: Sí.
1: De ser, no tant les sigles, no? Jo puc posar un exemple, no? D'un partit, Ciudadanos, no? Que està al poble familiar, no? I allà després els veus i som de todo menos de Ciudadanos, no? Perquè parles amb ells i... Però bueno, van arribar després de 30 o 40 anys del PSOE i estan arreglant un poble de l'Espanya vaciada, que es diu, eh? O sigui, dius, bueno, aquí les sigles potser no són gaire importants, no? Perquè o són aquests o no hi ha més. Sí, són 800 habitants. I, ostres, jo crec que hauria de ser una mica això, no? La política local. I a vegades, ostres, veus coses que... Ostres, sí, hi ha grans obres que calen, evidentment, que calia això, calia allò, però després...
0: Això
1: potser...
0: allò és Carme i Can Rius, eh?
1: Per exemple, sí, sí. O a les urbanitzacions a l'asfaltat, no? O sigui, però després potser te'n vas als parcs, jo que els flac... vaig molt, per sort, per desgràcia, vaig molt i...
0: Tot passa.
1: Ja m'ho entenc, també.
0: I també creixen, molt, també creixen.
1: I jo he hagut d'anar a casa a buscar un martell per treure un clau en un parc infantil, al Parc de la República, concretament. Estic segur que... parlo de fa 2 o 3 anys, estic segur que passo ara i està igual. Sí, clar, dius, ostres, potser anar més de peus a terra, no?
0: Una miqueta el que deia ell, no? Que s'ha descuidat, sí. Potser el
1: dia a dia. Sí, potser, clar, sí, sí.
0: Estaríeu d'acord una miqueta? Digues, digues.
4: No, no, que ara que deies això, m'ha fet gràcia perquè també m'he apuntat quan li has demanat amb què caldria posar l'accent aquí, quina és la feina que queda per fer. Ha parlat d'habitatge, ha parlat d'aquest manteniment, ha parlat del CAP. I em sembla que no ha diferit gaire del que també comentava justament en Joan Duran.
0: Mm-hmm. Sí.
4: Que són, i m'ha semblat com a mínim curiós, no? Perquè ha deixat molt clar les desavinences, diguéssim, no? Ho ha titllat com molt de populistes.
0: No he tingut problema en dir-ho, eh?
4: No, cap ni on, i en repetir-ho, sí.
0: Sí. Amb això també s'ha assimilat amb Esquerra, com li hem dit.
4: Sí.
0: Li hem fet notar que això deia el mateix que Esquerra, i... Té claríssim.
4: Sí, troba gust.
1: Són amics.
4: Sí. Però creieu que hi ha un interès darrere d'això? És a dir, creieu que el fet de que se l'escoltin, o que ell tingui aquesta sensació que se l'escolta, que proposa coses que després acaben fent realitat, sigui netejar la verge o... Sí.
2: És pura la verge, ja.
0: Torna a ser pura.
1: Pura i neta.
4: No, deia, no sé si, creieu, si això li pot donar un capital polític, és a dir, en el sentit de si la gent sap que se l'escolten i dubtava si votar-lo o no, això pot fer que l'acabin votant? No sé si m'estic explicant, però, eh?
0: Política útil.
2: Sí.
0: És un vot
2: que sigui estratègic.
0: Podria ser. Vull dir, ell té expectatives.
4: Exacte, per això t'ho demanava. I perquè jo crec que l'hem vist molt còmode amb aquesta relació tan pròxima amb el govern i amb aquest, inclús... gairebé tracte de favor que s'intuïa amb el tema de les reivindicacions que comentava també en Joan Duran d'Aracaldes, d'aquestes reunions que ell hi va, nosaltres no, no? Ell s'hi trobava com còmode, com ser el preferit
2: també,
4: de la classe, no?
2: Sí.
0: La política pragmàtica, que es diu. Vull dir, renuncio a segons quins posicionaments polítics, per exemple, pactar amb Esquerra per poder aconseguir coses.
2: Clar, jo crec que potser per això deia que potser no hem posat prou en confrontació en què, per exemple, habitatge, no? Doncs sembla que no està a favor de la regulació de preus de lloguer, no està gens a favor. I si és habitatge, parla sempre de públic o privat, perquè ja hem vist que els privats li van, diguéssim. I si porten mitra, encara més. No sé què hi anava a dir, ara m'he perdut.
4: Són moltes coses, Raquel.
2: Sí.
1: Bueno, ho ha deixat clar quan parlava de la reforma de Pi Maragall. Parlàvem amb els botiguers, evidentment sí.
2: Sí, no.
1: Hi ha gent que hi viu, hi ha gent que anem... O sigui, aquí hi ha molts actors...
2: Que dic, entra en confrontació, però ell, entre aquesta barreja de polític de proximitat, el fer carrer, que potser li sobra una mica de... Vull dir, potser no necessita tant carrer, necessita altres coses. Arriba aquí en un moment que ell feia temps que tenia ganes de ser regidor i no ho podia ser perquè era el partit qui acaba... I diu, així ha començat l'entrevista, no? Xavi, de que el capo, el partit, no?
0: El capo.
2: I durant els mandats anteriors no ho va poder ser perquè es va optar per una altra persona. Llavors entenc que viu aquesta etapa que ha dit que la vida política són trams, i m'hagués agradat trams, eh? De com a... No de dones, no sé quin tram ell es troba, final no, perquè ha dit que estava disposat a continuar.
0: I crec que el veurem.
2: Que està un tram dolç, no? D'estar on ell volia ser, no? Que és tocar una mica aquesta cadira, encara que sigui com a aconseguidor de coses. No ho dic en el mal sentit, dic en el sentit literal, de tocar cadira, dic

0: facin una festeta, sí, no? Que facin una festeta i
1: se li,
0: ja està.
1: Se li veuen, no?, algunes contradiccions aquí, sí, no? Perquè li has demanat festa o reivindicació, i ell ha dit, no, no, és una reivindicació.
0: Però que facin una festeta.
1: I que ho faci el regidor de torn, és a dir, va, li sembla bé que es faci, que, considera que és una reivindicació,
0: i que ho ha de fer l'Ajuntament, aleshores no coincideix amb el que diu la Xela Verder.
1: Exacte.
0: És com, què? Què? Sí. És raro, però bueno,
1: sí, jo crec aquí que aquí és on s'ha atabalat també, sí, ell, que ha dit, ostres, fins ara que està, anava molt bé, m'esteu posant aquí de cop i volta.
2: Deu ser una cosa que li queda lluny, i això,
1: sí, absolutament, sí, clar, clar.
2: Ahí, doncs, ja, però... és una cosa que segurament no...
0: Però això jo crec que s'ha deixat emportar per la rama ideològica. Aquí s'ha vist clarament, vull dir, almenys amb el tema d'immigració, 100%, jo m'ho estava passant molt bé.
1: T'hem vist, t'hem vist.
3: Molt bé i incòmode.
1: Sí, sí, sí.
3: Amb tots aquests temes una miqueta,
1: sí, l'he, sí, sí, sí,
3: l'he vist un punt incòmode de... perquè no és la política de carrer.
0: Exacte.
1: El pròxim...
0: No és el que li, o sigui, no és el que amb el que se sent còmode, ni és el que li agrada parlar, perquè sap que hi haurà xoc d'idees i xoc de debats i d'arguments, que és normal, és el que passa.
1: I vol mostrar com aquesta part com més conciliadora, no?
0: Exacte, i no, no, no. Vull dir, no és així, no és, vull dir, no es pot ser conciliador amb un tema com aquest.
2: Perquè no tenim vídeo, però sortirien memes fins i tot.
0: Sí, probablement.
2: Sortirien molts memes,
0: sí, probablement.
3: Però expliqueu per què, home, que la gent no, ho ha vist per què.
2: No, perquè ja estava incòmoda.
0: Sí, sí, les cares que posa...
2: L'hem tret de, sí, del seu, de la seva zona de confort, i bueno, són temes que jo crec que no tracta normalment.
3: Que no li pregunten,
2: que no, no surten al ple, no, no, exacte, sí, exacte. No, no forma part de la vida de la política local.
3: Però és una miqueta la nostra feina, també.
1: Sí, sí, exacte.
3: És aquest mirall, no?, una miqueta.
0: Clar, perquè, o sigui, jo tampoc he volgut incidir més, però al final, vull dir, si parlem amb la gent de Caldes, la gent de Caldes, a Caldes també hi ha immigració i també hi ha generacions noves que ja no són, clar, migrades. Per tant, amb aquesta gent ja no hi parla. Vull dir, clar, aquí es pot anar molt més enllà.
2: Però amb els botiguers sí que parla.
0: Clar, exacte, amb els botiguers sí que parla.
1: També n'hi ha de migrants.
0: Sí,
2: sí, evidentment.
0: Vull dir, aleshores, però amb ells no hi parlarà?
3: Sí? Tercer? Sí?
0: Sí.
3: No, no, estàvem parlant amb el món.
1: Està molt pendent de tu, Xavi.
3: No, perquè simplement ara tenia jo aquí tres temes preparats de comentar, a no ser que vulgueu dir alguna cosa més de l'entrevista amb el regidor del PP. Ara ja hem tancat tot, ja els hem tancat tots.
1: Podríem estar tres dies, com ha dit ell.
0: Sí, exacte.
3: No, podríem fer un punt resumidet.
4: Així que per ell, amb aquest ambient de precampanya, ja ho sabem, sí, però cada vegada és com, no ens en podem estar de que engegui ja la pre...
2: Un any abans.
0: No? Tranquil·litat.
4: Sí, que ja ho sabem, que l'últim any, però una mica...
1: Com arribarem, no? Si no?
4: Mira, això estic plenament d'acord.
2: És la política actual, segurament.
3: Sí. De fet és una pregunta que us anava a fer, de si creieu que estem en l'últim safareig tranquil, normal, sossegat,
0: que ens queda,
1: és probable,
3: perquè,
1: quan,
3: sí, perquè a nivell polític és l'última abans d'acabar la temporada. El proper ja serà el setembre, per tant, o ja octubre, estarem a mesos de la campanya
1: que
3: electoral.
1: Just quan han dit que han de fer aquesta mena, sí, de primàries, o aquesta mena de...
0: el que faci.
1: Sí,
3: el que decideixi el capo, no?
0: Ah, exacte, el capo farà tu.
1: Capo.
0: Ja està.
3: Per tant, estem davant de l'últim safareig polític que podríem considerar de normal, no alterat, no adulterat.
4: Bé, encara jo crec que al setembre, venint de les vacances, sí, es conservaran una mica, no? Les formes, encara...
0: Potser, jo crec que
4: pensem que és Caldes, eh?
0: Novembre, eh?
1: És que ja està molt caldejat, eh?
4: Exacte.
3: Això ja ve amb el nom.
1: No, no, però, és a dir, ja ha passat per gent aquí, ja, perquè ja ha passat gent amb ganes de precampanya i amb, sí, ganes de... Si ha passat ja, perquè no ha de passar a partir del setembre, encara més.
3: Encara més.
2: No, és que potser al setembre ens trobem un altre grup,
0: sí,
2: polític.
0: Exacte.
2: Nou.
1: Sí.
3: Sí?
0: Sí?
2: No, ho dic. Ara
1: tens alguna informació?
2: No.
0: Ah, vale.
2: No, però sí, que potser
3: estem en un safareig,
2: surt Vox, surt...
0: Jo espero,
2: ostres,
0: que no.
2: És que...
0: Sí, jo per la salut mental de tothom espero que no surtin.
1: Que ha tingut
0: dos
1: molt clar també que...
0: Sí.
1: Línia vermella.
2: Sí, molt sorprenent també això.
3: En Vox.
0: Sí. En Vox. No diré res d'Aliança Catalana, això...
1: No, ha dit encara menys.
3: Encara menys.
0: Encara menys?
3: Sí, encara tenim menys coses en comú.
2: Des de la seva posició també és fàcil dir-ho.
0: Sí, clar.
2: Si hagués de formar govern, potser sí, no seria així, perquè
0: clar,
2: al final...
0: A molts llocs està pactant PP amb Vox.
2: Està passant a tot arreu, ha passat a l'Aragó, ha passat a Andalusia i ha passat a tot arreu.
0: I continuarà passant, tristament. Mm-hmm.
3: Anava a dir, ens queden res, 10 minutets per acabar, i menys, i jo tenia 3 temes preparats, n'he escollit un. A veure. I us dic quins són els altres dos, o no? O no voleu saber?
0: Ai, no ho sé, eh?
1: Quin dilema.
2: Que sigui sorpresa.
0: Sí.
3: Doncs va... Parlem d'un... És per desengreixar una miqueta, tot plegat.
1: Vinga.
3: També ho dic perquè va sortir en l'últim ple un dels temes que en els propers mesos, i parlant ja en futur, s'haurà de parlar més, és el que té a veure amb la concessió de les cremades, de la gestió del complex esportiu. Ja portem uns quants plens que se n'està parlant amb tots els tràmits previs. Actualment se n'encarrega el Sena Caldes, però estem al mig d'una licitació d'unes característiques bastant importants, d'un gran volum econòmic, i que, depèn de com acabi, pot ser que transformi completament el que hem vist des de fa anys en aquest complex. Ara fa uns dies, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, el president del Sena, el Roc Lleixà, advertia que si al final la cosa no acabava sortint del tot bé per ells, vol dir que la licitació d'aquella o queia en mans d'una altra entitat, això deia que posaria en greus problemes la situació actual i sobretot futura del club.
5: Estem vençuts des del febrer i estan amb la renovació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que passi. Clar, nosaltres el problema actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven, si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel problema de la gestió. Llavors, això esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més doncs puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així, i si renova, doncs no passarà res, anirem funcionant, i si no renova, doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
3: Albert, que tu estàs fent a sobre, va.
2: No, és que el vaig entrevistar fa un mes o dos pel Calderí, no? El Roc, i em va explicar el mateix que acaba de dir, i ho tenim molt clar. Sí, des d'allà. A més, és una licitació pública, que això, avui dia, que... tal com està, jo que vinc del món de l'esport, que és el meu tema, és perillós, aquesta licitació. Ja no pels termes, sinó perquè ara mateix s'està estenent molt el tema de federacions, de, no sé, m'invento ara, de tennis, Federació Catalana de Tennis, que està licitant. Hi ha federacions que estan licitant.
3: L'OFEC està gestionant.
2: Exacte, l'OFEC està... Entitats. I clar, és un tema difícil i molt complicat de tractar, perquè el Sena Caldes, el volum que té aquí, ja només parlem d'esports, futbol sala, el nivell que estan, un equip a tercera divisió, un equip a segona divisió que ha baixat, el bàsquet, el waterpolo, clar, això gestionar, això és complicadíssim. I sense una figura com la del Sena Caldes, ostres, seria molt complicat a nivell, i ja no parlo a nivell d'allò, sinó parlo que hi ha un teixit esportiu al darrere de nens i nenes que això seria un problema, perquè què fas amb tot això?
1: Però si ho perds al club li falten recursos, és a dir, aquesta mala gestió que comentava, jo penso que això fa temps que dura, i m'agradaria saber una mica, és a dir, seria un bon tema periodístic com per fer una investigació aquí darrere de la gestió econòmica que estigui fent el club, perquè no acabo d'entendre d'on venen aquests deutes o aquestes situacions, que certament té molt així.
2: Bueno, jo pel que va explicar ahir va ser sobretot la pandèmia. Jo durant la pandèmia vaig fer entrevistes també amb, no recordo qui era, un directiu del club, i
1: anava a venir per aquí,
2: i just abans de que passés, perquè en aquell moment estàvem tancats a casa encara, en una entrevista, un Instagram Live d'aquestes famosos que es van posar tan de moda, i ja ho albiraven, no? I pel que em va explicar després el Roc Lleixà també ve d'això, no? Després, el clar, que hi hagi, tampoc ho sabem.
1: Jo aquí voldria fer un parell d'aportacions.
3: Ràpid.
1: Rapidíssimament. El tema de la pandèmia, clar, jo desconec la situació global de la resta. Jo sóc sòcia del Sena Caldes, jo vaig seguir pagant la quota durant tota la pandèmia. Es va demanar que així fos i crec que molta gent doncs, va comprendre la situació i es va tirar endavant. I a més, prèviament això, evidentment això és un exemple i no sabem si el gran gruix de socis i sòcies ho van deixar de fer. És només un apunt. I abans de la pandèmia ja s'havien donat situacions d'equips, d'aquests tots aquests equips que, com dius, és un gruix molt gran, que es troben en una situació de jugar un play-off per pujar de categoria i per tant doncs, millorar la seva posició a la competició i el club off the record desitjant que això no passés perquè no podien assumir competir en una categoria superior perquè no podien econòmicament fer-hi front, i això estem parlant d'abans de la pandèmia, és a dir que estic convençuda que ha influït, però no tinc del tot clar que no ens estiguem arrepenjant una mica en això.
3: Alguna cosa a dir?
4: Bona nit.
3: això és el que hem de dir. Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau. Bona nit.
4: I
3: moltíssimes gràcies. Albert Sant Andrés, periodista dels serveis informatius de Ràdio Castellà. Gràcies, benvingut. Espero que t'hagis passat bé.
2: Sí, sí.
3: Laia de Déu, periodista dels serveis informatius de Nacodinenca. Gràcies.
0: A vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Llana Ricard, periodista dels serveis informatius de BOTV. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
3: Adéu-siau. Nosaltres hi tornem amb el safreig la setmana que ve amb la Gemma Mosquera. De moment, nosaltres a la tertúlia política la tanquem aquí perquè és l'últim d'aquesta temporada i tornarem passat l'estiu amb més actualitat política, òbviament. Que vagi molt bé, molt bona nit. Adéu-siau.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat pel meu company Josep Gallart,
2: un servidor,
1: i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui no us proposem un músic, sinó dos. Pel mateix preu, eh?
2: Estem d'oferta.
1: Un pianista i un saxo alt que van ser inseparables durant els 16 anys que van compartir quartet. Parlem d'en Dave Brubeck i Paul Desmond. Les dues personalitats eren totalment oposades. Mentre Dave Brubeck era un home seriós, tant per la música com en la seva vida privada, en Paul Desmond, tot i compartir la seriositat de la música, era divertit, irònic, enginyós, però també era solter, fumador compulsiu, bevedor habitual, i sovint se'l veia acompanyat de dones bellíssimes que solien ser models.
2: El que se'n deien dones que fumen, no?
1: Abans. Bé, no sé si fumaven o no, però eren guapes, era el punt era aquest. Tot i aquesta disparitat de caràcters, es compenetraven tan bé dalt de l'escenari que van aconseguir unes innovacions extraordinàries dins del cool jazz. Tant és així que un dels seus discos és considerat per molts com un dels tres millors discos de jazz de la història. Ara us en parlarem, però comencem a escoltar-los des d'un disc enregistrat el 1955 per la companyia Columbia, que es diu Brubeck Time, i el tema es diu el conegut Jeepers Creepers.

Magnífic, magnífic. Seguim aquí, estem començant un recorregut per la vida de Dave Brubeck Quartet, bàsicament, perquè és la formació amb la que es va moure aquest senyor. Des de la seva creació, el 1951, i fins al 1967, el quartet de Dave Brubeck sempre va estar format per en Brubeck i en Desmond, però el contrabaix i la bateria van canviar sovint fins a l'arribada de Joe Morello, el 1956, i d'Eugene Brights, el 1958. El disc que estem escoltant ara, però, és anterior, i les places les ocupen el baixista Bob Bates i el bateria Joe Dodge. Escoltem ara una altra peça d'aquesta formació anomenada Why Do We Love You?

Bé, els tenim aquí els dos bastant moderadets, especialment en Brubeck, que se'l veu molt més acadèmic, però vaja, ja s'animaran. Els dos temes que hem escoltat fins ara són versions d'altres compositors, però la propera ja la van compondre ells dos, en Brubeck i en Desmond. Per aquest enregistrament li van demanar al fotògraf John Milley que els filmés mentre treballaven, però aquest va acceptar de tan mala gana i que va crear un ambient irrespirable a l'estudi. El resultat del primer intent no va ser gens bo i un comentari despectiu d'en Milis va fer que en Brubeck li sortís foc pels queixals. El segon intent, que ara escoltarem, és el resultat de la ràbia i la frustració dels músics i va canviar totalment la qualitat. El tema es diu Stomping for Milley.

Molt bé, i tot això, de fet, només eren els entremesos pel plat principal que ens ve ara. Arribem ja al 1959, un any magnífic per moltes raons, any en el que es van registrar Time Out. Time Out, un disc ja amb la banda estable, amb Morello, amb Bright, incorpora 7 peces de valor excepcional. El que van fer és utilitzar compassos com el compàs de 9x8 o el compàs de 5x4 que no s'havien utilitzat amb èxit mai fins aquell moment en el món del jazz, i ara escoltarem la primera peça composta per Brubeck que es diu Blues Rondo a la Turk amb un compàs de 9x8.

No recorda una miqueta la música clàssica, Schoenberg, per exemple? Per als que no tenim formació musical, és difícil d'entendre la dificultat que representa el que seria canviar la gramàtica per parlar una mateixa llengua. Però el resultat, com heu escoltat, és extraordinari. I ara ve la peça que els va portar al cim de l'èxit i a la venda massiva d'aquest disc innovador. Take 5, composta per en Paul Desmond en un compàs de 5x4. Pel que sembla, el 25 de juny del 1959, el productor Teo Macero va aturar l'enregistrament d'aquesta peça després de 40 minuts i 20 intents infructuosos perquè cada vegada algun membre del quartet perdia el ritme. No va ser fins l'1 de juliol que amb només dos intents ho van aconseguir. Tot i que en Paul Desmond va dir que era una peça d'un sol ús, és a dir, que no la tornarien a tocar més, la van interpretar moltíssimes vegades.

0: Magnífic.
1: Brutal.
0: Exacte, sí, sí. Falta dir Meleta de Romer.
1: Exacte.
0: La peça que tanca el disc original és una altra mostra de la qualitat que podeu trobar en aquest vinil i dels canvis profunds que aquest parell de músics van aportar al jazz de la segona meitat del segle XX. Escoltem ara Pick Up a Stike.

0: Bé, el Joe Morello aquest toca la bateria com els àngels, i per no parlar dels seus companys, però bé, escolteu aquest disc sencer perquè val molt la pena. L'any 2009 es va fer una edició en CD d'aquest disc que va incorporar fins a 8 bonus tracks enregistrats en directe a Newport als anys 1961, 63 i 64 en 3 concerts en directe. Aquesta que escoltarem ara és el conegut St. Louis Blues.
1: Would you join me in welcoming to the stage the Dave Brubeck Quartet?

0: esplèndid. La música en directe és sensacional.
1: Sí, sí, sí.
0: I és clar, si ens situem al Festival de Jazz de Newport, ja és el màxim. Tots aquests concerts que a Newport els va fer el mateix quartet, amb un esplèndid Joe Morello a la bateria i l'Eugeni Bright al contrabaix. Us posarem ara una altra peça anomenada Waltz Limb. No us perdeu el piano d'en Brubeck.

0: com passo passava la gent als concerts. Esperem que vosaltres, on sigueu, també us ho passeu bé. Crec que en Monté ens ha donat permís per posar-ne un altre. Així que...
1: Tu tira.
0: Així que us posarem, per acomiadar-nos ja del dia d'avui, un tema que es diu Science Love Had Its Way.
1: Bé, ara sí, això ja s'ha acabat. La setmana que ve prometem tornar-hi amb més música i...
0: molta més.
1: Ah, exacte. Sigueu feliços. Adéu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 3 de juny i són 6:45 de la tarda. A la cabina el Ferran, posant bona música. Al meu costat la Clara, bona
2: Hola.
1: Tarda, Clara. I qui us parla, el Dani González. I avui parlarem doncs, d'una de les grans activitats de la biblioteca, que és la viatgeteca, i rima.
2: Uh-huh.
1: I és rima,
2: veritat.
1: Rima amb biblioteca. Viatgeteca. Doncs avui us farem un programa especial per... Sí, Ferran, ha sigut un moment d'humor, t'ha faltat la bateria. Avui parlarem doncs, de recomanacions de llibres sobre viatge. No us amoïneu, no serà un programa monogràfic de guies,
2: no.
1: Sinó que perquè veieu que hi ha molts llibres al voltant.
2: Les guies ja sap la gent,
1: ja ho sap, ja ho sap.
2: Ja tria cadascú la que vol.
1: Que els tenim al vestíbul, tenim una col·lecció molt xula de novetats de guies de viatge al vestíbul, perquè vingueu a xafardejar si encara no teniu el viatge escollit. Però avui us dic, parlarem de llibres i parlarem una sèrie de llibres al voltant dels viatges, també molt interessants. Però sempre, com sempre, comencem amb una escena de cinema. Jo crec que és una pel·li que t'agrada.
2: A mi?
1: Sí, no sé si l'has vista. Jo crec que sí.
2: Sí.
1: I és una de les grans pel·lis romàntiques dels anys 90, potser sí, dels 90.
2: Sí.
1: Estem parlant abans de l'alba.
2: Abans, sí.
1: Abans de l'alba. Vinga, Ferran, fica-ho.
3: Te bajas aquí, ¿no?
4: Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes. Me gusta mucho hablar contigo.
3: Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte.

0: escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto, estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida.
1: ¿Qué?
0: Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... pero siento que entre nosotros hay algo como... química, ¿no?
1: Sí, yo también.
0: Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
1: ¿Cómo?
0: Venga, será divertido. Vamos.
1: ¿Qué haríamos?
0: No lo sé. Lo único que sé es que tengo un vuelo de aerolíneas austríacas mañana a las 9:30 y no tengo bastante dinero para un hotel, así que iba a rondar por ahí. Sería más divertido si me acompañaras y si al final resulto ser un psicópata, solo tienes que coger otro tren. Vale, de acuerdo. Plantéatelo así. Imagínate dentro de 10 o 20 años, ¿vale? Estás casada. Y resulta que tu matrimonio ya no tiene la misma emoción que tenía antes, ¿sabes? Le echas la culpa a tu marido. Empiezas a pensar en todos los hombres que has conocido en tu vida y en lo que habría pasado si te hubieses ligado a alguno de ellos, ¿vale? Pues yo soy uno de esos, yo mismo. Así que plantéate esto como un viaje en el tiempo desde el futuro hasta el ahora. Para saber lo que te has perdido, esto podría ser un excelente favor para ti y tu futuro marido al descubrir que no te estabas perdiendo nada, que soy un perdedor igual que él, sin ninguna motivación, que soy aburrido y que no te equivocaste al elegir y eres feliz.
1: Voy a por mi bolsa.
2: Doncs aquí tenim aquest tall de la pel·li, al començament d'abans de l'alba, del Richard Linklater del 95, amb l'Ethan Hawke i la Julie Delphi. L'has vist aquesta pel·li?
3: Sí.
2: Has vist les altres dues?
3: Sí, també.
2: Que n'hi ha tres.
3: És que m'hagués encantat ser la protagonista d'aquesta pel·lícula.
2: No, és que és una pel·li, a més és la història d'una sola nit, d'una sola nit, ells dos passejant i parlant. És una pel·li de diàlegs, de parlant del futur, de l'ara. És una pel·li molt maca, que val la pena recuperar. Molt bé, doncs ja ens hem ficat en aquest tren i anem a començar amb les recomanacions. Què em recomanes? Vinga.
3: Va, començo, sí. Mira, jo et porto Los cielos más bellos de Europa. 65 cielos más bellos de Europa, de España, perdón. És de Miguel Ángel Pugnaire i Miguel Gil i està publicat per Alnena Media. I bueno, és un llibre per que és com una guia d'astroturisme i proposa 65 indrets d'Espanya d'on mirar el cel nocturn d'una manera diferent, no? No és un llibre de rutes, sinó que és una, bueno, convida a sortir de la contaminació lumínica i entendre el cel com un patrimoni natural. I bueno, converteix el que és una experiència en principi senzilla en algo més cultural, científica i també íntima, no?
2: Pues molt xulo, per mirar cels. No sabia que existia això de l'astroturisme.
3: No, jo tampoc. Mira, el Miguel Ángel Pugnaire, aquest és metge de família, és astrònom i divulgador, i el Miguel Gil, que és el coautor, és fotògraf i estan vinculats al projecte Turismo Astronómico.
2: Pues genial. I què et sembla mirar el cel des d'una illa? Des d'una illa.
3: Home, a mi m'encanta mirar el cel.
2: Pues mira, et porto un llibre.
3: Vale.
2: Que es diu Islas Sorprendentes d'Europa. Descobre-les en 79 viatges. T'has vist que
3: estem amb viatges.
2: Has vist que bé
3: t'ha
2: vingut això. És del Xavier Martínez Iedo, de Naya Turing, de l'any passat. I doncs això, la guia no enganya. Proposa 79 viatges a illes europees, però que s'escapen una miqueta del circuit més evident. No va només de platges, de vacances, sinó mira Europa des d'aquests marges, des de les illes atlàntiques, mediterrànies, bàltiques, i expliquen altres formes de vida, altres ritmes, altres geografies. Un llibre molt interessant. No sé si per anar allà al país o almenys per fullejar el llibre, que també està bé. També està bé. Vinga, et toca.
3: Doncs una altra, de Senderos Clandestinos, de Ricardo Nani i José María Torres. Està publicat per Sua Edició H, Chimparltetan. Això és molt difícil,
2: Tu dale.
3: I bueno, és un llibre que recupera 20 camins d'Euskal Herria que han estat marcats per la història més secreta, no? Passos de frontera, rutes de fugida, contraband. Són camins que, bueno, no mostren la muntanya no només com un espai natural, sinó com un escenari polític i humà. I cada ruta està enganxada a una història de por o de necessitat, de supervivència. O sigui, el que defineix aquest llibre és que planteja caminar com que és llegir el territori.
2: Pues està molt xulo. Sí. Doncs jo et porto una mica més difícil, eh? No sé si t'agrada, però Descens de barrancs,
3: sí,
2: com ho veus?
3: Sí, m'agrada.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: En sèrio?
3: Vaig fer una vegada només.
2: Sí? Doncs bueno, si vols recuperar aquesta afició...
3: No,
2: mai se sap, tu. Si vols recuperar aquesta afició, mira, porto un llibre que es diu Descens de barrancs, manual pràctic, de l'Eloi Vila Colomer, Joan Oliveres Domènech i Òscar Márquez Pérez de Quassatània, que és una de les grans editorials d'excursionisme d'aquí de casa. Aquest llibre és del 2023 i és un manual sobre com fer aquests descens de barranc. Sobretot és un, clar, és un manual una miqueta més tècnic i et dona una miqueta d'eines per qui practica aquesta activitat. No vol dir que t'agafis el llibre i et tiris a fer ràpel per barrancs com si no hi hagués demà, no. Però almenys si és un tema que t'interessa i vols apropar aquesta modalitat d'escalada, doncs aquí la tens. És un llibre també molt, molt, molt interessant.
3: Molt bé.
2: Bueno, pues seguim.
3: Sí, mira, el següent que porto és Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Està publicat per Ediciones Península, això va ser el 2022, i bueno, és un llibre que recull llocs extrems, estranys o aparentment inexplicables del planeta, no? Ciutats aïllades, territoris congelats, pobles marcats per fenòmens insòlits o això, no? I combina mapes, infografies amb divulgació molt, molt accessible. Seria un llibre de les que fan preguntar-se pues, com pot viure gent aquí, no? I per què existeix aquest lloc. No? És un llibre més de curiositat.
2: Uh-huh. Doncs perfecte, perquè aquest llibre em va molt bé.
3: Bueno, se m'ha oblidat, sí, dir-te que aquest llibre va sorgir primer com un canal de YouTube, el 2018, que estava dedicada a això, a la geografia i curiositats del planeta.
2: Està superbé. Mm. Pues, com et deia, em va molt bé, perquè ara ja porto el bon rotllo amb la meva recomanació final d'aquest blog, que es diu 100 lugares que ver después de morir. Una guia de viaje para el más allá, del Ken Jenkins, de Geoplaneta 2024. És un llibre divertit dins de la seva, del seu enfocament. Ens construeix una guia falsa de viatges per més enllà. El llibre pot recórrer 100 destinacions post-mortem, estretes de religió, de mites, de literatura, de cinema, de videojocs, de la cultura popular en general. I així, pues, si vols, no sé, anar a veure, jo què sé, l'infern, o anar a veure algun lloc d'aquests...
3: L'Atlàntida.
2: O els mites grecs amb el llac i amb els rius i tota la història aquesta que anàvem per
3: el
2: Caront i tot això, pues aquí ho tens. És una guia de viatge espectral que per Beetlejuice o algú d'aquest li aniria bé.
3: També.
2: I mai se sap si no la necessitaràs en algun moment.
3: La biblioteca.
2: Sí. No sé si després, quan vinguis al taulell, ens dona un xungo a buscar aquest llibre, però aquí el tenim també.
3: Molt bé.
2: Fantasmes del món, feu-vos el carnet. Tenim llibres per vosaltres també. Genial. Doncs vinga, també tenim un llistat de música, especial per programa de la Viatgeteca. I portarem cançons sobre lloc, sobre viatjar, que trobareu a la pàgina web de la biblioteca, bibliotecadecaldes.cat. I us porto un clàssic de Dodós, Where the Streets Have No Name, que ens parla de com arribar a aquestes ciutats noves on no coneixes els noms de les coses. Vinga, fica-la, Ferran.

0: Doncs aquí tenim els U2 amb What a Still Have on End, de Joshua Tree, un dels grans discos, amb The Edge arrencant amb aquest fraseig de guitarra, després el van fer molt conegut. Crec jo, Joshua Tree, un dels dos discos grans del U2, amb l'Archon Baby, que va ser el següent. T'agrada U2?
1: Sí. Ei, el Bono no.
0: El Bono no. El Bono, que se'n vagi de viatge. Doncs, si voleu agafar dos discos d'U2, aquest, el Joshua Tree, i el següent, que és Archon Baby, que també estava super, super bé. Vinga, doncs, vinga, seguim. Què portes? Doncs,
1: mira, sí, porto un llibre que, bueno, es diu A Oriente por el Norte. Va ser publicat el 1935 i ara tenim una nova edició publicada per Nordica Libros de 2025. De Anne Morrow Lindbergh, vale? Aquesta dona que va ser escriptora i aviadora, doncs, va narrar el viatge que va fer amb Charles Lindbergh el 1931 cap a Orient, no? Fins a Xina va arribar. I bueno, participa com a radiooperadora i copilota en aquest viatge, i en una època en què encara, doncs, l'aviació tenia més com d'exploració, no?
0: D'aventures, sí.
1: I bueno, el llibre va travessant geografies i cultures, però també és el relat d'una dona que observa, aprèn i escriu des d'un lloc més molt singular, no, dins l'aventura. I ja està.
0: Bueno, és un llibre interessant. Clar, és la dona a l'ombra d'una figura com el Charles Lindbergh, que se la fica en primer pla, que és també molt important. Jo porto un molt interessant, que són Les reines del mar, memòries d'una vida aventurera, el Mauricio Wiesenthal. Ja n'havia fet un altre llibre de viatges sobre els Orient Express i tots els trens d'aquests que recorrien a Europa, i ara ho fa amb els transatlàntics. Doncs ell construeix les seves memòries atravessades pel mar, per aquests grans vaixells, els viatges, la literatura, el cinema. Doncs tenim un llibre que és un joc entre biografia, un joc entre la recreació d'aquests grans transatlàntics plens de luxe, i sobre una mirada d'un temps que ja ha passat. Wiesenthal és, ja us dic, és un escriptor meravellós en tot el que té a veure amb biografies relacionades amb el viatge. Agafeu el de l'Orient Express, agafeu el d'aquest de transatlàntics, i ja està, no necessitareu viatge, almenys aquest estiu.
1: Sense moure't, no?
0: Exactament, perquè ho escriu fantàstic.
1: Molt bé.
0: Vinga, aquí una mica de còmic.
1: Sí, La senda del llop. Vale? Aquest és un llibre de Sylvain Tesson i les il·lustracions són de Virgil Durell. Està publicat per Symbol Editors el 2025, i es va el Sylvain Tesson es va inspirar en la lectura del llibre La llarga caminada de Rabbits, no? per fer aquesta novel·la gràfica. I bueno, parteix del viatge que fa el Sylvain Tesson seguint l'itinerari d'aquesta fugida llegendària del Gulag, no? Al llarg de 8 mesos. I bueno, és com una crònica de viatge, i també es pregunta sobre què vol dir escapar.
0: I escapar, que si ja m'ho he fet venir bé pel meu còmic, jo porto un dels grans autors francesos, que és el Pascal Rabater, amb La debacle, que precisament parla d'això, de fugir. La història ens situa durant el col·lapse de l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha la ruptura de la línia Maginot, que és una de les fronteres, podríem dir, on l'exèrcit aguantava a l'abans nazi, i obliga una retirada caòtica sense cap heroisme i sense cap grandesa de l'exèrcit francès. Així és que és una història de tornada, d'escapar, un viatge a la inversa per escapar de les forces nazis i tornar cap a París i cap a l'interior de França. Jo us dic, una història molt interessant sobre la guerra, però sense cap èpica i cap heroisme.
1: Molt bé.
0: Doncs tinc gana, mira,
1: ara
0: canviem
1: de... Sí, perquè canviem totalment d'àters, no? I farem el viatge de les dietes d'Anna Sirvent i Freddy Mas. Està publicat per Bromera el 2025, i això proposa una resposta més divulgativa a la saturació de missatges sobre l'alimentació, salut i cos. És un recorregut en forma de viatge en tren amb estacions, no?, que representen les diferents fases del camí camí cap a una alimentació més conscient. I no es tracta de perseguir dietes miracles, sinó d'entendre millor la relació amb el menjar i les decisions, no?, que prenem al dia a dia. L'Anna Sirvent és dietista nutricionista i, bueno, ha publicat aquest llibre que en realitat és força interessant.
0: Sí, perquè, i original, perquè, el plantejament, no?
1: Sí, perquè, bueno, el viatge en tren i tal, i sobretot perquè estem molt sotmesos, no?, a la dictadura de la imatge.
0: Sí. Per no estar tan sotmesos, pues llegeix el meu llibre, que et porto jo ara, que és una editorial que a mi em té enamorat, que és Cinco Tintas, sí, que, jo la poso per, o sigui, sobre els llibres de cuina em sembla de les millors que estan editant ara en Planeta Gastro, que em sembla que és el de Planeta, però és que fan una cosa tan bonica d'entendre en aquest Mediterrània, que és recetes de les abuelas del Mediterrani perfeccionados a lo largo de toda una vida. L'autora és Anastasia Miari, i us dic, l'ha publicat Cinco Tintas aquest any, i és un llibre entre crònica i llibre de cuina, i ens explica en tot l'arc mediterrani, agafant diverses àvies, diverses nones, diverses iaies, expliquen la seva vida i recomanen receptes. I és aquest viatge tan tendre, tant per la memòria, tant per la tendresa de ser àvia i cuinar pels altres, que a mi em sembla un llibre meravellós de cuina, ja ho dic, eh? Jo, superfan, faig l'onada cada cop que Cinco Tintas treu un llibre. O sigui que sóc super, superfan.
1: I a més és molt important, sí, recuperar totes les receptes, sí, de les àvies.
0: I tant.
1: Memòria històrica molta saviesa.
0: Exactament. I pensar això, que la cuina no només és recepta, és història, és narrativa i és biografia. Sembla molt bé el que està fent Cinco Tintas. Vinga, una mica de cançons i portem a Talking Heads, que no l'hem portat gaire aquest any i em sembla un dels grans grups. Era una demanda que tenia el Ferran, portava Talking Heads. I us porto una cançó que es diu Road to Nowhere.

0: pastora que tenim als Talking Heads, que ens convidaven un viatge cap a cap lloc, cap al desconegut. Talking Heads, que gran grup. Tenim un documental a Filmin, mireu-lo, sobre el seu concert, no me'n recordo com es diu, que és meravellós. O sigui, és meravellós i jo m'he tornat fan dels Talking Heads des d'aquell concert que he vist a Filmin. Molt xulo. Vinga, una mica d'infantil. Què em portes per infantil?
1: Doncs mira, el llibre és una... És un llibre il·lustrat, és Viatjar amb criatures sense perdre el nord. Perdó, Parts urbans del món, de la Tania Graf, i il·lustrat per Elena Monastre. Està editat per Flamboyant i bueno, és un recorregut il·lustrat per 14 parcs emblemàtics de diferents ciutats. Es combina natura, història, curiositats, personatges i jocs d'observació, no?, per acostar els nens a aquests espais verds dins de la ciutat.
0: Parc turisme? Existeix aquesta paraula? No estic segur.
1: Parc turisme?
0: No ho sé, si ja està astroturisme...
1: Potser.
0: Pues a saber, sí. Vinga. Jo, si no saps on anar, jo et porto un llibre per descobrir on podeu anar amb els nens. Es diu A dónde y cuándo con niños, de Geoplaneta, el 2025, i és una guia de planificació de viatges familiars amb 300 destinacions i una mica d'experiències organitzada una miqueta pels mesos. Està pensat per ajudar a decidir on anar, quan i quines opcions teniu per encaixar segons el tipus d'edat dels nens amb els que aneu, pues, el pressupost, etc. És com una ruleta d'eleccions en format de llibre.
1: Està
0: molt guai.
1: Molt divertit.
0: Si no saps, ja saps, tira la ruleta allà. Genial. Vinga, activitats.
1: Sí, mira, demà tenim el taller d'escriptura creativa, l'última sessió, amb cos de lletra, i bueno, és un taller que hem fet sobre redacció i perfeccionament de textos, no? A les 6:45 i encara queda alguna inscripció, si voleu,
0: sí.
1: O sigui que encara us podeu inscriure. El divendres tenim la primera sessió del cicle de 4 concerts de Tanquem en ritme, que ja us vam dir que el fem al juny. La primera sessió tenim a Jorge Yelia, canta amb guitarra, i després al Cor Modern de l'Escola de Música Municipal del Joan Valls, i bueno, les següents sessions seran, ja us anirem
0: ja
1: dient,
0: us anirem qui, dient qui vindrà. Exactament.
1: El dijous 11 de juny a les 18:30 també tenim un espectacle molt bonic dins del dijous de contes, El viatge de Lulu i Lola. És sobre un conte sobre identitat de gènere i llibertat, per a públic infantil, clar, i bueno, estarà a càrrec de la Luz Domínguez, i aquest conte serà molt important perquè estarà signat i per Juan Diego Oliva i Sandra Ruiz.
0: Llenguatge de signes.
1: Llenguatge de signes. O sigui, és un conte, tractarem la inclusivitat i en tots els aspectes.
0: Genial. Amb inscripció.
1: Sí, bueno, sí, millor si s'escriuen, no? Perquè així sabem,
0: El número, exacte,
1: el número que tenim.
0: A la biblioteca de Caldes.cat.
1: Sí, de moment ho deixem ahir, no?
0: Sí, si en tenim moltes, ja
1: sí,
0: us anirem,
1: ja anirem informant.
0: Molt bé, doncs aquí aquest viatge per les recomanacions del llibre de viatge. Ara agafem les maletes, el Ferran té aquí la troller preparada perquè ja marxem. Ens veiem la setmana vinent i us deixem una cançó tan positiva com Rockin' All Over the World, de Status Quo. Adeu.
1: Adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, hola, bon dia, bon dissabte, benvinguts al Balneari.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al Balneari. Avui és dissabte 6 de juny del 2026, primer cap de setmana de juny, ja fa dies, però que tenim l'estiu per aquí,
1: home.
0: Per aquí rondant.
1: Sí.
0: Home, Oriol Lluc, què tal? Bon home. Dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Tot bé?
1: Tot bé, clar. Bueno.
0: Aviam. Tot el bé que es pot, no?
1: No, vull dir...
0: Tot el bé que es pot en aquestes circumstàncies.
1: Exacte.
0: Perquè...
1: tràgics.
0: Et noto... noto de baixón.
1: Sí, una mica. Una mica.
0: Noto de luto.
1: Sí, una mica.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Perquè una setmana més.
1: Una setmana més.
0: No podem saludar.
1: No podem saludar.
0: Oriol de Sant Aguja.
1: Oh. Ah, és el millor que té Catalunya.
0: A veure, Oriol Sanahuja, si ens estàs escoltant, com sempre, com aquests dos darrers programes, una forta abraçada, una pronta recuperació.
1: Sí.
0: El Lluc està plorant i tot aquí a l'estudi.
1: Home, és que... És
0: una baixa important.
1: És una baixa important.
0: És una baixa important. Sí. Sobretot quan l'equip ets 3 i te'n falla un.
1: Exacte.
0: Vull dir, es nota molt l'absència del Sanahuja. Cosa que desitgem que deixi de ser així el més aviat possible. Tot i que... Tenim ja les teories, no? D'aviam, la setmana passada, bueno, vale, maig... Encara... Aquesta setmana ja és juny.
1: Sí.
0: Aquesta setmana ja... Ja les vacances ja les veus a prop.
1: Sí,
0: si m'explico?
1: Sí.
0: Ja comença... Sí, sí. Ja no vas per mesos, ja vas per setmanes. Queden dues setmanes.
1: Sí.
0: Queden...
1: I
0: jo crec que aquí l'amic Sanahuja, amb el seu afany de funcionari frustrat, diria jo.
1: Ah, sí? Tu creus que és un funcionari forçat?
0: No ho sé, però vull dir, és un tio que tu el veus i és funcionari. El Sanahuja és funcionari.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, podria ser-ho.
0: No? Vull dir, sí. Els diumenges pollastre l'ast, les vacances a l'agost, aquest tipus de coses.
1: Sí.
0: Els caps de setmana lliures...
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: És funcionari frustrat.
1: Sí.
0: Clar, vols dir que no estarà empalmant ja?
1: Jo crec que està d'una empalmada important.
0: Empalmada temporal, diguem.
1: Sí, de temps.
0: D'empalmar
1: temps. Ara m'agafo
0: una baixa
1: per discapacitat.
0: Una baixa per discapacitat.
1: Bueno, però perquè... Per incapacitat laboral. Perquè s'estava fent una mica de caca.
0: Això és una altra cosa. Però m'agafo la baixa per discapacitat. Home...
1: Informes mèdics.
0: Informe mèdic.
1: Informes mèdics que he aconseguit per a altres canals.
0: Sí.
1: Em parlen de... A veure si
0: has cotillejat la meva salut del Sanahuja. L'app de la meva salut del
1: Sanahuja. Puc veure si ho trobo.
0: Per fonts consultades per aquest programa.
1: Per fonts consultades per aquest programa, se'm diu...
0: Massa diu.
1: Entre gripasso i gastro.
0: Ui... Ui, que dolent, eh? És que és, sí. és que és fotut, això, eh?
1: Sí.
0: Per tant, una abraçada, Sanahuja.
1: Sí,
0: una abraçada.
1: Que hem de fer, clar, que hem de fer.
0: Mira...
1: Ell com ens ho va dur? A veure com ens ho va...
0: Aviam.
1: Perquè ja fa una setmana, d'això.
0: Sí, ja fa dies, sí.
1: A veure...
0: Què ens va dir? Quina excusa ens va posar?
1: Hola, senyors. Estic amb gastroenteritis. Demà hauré de fer... el programa des de casa. Això la setmana passada, eh?
0: Això dia 29 de maig.
1: Sí.
0: Això és com el dietari secret de...
1: Algú...
0: 29 de maig, 10 del matí.
1: En Roger li diu, cap problema, Sanahuja, t'entrarem per WhatsApp. Molt malament o què estàs? Aquí jo poso la meva puntilla, clar, sempre, i dic, farà el programa des de la tassa del vàter.
0: Sí, tu sempre has de dir allò... L'última.
1: Sí.
0: L'última.
1: Sanahuja respon... tan malament estàs, diu, com si m'hagués passat un camió per sobre. I diu, sí, lo de fer el programa des de la tassa del vàter és una opció, coma, la millor. I això havia sigut divendres de la setmana passada,
0: sí.
1: I dissabte al matí, nois, estic sense forces, mínim no podré venir a fer el programa en directe ni entrar. I això ha passat una setmana i l'amic Sanahuja segueix a la platja.
0: Mare
1: meva. És la teoria que
0: tenim.
1: Vale.
0: Però escolta'm, saps que si Sanahuja estigués aquí de cos present,
1: sí,
0: t'hagués matat. Jo t'he vist que tu ja et va passar l'anterior programa, estàs aprofitant les escletxes
1: sí.
0: de llibertat que et dona, sí. que no estigui el Sanahuja sí. aquí, sí. que quan el gat no hi ha les rates ballen,
1: sí.
0: perquè el Sanahuja aquest tipus de coses les cuida molt. De fet, avui ja, posat, ja ens obrim en canal.
1: Exacte.
0: El Sanahuja ens ha arribat a fer parar programes, perquè
1: sí.
0: se'ns havia escapat
1: sí.
0: algo de, que no era ben ben sí. directe.
1: Sí.
0: De, bueno, ja, veure, portava, ja sabeu.
1: Portàvem un minut i mig de programa.
0: Sí, sí,
1: era
0: però el Sanahuja això ho cuida molt.
1: Sí.
0: I tu, en dos dies, t'has fotut a llegir a la va públics, aquí whatsapps, de la tant que no és directe,
1: sí.
0: i a dir, bueno, clar, que seguim gravant aquí.
1: Sí.
0: O sigui, l'altre dia també sí. ho vas comentar. O sigui, a veure, ara que ja has dit que gravem, fa una hora, quan estàvem en directe,
1: no, però
0: estàvem
1: això...
0: en directe del 30 de maig.
1: Això té una explicació.
0: Aviam.
1: L'explicació és que avui, dia 6 de juny,
0: sí.
1: per un dels motius que veurem més tard,
0: bueno.
1: jo m'era impossible la meva presència ni la meva participació en aquest programa.
0: Val. Ara la pregunta ja és, a quin dia som? Perquè, clar, ja estic una mica marejat.
1: Avui és 6 de juny.
0: Avui és 6 de juny.
1: Sí.
0: Fa calor.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Hem entrat al juny.
1: I sí. per unes circumstàncies que no puc desvetllar ara, però que comentaré més endavant, a mi se'm feia inviable,
0: impossible.
1: Ni venir, ni participar.
0: O sigui, tu impossible i el Sanahuja a la tassa del vàter.
1: Exacte.
0: O sigui, això ho hauria tingut que treure jo sol una hora aquí parlant.
1: Que hi ha gent... Hi ha gent que ha fet ràdio una hora sol sí. parlant i no ha triomfat.
0: Com qui?
1: Com... Ah! Si hagués triomfat em sabries dir qui. No ha triomfat.
0: Que ha estat una hora?
1: Ha estat... No, jo faré, no, jo faré un programa, jo sol de ràdio, parlant, explicant coses. Algun famós que hagi fet això?
0: No!
1: Per què? Perquè no ha triomfat.
0: No,
1: no s'ha fet famós, no el coneixem.
0: La ràdio riquesa i
1: sí.
0: com més veus millor.
1: Sí, com a mínim dues.
0: No, i tres, jo posaria aquí, eh? Sí. Tres, sí, perquè dos... Aviam, el tirem endavant, però l'absència del Sanahuja...
1: Es nota molt,
0: aquell punt. De fet, el programa crec que ha rejuvenit uns anys fins i tot, perquè el Sanahuja hi posa aquell punt antic, saps?
1: Sí.
0: Hòstia, clar, però que abans això... I que la cançó antiga que posa, això era boníssim, això... Sí, posa, falta aquest punt... Vull dir, no és que tu et siguis ara l'estrella de la modernó.
1: No, per favor.
0: Ni jo tampoc.
1: No.
0: Però bueno, escolta...
1: Va,
0: fotem-li. Palante programa, no?
1: Espera, deixa'm mirar una cosa.
0: Ja.
1: Deixa'm mirar una cosa.
0: Tenim notícia d'última hora.
1: Deixa'm mirar una cosa. A veure quin és el
0: so. Quina...
1: Perfecte.
0: Vale.
1: Perfecte. Tira'm.
0: Sí?
1: Anem al so del dia. Sí, tot quadra.
0: Bueno, molt bé, doncs anem al sol. T'he pillat menjant ara, no?
1: Sí, no passa res, dissimularé. Jo tenia el dubte perquè tinc preparat un so d'aquests, molt pensant en l'en Sanahuja. Però me'l guardo, ja me'l guardaré per la setmana que ve.
0: Hem canviat de so.
1: Uh-huh.
0: L'escoltem?
1: Sí.
0: Doncs vinga, va, som-hi. Em temo que això tornen a ser uns animals copulant, no?
1: No.
0: Ni ets tu, eh?
1: No.
0: Vale. Sí, bueno, escolti, ei.
1: Tot i que quan copulo faig com un animal,
0: ei.
1: No sóc jo.
0: Escolta. No, eh?
1: No.
0: Ni és un animal.
1: És un animal.
0: Ah, bueno, vale, això sí. Però no...
1: Però no és el primer que has pensat?
0: No.
1: Quin has pensat?
0: Un burro.
1: No.
0: No. Ni un asa, ni un ruc, ni
1: no.
0: res d'això. Anem a escoltar-ho un altre cop, però és un so raro, eh? És que és com una iaia, tio. Fa molt mal rotllo.
1: Podria ser perfectament un animal copulant, però...
0: No.
1: En el vídeo no estava copulant.
0: Ojo, que això no sigui un mamífer d'aquests marins.
1: Mm-hmm.
0: Una balena, un que a vegades foten aquests sons.
1: Mm-hmm.
0: Però...
1: No és un mamífer.
0: No? És un au. D'avui no m'ajudaràs, eh?
1: Hasta aquí puedo leer. Home, t'acabo de dir que no és un mamífer.
0: Bueno, sí, molt bé, perfecte. Un rèptil, un au, un amfibi,
1: vale.
0: Poden ser mil coses.
1: Sí. Està un insecte, però...
0: Està un insecte, va. Seria trist, eh? Bueno, seria horripilant un insecte fotent aquests sorolls, eh?
1: Hòstia.
0: Imagina't que una mosca fotés aquest soroll.
1: Quin és l'insecte que fa un soroll més...
0: El borinot, no?
1: El borinot, no? Les cigales.
0: Les cigales,
1: no?
0: Això de l'estiu, eh? Com m'agrada. Com m'agrada les cigales a l'estiu.
1: Tu ets d'anar a l'estiu?
0: Ets d'anar a buscar cigales a l'estiu? No,
1: tu...
0: No.
1: Tu.
0: No.
1: Tu què dius? Sol, en parella?
0: Sí, home, clar, en parella, matitza-ho. Sí. M'agrada buscar cigales a l'estiu, vius sol?
1: Sí, però jo visc en parella...
0: I t'agrada buscar cigales
1: no
0: a l'estiu?
1: Hi ha més gent a casa.
0: Ah, i t'agrada buscar cigales a l'estiu?
1: No, ja la meva pregunta era, tu ets dels que a l'estiu vas amb la cigala suelta per casa?
0: No, no.
1: Vale,
0: no.
1: Ja està.
0: Tu sí?
1: No.
0: Quan ho preguntes...
1: No.
0: Quan ho preguntes, ara has dit que no per quedar molt bé.
1: No, perquè quan un té fills, això és una cosa que...
0: Bueno, però
1: no,
0: si no...
1: O sigui, quan un té fills...
0: Sí. El nudisme s'acaba.
1: El nudisme no és que s'acabi, és que quan la xota dels teus fills és més grossa que la teva, llavors tu amagues la teva. Ja està. Això és així. Això és així. Aquí... Ja.
0: Però escolta, tu t'agradava abans fer això, no? Anar amb pilotes per casa.
1: Sí, per què no? A l'estiu?
0: Sí?
1: Sí, home,
0: però jo tinc com que més calor, eh?
1: I dormir despullat, no, home, no.
0: Sí, dormir sí, veus?
1: Ah, veus?
0: Però tinc com... fa com més calor, no? Jo vaig explicar que dormia amb pilotes tot l'any.
1: Ah, és veritat.
0: Com el nòrdic, també.
1: És veritat. És cert.
0: Veus? Aquesta conversa de bar aquí amb el piano de fondo.
1: Ets un cigalero, tu.
0: Ets un cigalero.
1: Doncs ja està.
0: Va,
1: no
0: tornem a escoltar-lo, però...
1: És un animal...
0: I no carda. Bueno, en aquest àudio no carda. En aquest àudio no carda. No?
1: No. Bueno.
0: No. No en tinc ni idea.
1: No passa.
0: Hi ha pista avui?
1: És que si et dic la pista...
0: No. Dic si hi ha pista per la secció del dia... No.
1: No. No, és desvinculada.
0: Ja em podies haver fotut alguna ajudeta.
1: Bueno, després, va. Després, perquè has dit alguna cosa que no anaves mal encaminat, però no te la vull, no t'ho vull tirar tot tan fàcil. Després tindrem temps de resoldre.
0: Doncs...
1: Endavant.
0: Passem a la següent secció.
1: Vinga.

0: En aquests moments, Roger Rams està mirant amb cara de curiositat la taula de so, perquè hi ha alguna cosa que no li acaba de quadrar.
1: Sí, la veritat, ja...
0: Però funciona.
1: Sí, no.
0: Se'n t'escolta?
1: Suposo.
0: Bé. I no, que truquin.
1: Suposo.
0: Escolta, que estic intentant escoltar el balneari i que no s'escolta res.
1: Ha passat, això, eh?
0: Ha passat. O inclús hi ha gent que es queixa de la mala qualitat de l'emissió per internet.
1: No entrem en aquests...
0: No? Home.
1: No. No entrem en aquests temes.
0: No em deixes.
1: No.
0: Vale. Doncs ja està.
1: Bueno, va, doncs, com dèiem, avui ara sí que se'ns sent bé.
0: Sí?
1: Va. I ara sí.
0: Doncs...
1: Va, fot-li.
0: Vinga. I després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada és recórrer els carrers de Caldes per conèixer què hi ha darrere...
1: El tio em va mirant com
0: de cada nom... que trobem a les plaques. Va, o sigui, això que fas tu, la cara té, Roger, que ens parles dels carrers de Caldes, per conèixer una mica els carrers d'aquesta nostra vila i la història que hi ha darrere.
1: Perfecte.
0: I avui descobrim el carrer de Joaquim Jorba.
1: Molt bé, apassionant,
0: Jorba, A2.
1: Sí, exacte, estació de servei.
0: Sí.
1: Cafès,
0: sí.
1: Pipis, cigarros,
0: sí.
1: De qualsevol viatge cap a Terres de Ponent o les Espanyes.
0: Correcte.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, sí.
1: No?
0: Sí. És totalment això. Així.
1: Molt bé, doncs a Jorba, que té nom de gasolina, és la gasolinera que dona nom al nostre carrer d'avui.
0: Exacte.
1: Doncs va, anem a parlar una mica del carrer de Joaquim Jorba, que en aquest cas no hi ha una biografia molt clara o coneguda d'una figura calderina que tingués el nom de Joaquim Jorba, però sí que té una mica dintre història el cognom, aquest Jorba,
0: ara,
1: que té arrels importants a casa nostra, especialment, com hem comentat ara, a zones de la comarca de la Noia i també del Vallès. Per tant, tornem, si us en recordeu, que la setmana passada parlàvem del marquès de Montbui, vinculat a Santa Margarida de Montbui, a la Noia, molt a prop de Jorba, i a Caldes, vinculat també amb el títol nobiliari de Montbui, doncs avui parlem de Jorba, que també té aquesta doble associació Vallès-Anoia, Anoia-Vallès.
0: Ah, a veure.
1: El cognom...
0: Com a carrer, puc fer una presentació?
1: Aviam, fes-la.
0: Oh, com a carrer és Lletxot.
1: Sí? Segur?
0: Sí, que hi ha aquí un parc, l'escola... A veure. Que... Recollida... Ah, no. Recollida de mobles. Això és... Hi ha uns contenidors.
1: Sí.
0: Hi ha un descampat amb una paret que posa Judit. En una pintura.
1: Una paret que posa Judit. M'agrada això.
0: Sí, això. I Moreres, que a la foto de Google Maps surten encara sense fulles, però encara per podar. Per tant, podem inferir que no és una foto d'avui.
1: No, maps normalment...
0: No. Seria... Bueno, el dia que la pugen...
1: Bueno, clar, és avui.
0: És avui.
1: És en directe,
0: Sí.
1: A veure, primer de tot situem-nos una miqueta. Sí, carrer de Joaquim Jorba, val? Ubicat a la zona del que seria l'Eixample de Caldes.
0: Prop de l'Escola Pia.
1: Ah, exacte, prop de l'Escola Pia, a prop del carrer Doctor Xalabarder, que ja n'hem parlat.
0: Ah.
1: Carrer paral·lel al carrer Doctor Xalabarder, que ja n'hem parlat un cop.
0: Sí.
1: Com es diu? O sigui, clar, si dos carrers són paral·lels, però clar, si un es creua, carrer Colindant, no? Seria? No,
0: Cruïlla, que fa Cruïlla.
1: Bueno, que fa Cruïlla també, exacte. Sí. Amb el carrer de... amb l'avinguda de Pi i Margall, que també n'hem parlat. El del General Pedrós, que també n'hem parlat. Per tant, bueno...
0: Que també n'hem parlat.
1: Bueno.
0: Bé. Sí, home, clar, és que...
1: A mi m'agrada molt una curiositat.
0: 32 carrers, hi ha portes, Roger.
1: Exacte.
0: I places.
1: I places. Places i placetes, eh?
0: Sí.
1: El carrer de Joaquim Jorba, mira la casualitat,
0: sí,
1: està a dos carrers del carrer Lleida, que és com...
0: Ah, sí.
1: Anar-hi arribant.
0: Sí. Abans del carrer Fraga.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, i després del carrer Infern.
0: Sí.
1: Bueno, en fi, després de Fraga no hi ha res. A veure, tornem al cognom Jorba, vinculat a això, a famílies allò poderosetes de la zona del Vallès i de la Noia, sobretot.
0: Mm.
1: ha associat aquestes famílies que tenien propietats de terres, comerços o activitats econòmiques als segles Xix i Xx, o sigui 19 i 20.
2: Vale.
1: Ens hem de situar en aquesta Catalunya, no?, plena era industrial, els Jorba, els no sé què, els Folk, sí, els Rundos... Una mica allò, l'èlite,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per això és probable que el nom del carrer faci referència a una persona o família vinculada al territori i que va desenvolupar la seva activitat aquí a Caldes.
0: Home, clar.
1: Que, vull dir, l'hem fet avui com a remolc de l'anterior secció...
0: d'aquell vincle a Caldes...
1: Dels marquesats o comtats de Montbui.
0: Sí.
1: Que,
0: no,
1: clar,
0: baronies.
1: Les baronies de Montbui.
0: Sí.
1: Que estava una mica vinculat amb això, jo crec, tot i que ja et dic, no, Termàlia tampoc, a l'Arxiu d'Història no hi ha res oficial, però és molta coincidència, no?, que si els Montbui anaven allà a tenir el seu segon, la seva segona baronia i els Jorba tenen un carrer aquí... on els altres tenien la baronia.
0: Sí,
1: era una d'aquestes intercanvis de famílies, no? Bueno, que s'ho feien tots amb tots.
0: Sí.
1: Mica.
0: Sí, mica. El ric sempre amb el ric.
1: Sí, no?
0: Home, clar, no fos cas que entri un pobre aquí a contaminar la nostra sang.
1: Doncs va, com dèiem, és bastant habitual aquí a Caldes que es doni aquesta nomenclatura d'antics nobles, d'antics... com has dit això?
0: Barons.
1: No, però...
0: Baronia.
1: Burgesos.
0: Ah, burgesos, clar, burgesia, sí.
1: A veure, com hem dit, el carrer en si, eh? A veure, res de res. Forma part de la Caldes més moderna, ja ho hem dit, a l'Eixample, a la sortida sud de Caldes, a la vora del parc de l'estació. Zona residencial, molt poc comerç, molt edificis d'interès històric. Zero. No, que jo sàpiga, no n'hi ha. I res, una mica això, carrer de Joaquim Jorba, que m'ha fet gràcia vincular-lo amb el tema de la baronia de Montbui, però vull dir, no té gaire més.
0: No tenim...
1: A veure, coses...
0: Més informació de Joaquim Jorba.
1: Jo ara mateix he obert el Maps. No, és veritat que més enllà d'algun bar i d'algun... allò, una mitja plaça que hi ha aquí, no... No, vull dir, aquella gent que ens estigui escoltant i hagi de venir a Caldes de visita...
0: No cal.
1: Carrer Joaquim Jorba. Sí que és veritat, mira, aquí, això sí que em fa gràcia, que l'alçada del número, aviam, És que és una mica merda, el Maps, per ordinador. A veure, l'alçada del número... És que no hi guipo. Del número 22, a l'alçada del número 22, és veritat que hi ha un edifici... que sembla una... Bueno, sembla no, segur que era una antiga fàbrica d'aquestes d'estil com modernista. Ojo, que hem dit que potser no hi havia res interessant. I és prou maca aquesta fàbrica, eh? Tu no la pots veure, Lluc?
0: Espera, que aniré al carrer de Joaquim Jorba 22.
1: Dos, perdó, número 2.
0: A veure.
1: Sí, home, hi ha una fàbrica d'estil modernista.
0: Home.
1: Probablement tèxtil.
0: Sí, maca.
1: Home, sí. És veritat que a davant s'ha tapat amb un edifici molt lleig, grisot, però sí, just davant del Bassar Fulong, per aquí, si teniu també alguna referència, del Bassar Chinu Fulong,
0: molt bé.
1: Just davant, aquesta fàbrica, és maca.
0: És maca la fàbrica, s'ha de dir que és maca.
1: Bueno.
0: Bueno, és de xutxana, modernista.
1: Sí.
0: No se sap exactament.
1: No, és que no...
0: Està citat en algunes fonts com a Joaquim Jorba i Sabadell.
1: Home!
0: Però bueno, pues, no home, ens saben dir exactament...
1: Joaquim Jorba i Sabadell.
0: Sí.
1: I tenim elements.
0: Com que
1: no hi ha res, anem a fer hipòtesis.
0: Exacte.
1: Joaquim Jorba i Sabadell, fàbrica tèxtil.
0: Sí.
1: A l'extrem sud de Caldes, que és on s'arriba des de Sabadell.
0: Sí.
1: Vinculat a gent de pasta de la baronia de Montbui.
0: Sí.
1: Això és un empresari tèxtil segur.
0: Sí, podem afirmar.
1: Sí.
0: Mira que...
1: Era el Nacho de Sanahuja de l'època.
0: ChatGTP diu...
1: Sí.
0: És força habitual que els carrers de Caldes dedicats a persones locals corresponguin a antics propietaris. Industrials, polítics, municipals o benefactors del poble. Però ChatGTP diu...
1: És GPT,
0: És igual, jo sempre ho he dit malament i em moriré dient-ho malament.
1: Va.
0: Però no vull especular sense proves. Diu ChatGTP. I tu i jo afirmem amb rotunditat que aquest senyor era un empresari tèxtil.
1: Del tèxtil, sí.
0: I no necessitem...
1: Res de merdes de...
0: ChatGPT.
1: És que saps què passa? Que jo... O sigui, jo si hagués sigut, no sé, l'Ajuntament o qui correspongui, vull dir, aquesta fàbrica que es veu maca, perquè és maca, té unes finestres, té uns vitralls aquí i tal.
0: Vés a saber, potser encara hi fan coses.
1: Jo què sé, però posa una plaqueta, no? Aquesta és la fàbrica del Jorba.
0: Posa-hi una plaqueta, sí, no? Estic d'acord, posa-hi una plaqueta.
1: Fàbrica, sí. I això fa referència, és una petita mostra...
0: Però saps què et dic?
1: Digues.
0: Que sembla la part de darrere de la fàbrica.
1: Bueno, sí.
0: Ah,
1: hi ha la part de davant, no?
0: Ah.
1: Anem a mirar-ho?
0: Sí.
1: Anem a mirar-ho, va. No, perquè l'altra part dona el barranc del parc, ja.
0: Ah, sí?
1: Clar, no hi ha carrer. Saps què et vull dir?
0: Sí.
1: No, això hauria de ser per aquí, a part. Pensa que l'entrada està al carrer Pi i Margall, segur que era l'avinguda principal.
0: Sí.
1: Segur que s'entrava.
0: Sí,
1: allò el típic, eh? Això és una petita mostra, aquesta façana és una mostra del passat tèxtil de Caldes. I ja
0: exacte,
1: està.
0: Exacte.
1: Dimissió complida,
0: quedat,
1: eh?
0: Ja has quedat com
1: un puto senyor. Però bueno, en fi, no?
0: Saps què et diré?
1: Digues.
0: Que pel que jo veig... Tens la façana... Però jo no sé si ho han rehabilitat en pisos o cases, eh?
1: Que potser siguin vivendes, vols dir?
0: Sí.
1: Ah, clar, perquè aquí hi ha una porta, no?
0: Sí.
1: Val,
0: sí,
1: no, sí, doncs llavors sí. Res. Oblideu el que hem dit, eh?
0: No.
1: No, no,
0: no, no,
1: oblideu, que ningú hagi ara trucat el timbre del carrer el número 2.
0: No, és que vinc a encarregar unes teles que m'han dit que aquí, no.
1: Bueno,
0: no.
1: Aviam, seria molt, molt exercici periodístic anar a picar.
0: Exacte.
1: I dir, aviam, vosaltres sabeu el Jorba aquest?
0: Exacte.
1: El Jorba aquest,
0: és que jo crec que tu...
1: Em feia falta això, no?
0: Sí, en aquesta secció li fa falta més carrer.
1: No et preocupis, que l'any que vens la patem i ja està.
0: Perfecte.
1: No, vull dir, clar, aviam, si tinguéssim allò... Si cobréssim i tinguéssim recursos...
0: Sí. I temps lliure.
1: Jo una tarda aniria i diria, aquesta setmana faré el carrer. I aniria allà i diria, senyora, que vostè sap qui era el Joaquim Jorba?
0: Ah, ostres.
1: Home, doncs era el meu avi. Home, aviam, i què feia? No, feia tenir empresa de teles allà. Home, vale. Ja m'ho he muntat jo aquí.
0: Sí.
1: I aniria a picar aquí i diria, però vostè sap on viu?
0: I tenint en compte que no tenim recursos,
1: sí.
0: No ho podríem fer però inventant-nos-ho?
1: Bueno, jo ho acabo de fer, eh?
0: Sí, exacte, però editat i pa, i fent veueta...
1: Hem anat a preguntar al carrer Joaquim Jorba. Bueno, doncs estem aquí... No, és això el que volies tu, no?
0: Sí,
1: i preguntar a la senyora Pepita, però escolti, però això de viure en una fàbrica no és trist. Bueno, no, és reprofitament,
2: Perquè aquesta fàbrica era del meu avi.
1: No, ara n'hi diuen rehabilitació i reprofitament, eh? Ja.
2: Però vostè viu... Forma part del patri... Jo sempre li he dit a l'alcalde, és que aquí hauríem de posar una placa.
1: I, mira, per exemple, veiem que al costat hi ha aquesta oficina de Mafre.
0: Sempre.
1: Mafre. Oh, també t'haig de dir una cosa, que el carrer de Joaquim Jorba... Seguim especulant, eh?
0: Sí, sisplau.
1: Has dit que era Joaquim Jorba i Sabadell.
0: Ah, sí, com a pura especulació.
1: El carrer de Joaquim Jorba parteix en dos amb el seu encreuament amb Pi i Margall.
0: Vale.
1: A l'altra banda es diu carrer de Sabadell. Carrer de Joaquim Jorba i Sabadell, o sigui, no, tot el carrer d'aquest tio,
0: és
1: eh?
0: És que...
1: I el carrer de Sabadell, com que no el farem... A veure, jo aquí ja ho he explicat més d'un cop, o sigui, els carrers Lleida, em sembla que bé, Sabadell, Terrassa, tots aquests carrers no els farem.
0: No ens interessa.
1: Perquè no tenen xitxa, no?
0: No.
1: Però el carrer de Sabadell, clar, dient-se el tio Joaquim Jorba i Sabadell, presumptament,
0: sí.
1: I sent el mateix carrer,
0: sí.
1: Dona peu a inventar-se, perquè aquí, o sigui... On hem vist la fàbrica, val? I ho situem els oients. La fàbrica està al carrer de Joaquim Jorba, cantonada Pi i Margall.
0: Vale.
1: Vale. Tu creues Pi i Margall, el pas de Sebre, i arribes al carrer Sabadell.
0: Mirant als dos costats perquè
1: no... Exacte, que no vingui l'autobús i t'afeiti.
0: Exacte.
1: I vaig a Vallita Jou, la primera casa que hi ha al carrer de Sabadell...
0: Ojo, és...
1: El carrer de Sabadell és una masia d'estil modernista...
0: Oh!
1: Amb el mateix totxo que la fàbrica... I amb tota la pinta que és on vivia el senyor Joaquim Jorba.
0: Ah, amigo.
1: Per tant, està tot equivocat.
0: Sí.
1: El nomenclàtor està malament.
0: Molt
1: malament. El carrer de Joaquim Jorba hauria de ser
0: on viu. Exacte. I el carrer de Joaquim Jorba hauria de ser el carrer de la fàbrica
1: de Joaquim Jorba.
0: De Joaquim
1: Jorba.
0: Clar,
1: perquè jo aquí veig la placa del carrer de Sabadell, normalment a sota dels carrers posa militar, no sé què.
0: Sí.
1: El carrer de Sabadell no posa res, vull dir.
0: No,
1: clar,
0: i de Joaquim Jorba tampoc.
1: Ciutat Lletja del Vallès.
0: Exacte, no, prou.
1: Però, clar, jo aquí ara m'invento que podria... El carrer de Sabadell, segon cognom, del senyor Jorba, que és el del carrer d'allà davant. Clar, ara m'has fet pensar, aviam, anem a mirar la placa de Jorba. Jo diria que no hi diu absolutament res, eh?

0: ja. Les coses van...
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: No, Salou ja piula, eh?
0: Bé, sí. Aquesta setmana estava a la feina.
2: Però si tu no treballes.
0: Bé, estava a la feina.
2: T'ha de dir a tocar-te els pebrots.
0: Jo ara sóc sanaúixa.
2: Ah, no, llavors treballes molt.
0: Aquesta setmana estava a la feina i...
2: No, el sanaúixa estava viatjant, eh?
0: Sí,
2: és el viajante.
0: Exacte.
2: És el viajante de l'empresa.
0: Estava al cotxe i feia molta calor. Llavors he pensat en els aires acondicionats d'antes.
2: Perquè, clar, és condicionat o acondicionat?
0: Ah.
2: Condicionat.
0: Perquè manipulem les condicions.
2: Clar. Aviam, segueix fent aquest ritme a Sanabuja.
0: No, perquè...
2: No, això ho fa el Pou, eh? Això no ho fa el Sanabuja, això ho fa el Pou.
0: Vale.
2: El Pou, aquest amb qui tu jugues, sí, el pa d'aquest. Sí. El Pou ho fa molt, això.
0: Ah, sí?
2: Bona nit des del Cama Nou. Allarga molt.
0: Quan no tens guió, quan et dediques als esports i no necessites tenir un guió...
2: Vull dir...
0: improvises més, sí, i la improvisació porta
2: molt,
0: a allargar les vocals.
2: Però estira molt.
0: Molt.
2: Però vull dir, nosaltres aquí no, però, no tot tio, això
0: fa,
2: que hem dit...
0: Fa una hora de prèvia, necessita. El que fem nosaltres amb les sintonies, ell ho fa amb l'allargament de vocals.
2: Lluc.
0: Digue'm.
2: Aquí no he dubtat mai de la nostra professionalitat.
0: No.
2: Mai.
0: Mai.
2: Mai de mai.
0: No.
2: Però...
0: Perquè no som professionals.
2: Haig de dir que som més professionals que el Pou.
0: Ah, sí?
2: Home, nosaltres no tenim... Tot això que estem dient no està escrit.
0: No, exacte.
2: Nos escrivim els ítems, tal, sí, una mica, sí, la guió, sí, tal. Sí, bueno, tu sí que te'l corres més, però...
0: Gràcies.
2: Nos fem quatre... El Sanau ja es fa quatre ítems, jo em foto quatre parides i després
0: sí,
2: ja...
0: Sí, sí, hi ha algú que treballa poc en el programa. Clar. És Oriol de Sanau, ja.
2: No, vull dir... El
0: treballa
2: que...
0: tan poc que ni és.
2: El que... Va, el que es fa més guió ets tu.
0: Sí.
2: Tot l'altre està improvisat.
0: Sí.
2: I jo no faig... comencem al balneari... no faig això.
0: Vale, tens
2: nosaltres
0: raó.
2: Nosaltres anem, pim-pam, però som professionals.
0: Tens raó.
2: Que potser fiquem... Tampoc ens allarguem molt amb la música.
0: No.
2: I podríem allargar-nos.
0: Sí.
2: Podríem sintonia. I una hora així.
0: Sí.
2: No? No ho fem.
0: No.
2: A vegades fem converses absurdes com la d'ara.
0: Sí.
2: Però bueno... Millor això que allargar les vocals.
0: Millor.
2: En fi, va...
0: Canvia.
2: Canviem,
0: ja
2: de secció.
0: Gràcies, Oriol Sanahuja, per l'impressionant tema d'avui de coses tantes. I proseguim.
2: A la secció del dia. Doncs vostè dirà, veiem avui...
0: Avui és dia 6 de juny.
2: 6 de juny, Lluc. Quin és el peix que ens ha de vendre?
0: És un dia molt especial. És un dia tan especial que encara no sou capaços d'imaginar-vos-ho, de concebre-ho. Però no ens precipitem.
2: No.
0: Ho haurem d'anar descobrint. De moment, música, i sempre costa trobar temes en català. Però avui porto una cosa poc coneguda, però nostrada. Catalana.
2: Ah.
0: Un grup català que ens posarà l'inici de la banda sonora del dia d'avui.

0: Què et sembla?
1: Però no ho diu, eh? No et moris ara, eh?
0: Però a veure, no cal que sempre diguin...
1: No ho diu ara.
0: 6 de juny. La cançó es diu 6 de juny.
1: Es diu així?
0: Sí.
1: A veure, i no, per què, collons?
0: Es diu el 6 de juny.
1: Però per què hi posen el 6 de juny?
0: Perquè serà important per aquests paios. Aquest és un tema d'un grup anomenat Minova, una banda vallesana.
1: D'on no sabem, eh?
0: Vallesana, sí, ara t'ho explicaré. Electropop en català.
1: Bueno, sona bé.
0: Formada per Esteve Puig, que és la veu principal, i el compositor, i en Jesús Martínez, que fa anar els sintetitzadors i la programació. Van estar actius entre 2012 i 2026, període en el que van publicar quatre àlbums. No està malament.
1: No, molta

0: Feina, eh?
1: Vallesans, ojo, com nosaltres.
0: Bé.
1: Bé, bueno, de l'altre Vallès.
0: De l'occidental.
1: Sí.
0: Oh, no saps on estàs.
1: Sí, sí, sí. Però si encara voleu més desprestigi, són del Vallès, però són de Ripollet.
0: Hòstia puta.
1: Que...
0: Això és una putada, veus?
1: Que dins de lo que és el Vallès, és lo pitjor, no? O sigui, per què
0: és
1: són del Vallès?
0: És insignificant.
1: Exacte. Exacte, exacte.
0: Ripollet és insignificant.
1: Exacte. És aquella cosa lletja...
0: Que hi ha entre Cerdanyola i Montcada...
1: Exacte, que travessa per la travessada per la C-58...
0: Exacte. Que ja dir, estic entre Cerdanyola i Montcada, ja és...
1: Ja
0: és una merda, eh?
1: Ja és gros.
0: Ja és una merda, però sí, sí.
1: Ah.
0: Bueno, noi, aviam.
1: Però bé, en el seu disc, La inèrcia del Big Bang, ens presenten aquest tema d'amor i desamor, que no està malament, ni bé tampoc.
0: Ara m'ha recordat el López de Plans Bruts quan feia ràdio.
1: Sí.
0: Diu, no està mal, però tampoc està bé.
1: Bé, ens ha servit per parlar.
0: Sí, sí, no? Vull dir, ens hem ficat amb el seu poble, amb el seu...
1: De però, la cançó,
0: escolta,
1: del dia.
0: Són ja els únics que tenen una cançó que es diu El 6 de juny i en català.
1: Exacte, correcte.
0: Ara, vull dir, jo no ho aguantaria més de 2 minutets.
1: Ja està,
0: això,
1: ja ho hem aguantat.
0: Ja?
1: Va, jo crec que ara començarà a sonar música millor per parlar del sant o la santa del dia.

0: Això sí que és música.
1: Tu l'he pujat al nivell. No sempre, però de tant en tant porto bona música. Almenys música reconeguda internacionalment. Ja que tu i jo puguem dir que és bona o no, no, però és bona, no? Vull dir, és algo que sona a les radiofórmules. Per tant, és correcte. Losing My Religion, que seria perdent la meva religió. Veurem si és el que li va passar al nostre sant o al contrari. És un sant.
2: Vale.
1: Artemí d'Antioquia.
0: Ojo, ojo.
1: Vale.
0: No, que no el tenia...
1: No, no, no. No.
0: Sembla la marca avui de calçotets és... del Decathlon, això.
1: Ah, sí, Antioquia podria ser perfectament.
0: No?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: o Artemi.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, exacte. La marca infantil d'Artengo.
0: Exacte, Artemi. Que ja no tengo, que ja no existeix.
1: Exacte. És veritat.
0: No, jo crec que no existeix.
1: No, ara...
0: Ara n'hi ha diverses.
1: Sí, però Artengo era com coses de tenis.
0: De tenis, de pàdel, de badminton.
1: Esports de pala, de raqueta, i ara hi ha cada esport Quickma, sí, pel pàdel.
0: Ah, ara és aquesta?
1: Sí. Sí, sí, sí. Ja saps que jo sóc l'expert de...
0: sí, sí, sí, sí,
1: del pàdel. De... Artemí d'Antioquia va ser un militar i governador romà del segle IV.
0: IV.
1: 4. Que es va convertir en una figura destacada del cristianisme d'aquell temps.
0: Okay.
1: Hem parlat de molts cristians que patien molt, sí, perquè ser cristià a l'època... No.
0: No, aquest res.
1: Inicialment al paio li va tocar una època dins de l'imperi romà en què era, diguéssim, fàcil. Era fàcil ser cristià, ja que l'emperador Constantí el Gran tolerava els cristians, no els perseguia, inclús els afavoria. Deia, sí, home, sí, que està...
0: Palante.
1: Sí, home, palante. Constantí el Gran, eh? Però què va passar? Una cosa que també passa avui en dia. Va canviar el jefe.
0: Ah.
1: Vale? Va canviar l'em... I l'emperador Julià l'Apòstata es va fer famós...
0: Julià l'Apòstata.
1: Apòstata.
0: Sí, sí.
1: Es va fer famós per intentar restaurar el paganisme romà i reduir la influència cristiana. I clar, el bo de l'Artemi es va oposar obertament a les persecucions contra els cristians i va denunciar els abusos comesos contra bisbes i fidels. I què va passar? El que passa sempre. Si tu vas contra el que mana en un país democràtic com aquest, t'organitzen els jutges, et fan una mica de...
0: sí,
1: de lawfare...
0: Paripé, paripé.
1: Sí. El van arrestar i... amablement, amablement li van suggerir que renunciés a la seva fe. Ja, escolta, mira, si a mi
0: m'ha estat això
1: parlant, sí,
0: això
1: deia, seria més fàcil.
0: No mal lloc.
1: Exacte.
0: Això no mal lloc.
1: No, no volem mal a ningú. Ell s'hi va negar, no se podia saber. I el van sotmetre també molt amablement a tortures com cops i puntades de peu.
0: Bueno, patadetes.
1: Sí, que per començar està bé. O sigui, renuncies a ser cristià, patada aquí a la cuixa, que fa mal, no. Després ja ve la patada dels ous, que fa una mica més mal, però primer uns calmants, saps?
0: Ah, allò fa mal, eh?
1: El tio pesat com era, no. I llavors van decidir aixafar-li parts del cos amb pedres enormes.
0: Ah, això ja és més fotut, eh?
1: Aquesta no l'havíem vist a venir, eh? Aquesta m'ha agradat. L'aixafament per pes.
0: Oh.
1: O sigui, estira't aquí, maco. Estira't
0: muerte
1: aquí.
0: Por peso, eh?
1: Exacte, estira't aquí i ara et posarem una pedra de 400
0: tones
1: a sobre del braç dret.
0: Oh, quin mal, eh?
1: Sí, sí, sí, perquè a poc a poc...
0: Tia!
1: La banda, amb unes politges li posen a sobre i la banda...
0: Sistema de politges, de doble tracció...
1: A poc a poc van recolzant el pes sobre el teu braç, que va fent crac, crac, crac, crac, crac. I això...
0: mal.
1: Amb cada part
0: del... O sigui, no és a part d'allò, no és, et deixem caure, sí, una pedra a sobre sencer, no?
1: No.
0: Poc a poc.
1: Part a part, part a part, part.
0: Home,
1: a part, part a part.
0: Hòstia, està pujant molt la nota de sant, eh?
1: Sí. Uf. Sí, sí, sí. Amb un final del que sí que ens agrada. Destral i zas. El cap tallat,
0: ja
1: rodolant. Recordem, cap tallat, molt abans de l'invent de la guillotina.
0: Sí, allò de xaf, xaf, xaf, que s'havia de fer com el pollastre.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte, exacte.
0: Hòstia, que malament,
1: bon sant,
0: tio.
1: Un bon sant.
0: Sí.
1: Jo li havia posat una nota més alta de la que li posaré al final. Li posaré un 8.
0: Sí, un 8 està un 8 bé. Està jo, bé. El 9 que tenies aquí...
1: No, ara llegint la història, així repescant... Hi ha vegades que a casa m'encigalo, no?
0: No, un 9, és el sant.
1: Més que res perquè aquesta tortura no l'havíem vist.
0: Clar.
1: I sempre ens agrada descobrir...
0: coses noves.
1: Coses noves. i l'aixafament per pes m'ha agradat molt.
0: No, no, ha de ser horrible, eh?
1: Horrible, sí, sí, sí.
0: I de sobre després un tio allà tallant el coll malament de sí, qualsevol manera. Sant, home, un sant com a mínim. Sant com a mínim.
1: I va, si et sembla, anem sí. arribant a les efemèries sí. del dia. Us he dit que avui era un dia molt important, molt especial, entre altres coses, per una efemèride musical que marcaria tota una generació i part de les següents.

0: Bueno, això no m'ha fet falta llegir el guió per saber què és Love Me Do dels Beatles. Eh?
1: Correcte.
0: Vull dir, no, aquí no... Aquí no em pots titllar de mal gust musical, eh?
1: No,
0: si una
1: no,
0: cosa m'agrada són els Beatles. Mira, veus? Una altra veus? Cosa no, però això...
1: A mi em sap greu que no hi hagin senaus avui, perquè crec que és una de les seccions del dia amb més qualitat musical que he fet, eh? I se'n van 32.
0: Però senaus també és Beatlemaníac, segur.
1: Segur, segur, però ell és tot maníac.
0: Va.
1: Ell no li diguis
0: Serrat
1: o Lluís Llach o Rollings o
0: tot.
1: Beatles, ell és tot. Absolutament tot, és així.
0: És al revés de dir.
1: Ja.
0: No, està bé, està bé. Per algun motiu concret que hagis triat aquesta cançó?
1: Sí, el 6 de juny de 1962 és una data històrica per la música moderna, ja que aquell dia, The Beatles, van entrar per primera vegada als estudis d'Abbey Road, de Londres, per treballar amb el productor George Martin, que és l'home que acabaria convertint-se en una peça fonamental del seu èxit mundial. En aquella sessió, en John Lennon, en Paul McCartney, en George Harrison i en Pete Best, que encara sí, era la bateria del grup abans sí, de l'arribada de Ringo Starr,
0: sí,
1: van enregistrar diverses cançons de prova. Entre elles hi havia una primera versió de Love Me Do, el tema que mesos després es convertiria en el seu primer senzill oficial i que és el que estem escoltant. George Martin, perquè clar, els entesos de la música sí, els que estem en el món normal sabem que els Beatles eren Lennon i McCartney, podríem treure també Harrison.
0: Sí, George Harrison, no?
1: I en Ringo Starr.
0: Sí.
1: Però no tots tenim clar qui és George Martin, que és aquest productor, aquest tio que va saber acabar de donar-li la forma als Beatles perquè sonessin, fossin
0: comercials.
1: Ser.
0: Digues. Cert, deixa'm dir-te una cosa, que aquesta setmana, parlant dels Beatles,
1: sí,
0: Ringo Starr ha publicat nova cançó.
1: Ah, sí, correcte.
0: Nova cançó,
1: sí, sí, sí,
0: en
1: sí,
0: col·laboració
1: sí,
0: amb l'altre Beatle viu.
1: Sí, quin?
0: Que és el, no és el George Harrison?
1: Sí.
0: Que sona així.
1: Vinga.
0: Té un estil molt Beatles, eh? Bueno, l'avancem una mica, perquè aquest... però bueno, ja ens fa una mica, eh? Aquest inicial... fet el videoclip, moltes referències als Beatles també. És aquest to sesentero.
1: Bueno,
0: surt aquí un descapotable. Amb Ringo Starr. Podria ser el calamardo del Bob Esponja. La veritat, pobre tio. Bueno, que 84 anys ja té.
1: Home,
0: i segueix fotent... segueix fotent música, eh?
1: Però és una mica un ritme de country, no? El veig amb un descapotable, però per una carretera americana.
0: És... bueno, està per la costa... Bueno, la cançó una mica parla dels seus inicis, de la seva mare, del seu barri, perquè surt del seu barri, també.
1: Mm.
0: Bueno, vull dir que els Beatles, tants anys després...
1: Segueixen...
0: Bueno, segueixen el que els hi queda.
1: Sí.
0: Però... Sí. Doncs
1: pues això...
0: Aquests tios van tenir molt èxit, eh?
1: Molt. Hi ha un que va tenir tant d'èxit que el van pelar.
0: Sí, però... vull dir, avui en dia parlem molt, de Bad Bunnies, de Shakiras, de...
1: Sí.
0: Però aquests tios van tenir molt èxit,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Aquests tios feia falta molta policia per controlar les masses de gent que se'ls abraonaven, eh?
1: Sí. I no som prou entesos musicals, tu i jo, per poder afirmar amb rotunditat de que teníem més qualitat musical que el que hi ha avui en dia.
0: I jo ja et
1: però
0: dic que
1: com
0: sí,
1: que no som experts, no ho afirmarem.
0: No.
1: Tot i pensar.
0: Sí.
1: Vale. George Martin va veure potencial en aquests xavals, tot i que tenien algunes mancances tècniques.
0: Ah.
1: Com? El bateria era fluixet. Per algú se'l va empatar. Vale, però va quedar captivat per la personalitat de Lennon i McCartney especialment. I la sessió del 6 de juny de 1962 és considerada avui el punt de partida de la carrera discogràfica dels Beatles. A partir d'aquell moment, el grup començaria una ascensió meteòrica que transformaria la música popular per sempre, que no és poca cosa. I ara, els més erudits en història em podrien dir, home, avui és el dia D, avui és el dia D, 6 de juny,
0: és la cara, sí,
1: el desembarcament de Normandia, i jo podria posar-vos la cançó del soldadet de Manel, i parlar-vos d'això, del desembarcament de Normandia durant la Segona Guerra Mundial, però aquest tema està molt suat.
0: No, i l'hem tocat aquí també.
1: Segur.
0: Bastant.
1: El que segur que no sabeu és l'efemèride de la que us parlaré ara.

0: deu sonar la musiqueta, però...
1: Sí, sí, perquè és un recurs que es fa servir en ràdio, en tristesa, o quan es parla de cinema, perquè això és l'Oftem de la pel·lícula de la banda sonora de Cinema Paraíso. I no parlarem ni d'aquesta cançó ni d'aquesta pel·lícula, però parlarem de cinema o d'un tipus de cinemes concrets, d'un lloc on es projecten pel·lícules a l'aire lliure. I no és un cinema a la fresca, és aquesta cosa.
0: Com? Per què dius
1: aquesta
0: això?
1: Aquesta cosa hippie que s'han inventat i fa uns anys, però bueno. El dia 6 de juny de 1933 es va inaugurar el primer autocinema de la història dels Estats Units.
0: Perdona, una gran cosa que va aflorar de nou amb el Covid.
1: Sí.
0: I que jo vaig mirar de muntar-ne un, eh?
1: En sèrio?
0: Sí, però molt massa complicat.
1: Era complicat.
0: Sí.
1: Això, el primer autocinema a Camden, a l'estat de Nova Jersey. El projecte va ser creat per Richard Hollingshead, un empresari que volia trobar una manera més còmoda i familiar de gaudir del cinema. Bueno, i guanyar calés. No vull dir, no, jo és que no. Tinc una idea perquè tothom disfruti de la vida i s'ho passin bé en família. No, bueno, sí. Vale, vull guanyar calés.
0: Pasta, pasta.
1: Això sí, la idea era revolucionària per l'època. Permetre que els espectadors veiessin una pel·lícula sense baixar del cotxe, que això és molt americà, que van al caixer a treure diners
0: sí,
1: sense baixar.
0: A la farmàcia, a tot. Vale. Sí.
1: Hollingshead va experimentar durant mesos al pati de casa seva provant, clar, diferents angles de projecció, diferents sistemes de so per aconseguir que totes les persones poguessin veure...
0: Clar, és que no ha de ser fàcil, eh?
1: No, clar, has de poder veure bé la pantalla i escoltar bé. I l'autocinema va obrir amb el nom de Park in Theaters i la primera pel·lícula projectada va ser Vibes Beware, una pel·lícula que no tenim l'honor. L'entrada costava uns quants cèntims, o centaus, vaja, i el recinte podia acollir centenars de cotxes. Això sí, va tenir un gran èxit perquè això combinava entreteniment, comoditat, que és una cosa que els agrada molt als americans, i una experiència social familiar.
0: Sí.
1: I sobretot durant els anys 50 i 60 va haver-hi un boom. Els autocinemes es van convertir en un símbol de la cultura popular nord-americana, encara que amb el temps molts autocinemes van desaparèixer a causa de la televisió i dels multicinemes moderns, però continuen sent una icona cultural i cinematogràfica molt recordada. I això és el tema dels autocinemes. I ara sí, ha arribat el moment, el gran moment, el moment del naixement il·lustre, il·lustríssim diria jo, del dia d'avui.
2: Cumple
0: home,
2: és el teu aniversari.
0: És el teu aniversari, home. Oriol Lloc, felicitats,
1: home,
0: tio,
1: home. Moltes gràcies.
0: Gràcies per les pastetes que has portat,
1: sí, sempre,
0: per les Coca-Cola,
1: sempre.
0: Moltes felicitats. 60 ja, no?
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: ja tens la jubilació tocat, tio.
1: Sí. 41 anys.
0: 41 anyets,
1: vaig
0: hòstia.
1: 6 de juny de 1985.
0: Home. Home,
1: naixia...
0: A veure, ja has fet una autosecció molt mal parit.
1: Espera.
0: Bueno, amb tota mena de detalls.
1: No.
0: A veure.
1: Jo, què faig? Com va la mecànica? Ja ho he explicat. Jo trec la informació de la intel·ligència digital
0: sí.
1: I em faig un guió per explicar-vos efemèrides, el sant del dia o persones il·lustres que hagin nascut tal dia com avui, o que hagin mort tal dia com avui. Avui.
0: No, esperem que no...
1: No m'he mort encara.
0: Que no mori ningú.
1: Per tant, jo que he anat al xat... Com és? GPT?
0: Sí.
1: I li he dit...
0: Tu li dius GTP.
1: Busca'm informació sobre Oriol Lluc Torrents. I m'ha dit... Això és literal, eh? He trobat molt poca informació pública i verificable sobre Oriol Lluc Torrents. El nom apareix principalment en documents administratius, llistes públiques i registres d'entitat.
0: A la llista dels morosos.
1: El resum més rellevant és aquest. Figura com a tresorer de l'Associació Ponts per la Pau.
0: És veritat, això?
1: una entitat vinculada a cooperació internacional, integració de persones immigrades i cohesió social. Això és 100% veritat.
0: Vale. Ponts per la Pau és aquesta associació que dius, en cap cas, és aquests friquis que van amb estelades als Ponts per la Independència. Ponts per la República.
1: Ponts per la Pau és una entitat fundada per la meva amiga Nàdia Gulam, que ha publicat diversos llibres, a la que podeu fer-vos socis, si voleu. I si sóc el tresorer...
0: Sí, això ho sap, eh?
1: Sí, sí, vaig a les reunions de l'entitat, de la junta directiva, i a més, firmo les transferències que es fan digitalment des de l'aplicació de CaixaBank. Sí.
0: Molt bé.
1: Què més diu? Tothom que es faci, sisplau, de Ponts per la Pau, gràcies. Apareix en diversos documents de la Generalitat de Catalunya relacionats amb borses i llistes de substitucions d'educadors socials en centres educatius i de justícia juvenil, com Can Llupià, l'Alzina, els Tilers... I aquestes informacions també són correctes.
0: Sí?
1: Jo em dedico a fer substitucions com a educador social.
0: Hosti, estic
1: perquè el compromís em fa por.
0: Estic flipant una mica amb el xat.
1: Llavors jo substitucions curtetes... I...
0: Tu allò...
1: Sí. I també he trobat que Oriol Lluc Torrents està federat a la Federació Catalana de Pàdel.
0: Que raro, eh?
1: Participa en una competició organitzada per aquesta federació.
0: Organitzada per ell mateix.
1: Sí, no. I consta el 3.851 al rànquing amb 60 punts.
0: O sigui...
1: Soc el 3.851 millor jugador de pàdel federat de Catalunya.
0: Ah.
1: I acumulo 60 punts.
0: Home, perdona, ho trobo molt elevat.
1: Està bé.
0: Et trobo molt alt, eh? O sigui, a Catalunya deu haver... Quants n'hi deuen haver de federats?
1: Molts.
0: Clar, moltíssim. Vull dir, jugadors de pàdel, un milió mínim.
1: No ho sé, però federats potser no tant.
0: No, federats potser, però... jo què sé, 500.000.
1: No, és igual, ni que siguin...
0: 20.000.
1: Ni que siguin 10.000.
0: O 10.000.
1: Estic per sobre dels 5.000, eh? Vull dir, estic en el top... 3.000, 4.000.
0: O sigui, tu ets una mica l'espanyol del pàdel. Català.
1: Ah.
0: O l'Elche. O...
1: No, vull dir, no. Més avall.
0: Més avall?
1: A l'Europa.
0: No.
1: Sí, home, sí. Més avall. Però bé, segons la intel·ligència artificial, aquest sóc jo, i per tant no em podia presentar d'una altra manera.
0: M'ha fet molta por.
1: Per què?
0: Aquesta secció.
1: Et vols que et busqui?
0: No.
1: Vale.
0: M'ha fet molta por.
1: Quin dia és el teu aniversari?
0: El 17 de juliol. No tenim programa.
1: Ja esteu. Juliol, eh? Amb
0: juliol.
1: M'encanta.
0: Sí, sí. Però escolta'm, m'ha fet molta por perquè... O sigui, tu no l'has alimentat, el xat?
1: No.
0: Tu no li has dit, hola, sóc el Lluc, tinc 41 anys i m'agrada el pa... No li has dit res.
1: No.
0: Busca'm informació sobre Oriol Lluto.
1: Sí.
0: Com et fas dir popularment el correu elèctric.
1: Que és una contracció dels...
0: Clar, per això, de Lluc Torrents.
1: Sí.
0: O sigui... Hòstia, jo estic... No, em fa molta por això, tio.
1: Ho saben.
0: Jo crec que em vaig buscar un cop, però com que sempre navego amb incògnito...
1: No et sortia.
0: No hi havia res.
1: Vale,
0: jo vaig fer el típic allò de hazme un retrato sobre mi trabajo.
1: Ah, jo ho vaig fer també i no...
0: I em deia, no, explica'm de què va això,
1: no,
0: perquè no...
1: No.
0: No puc identificar-te. No, feia en una oficina, no he estat mai en una oficina. No,
1: exacte.
0: Bueno... Molt bé, Lluc, doncs felicitats, passa un bon dia per
1: gràcies,
0: molts més
1: gràcies.
0: I escolta, gràcies. Per mi sempre tindràs 30 anys.
1: Per això, ja i per això avui estem fent aquest programa en rigorós diferit, perquè a mi no em sortia.
0: Clar,
1: era venir aquí avui un dissabte a les 9 del matí a perdre el dia del meu aniversari.
0: I haver de portar croissant.
1: Exacte.
0: Això és el que volia dir.
1: Perdó, això no ho volia dir, però és la veritat.
0: Vinga, va, doncs seguim.
1: Va.
0: Mac. Home, avui déu-n'hi-do, eh?
1: Ara anem a parlar de la mort del dia.
0: Home, clar, sempre n'hi ha.
1: I estem molt vitaleros avui, però...
0: Beatlemaníacs.
1: Beatlemaníacs. La defunció del dia s'ho mereix. Avui us parlo d'un tal Billy Preston.
0: Ni idea.
1: És un músic, cantant i compositor nord-americà, considerat un dels millors teclistes de la història del rock i del soul. Què passa amb aquest senyor? Que és especialment recordat per la seva relació amb The Beatles, perquè va participar en les sessions de gravació de l'àlbum Let It Be.
0: Ah.
1: I és un dels pocs músics que apareixen acreditats en una cançó del grup. Get Back, que estem escoltant, i signada com The Beatles with Billy Preston.
0: Vale, o sigui,
1: vale. Per aquest motiu, molts fans el coneixeu com el cinquè Beatle,
0: Després de Puigdemont.
1: Sí, exacte. En la versió que esteu escoltant hi posa el teclat amb un solo enèrgic molt recordat. El seu estil barrejava rock.
0: Això. Ah, està bé.
1: Aquest és Billy Preston, que va morir el dia 6 de juny de 2006 després d'una llarga malaltia, deixant una empremta immensa en la història de la música moderna.
0: Molt bé, doncs amb Bill Preston acabem aquesta secció d'avui, molt, molt completeta i amb el teu aniversari inclòs.
1: Gràcies.
0: M'ha encantat. El
1: he celebrat l'aniversari del meu germà gran i el meu.
0: S'ha fotut una, però t'has fotut una autosecció, que m'agrada
1: molt. Bueno, me l'ha fet ChatGTP, eh?
0: Bueno.
1: Jo només hi poso...
0: La cirereta. Tu ets com el Billy Preston.
1: Composo,
0: exacte. Ets el Billy Preston.
1: Jo poso el meu solo de teclat d'ordinador.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Lluc.
1: A tu.
0: Ara que no entrava això. Bueno, va molt ràpid, rematem el programa.
1: Posa el so. Tu has dit mamífer marí i t'he dit no és mamífer.
0: Serà una tortuga marina, això.
1: Però no he dit que no fos marí.
0: Clar, això és una tortuga marina.
1: No?
0: No?
1: Ja vam portar la tortuga a cardar.
0: Sí.
1: No. És que és molt sorprenent. Però has dit un au. Jo no t'he dit que sí, però és un au.
0: Això és un pingüí.
1: És un pingüí.
0: En sèrio?
1: En sèrio.
0: Però no cardant, eh?
1: No.
0: Pingüí, a casa seva fa això?
1: Sí.
0: O sigui que el moc-moc del pingüí, no.
1: Home, no, això era mentida.
0: Hòstia, doncs jo soc tota la vida enganyat,
1: eh?
0: Tota la vida enganyat.
1: Sí. Així és com piula un
0: boníssim.
1: Pingüí.
0: Com piula, eh? Molt bé.
1: Així és
0: com parlen els pingüins.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs res, amb això ho rematem.
1: Sí, no?
0: Avui un programa rodonet, ens segueix faltant el Sanahuja, li fotem una forta abraçada, esperem que la setmana vinent doncs
1: sí,
0: ho puguem tenir ja de cos present en aquests estudis. I res, per la resta que acabeu de gaudir del cap de setmana, nosaltres ens retrobem dissabte vinent. Serà com sempre a les 9 del matí. No falteu a la cita, que vagi molt i molt bé.
1: Adiós.
0: Adéu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Cultura en Ve Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estat tancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Quan anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un 3:15.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures. L'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona Tarragona, policia local del Vendrell, policia nacional i personal de seguretat privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del Parc Natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem-la que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, el camí que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Llepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom i, per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound, i com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema. A Roda de Barà, el tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
20: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
21: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
20: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
22: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
23: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu i ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
22: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només 2 partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
24: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar 2 gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb 2 fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 de partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
2: El primer salt del partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquella estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauró, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. Al final grana arriba la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els dos directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Caldes Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes. Hola.

0: sábado desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu. Radio Caldas, 107.8. Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
3: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
1: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
1: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
3: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a la ciutat de Tarragona.

0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
1: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
1: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
2: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
4: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
2: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
1: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
5: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
1: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
5: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
1: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.

0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
1: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53. Les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
1: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
2: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
1: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
1: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
1: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
3: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa: l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
4: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
3: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
1: L'enquesta s'està donant a terme a punt repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
1: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
6: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
5: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
1: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
7: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
8: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
1: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
1: Ells, però, són els quatre millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
9: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Dementals, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
10: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
9: Dementals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
11: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com dir-ho, sempre en castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
9: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
1: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
12: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
1: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
13: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
14: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
13: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
1: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
15: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
16: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
15: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
1: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
18: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure i en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar 2 gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb 2 fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és l'Alzamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge, a partir d'1:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
1: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a Tercera Federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
20: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i a ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
19: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la Tercera Federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
1: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
1: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
21: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa del conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarregar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
0: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
0: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
1: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià, que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
0: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
1: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: Canviem d'esport en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
1: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
1: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
0: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
1: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
22: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Just what is it that you want to do?
3: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Y'all ready for this? Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la...

bones raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps. I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. Al programa d'avui podreu escoltar una recomanació d'un festival i ara m'acaba de sortir un rodolí i una entrevista amb Laia Vidal. Tot això i molt més és el que trobareu si us quedeu aquí, a Radio Caldes de Montbui, i més concretament, Asteroide B612. Preparats, que comencem!

Mentre escoltem la cançó dels Amics de les Arts, L'home que treballa fent de gos, m'agradaria proposar-vos, si no teniu plans per al cap de setmana, que us acosteu a Girona, on des de fa, aquesta és l'onzena edició, se celebra el Festivalot, el Festival de Música en Família, que, organitzat pels Amics de les Arts, compta amb música i activitats per a tota la família. Donat que aquest any se celebren els 20 anys de l'Auditori de Girona, és una molt bona opció per conèixer l'Auditori de Girona pels que no el coneixeu, conèixer també el festival Festivalot i res, i que hi ha molts concerts de pagament, hi ha molts concerts gratuïts, i que bé, que aquesta és una molt bona excusa per perdre-us per Girona. Doncs això, que el Festivalot se celebra el 6, que avui dissabte no arribeu, però si demà, dia 7 de juny, us voleu acostar a Girona, segur, segur que trobareu alguna cosa per fer al Festivalot. I també, si sou fan dels Tiets, doncs podeu veure'ls, perquè actuaran els Detallets, i segur que en algunes actuacions o per allà pel Parc de la Devesa de Girona, segur que podreu saludar l'home que treballa fent de gos, del que feia referència a la cançó que estàvem escoltant. Doncs això, que no volia perdre l'oportunitat de recomanar-vos al Festivalot. Jo hi vaig, que ens veurem.

0: I ara sí, passem a escoltar l'entrevista amb la periodista Laia Vidal.
1: Avui, a Asteroi de Vision 12 de Ràdio Caldes de Montbui, parlem amb la periodista Laia Vidal, experta en majúscules, de matinar. Cada matí, de 6 a 10, la podeu escoltar a ICAT FM i avui la tenim al programa. Primer de tot, moltes gràcies, Laia, per dedicar-nos una estona del teu temps, que sabem que vivint fora amb la Renfe és un plus afegit.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
1: T'ho agraïm. I, bueno, no sé, com estàs?
2: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Aquesta hora... Vaja, vull dir, això cada matinà no t'has de factura perquè tot el dia vas una mica ja cansada. Però bé, la veritat és que bé, ho porto bé.
1: Bueno, bueno. Molta son?
2: Doncs mira, una mica, perquè a l'hora del migdia és quan et ve la son i tu al principi comences bé el dia, perquè allò amb energia, però hi ha un moment que ja et ve la bajona. I després, igual dines i ja et vas recuperant una mica de migdia del tren, sempre va bé.
1: Sí.
2: Però hi ha un moment que et ve la son i de veritat hi ha moments que no saps què fer, que has llegit la mateixa frase 4 vegades.
1: Mare de Déu.
2: Per favor.
1: Que per cert, a quina hora et lleves?
2: Mira, em llevo a les 5:20 del matí.
1: Criatura.
2: Sí, és una mica d'hora, la veritat.
1: Bueno, però... I venim de... Que això...
2: Venim de Llinars. Llavors vale. Jo agafo el tren a Llinars i per sort no he de fer canvis, vaig directe fins a Barcelona.
1: Bueno, quan van bé, perquè...
2: Ah, bueno, clar.
1: Ja...
2: Mira, aquesta setmana mateix, un dia, ens vam quedar aturats 20 minuts al mig del tren i, clar, naturalment vaig arribar tard a la feina. O sigui, et
1: I
2: lleves
1: després...
2: d'hora i no sabeu de res.
1: Clar, i després pots dir, no, mira... Ets de les que agafes el...
2: justificant.
1: El justificant.
2: Mira, sí, i a més a més voldria reivindicar que la
1: I
2: gent
1: tant.
2: L'agafi, perquè no pot ser que a sobre que ens treuen els drets la gent no va i agafa
1: Correcte.
2: El justificant. Vaig arribar a Passeig de Gràcia i era l'única que vaig agafar el justificant i el retorn del bitllet, perquè tu pots demanar el retorn del bitllet quan hi ha un retard. I em va saber greu que... Jo ja entenc que la gent va molt tard i ja estan fent tots prou tard la feina.
1: Ja.
2: Però és important, trobo, reivindicar-ho. Ja que ens estafen el bitllet, doncs almenys recuperar-lo.
1: Home, clar que sí. Sí, ja tinc. Jo ara perquè visc a Barcelona, però jo venia de la línia de Parets del Vallès, que aquella línia...
2: Se les trae.
1: Sí. Arribar a Barcelona suposo que deu ser una odissea.
2: Tal qual, perquè
1: no?
2: Has d'esperar que el tren vingui puntual, després que no s'aturi a mig camí, i a més, clar, les estacions, aquí l'edifici de Catalunya Ràdio no és el més ben connectat de la història. Aleshores he de baixar o a Passeig de Gràcia o a Sants, i mira, jo el que faig és agafar el bicing, perquè és el que em va millor, aquella hora no hi ha gaire trànsit, no hi ha gaires bicicletes, i al final, mira, amb 10-15 minuts des de Sants o des de Passeig de Gràcia, arribo aquí. Però vull dir, clar, és una cursa d'obstacles.
1: Clar, no, evidentment.
2: Sí. I això, per sort, l'únic avantatge és que aquesta hora del matí sempre hi ha bicicletes al bici.
1: Bueno.
2: I això
1: que
2: no és...
1: Que si no...
2: Exacte. Jo resaltaria això.
1: Jolín. No sé si us han fet mai aquesta pregunta, però en què et consideres una experta?
2: En... No ho sé. En... A veure, em toca una mica la moral, i em sap greu, perquè a vegades ets com la nota negativa dels llocs, que sembla, però això, com de veure-li els tres peus al gat a les coses, saps? I això té coses bones, però també és una mica negatiu, perquè, clar, ets com sempre la persona que està allà, nyi, nyi, nyi, nyi, nyi. Però bueno, sí, sóc bastant experta en tocar la moral.
1: Bueno, però ets la... Ets la burxaire dels experts,
2: això
1: podríem
2: sí.
1: dir.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Bueno, però també està bé.
2: És un paper, mira, és un paper que m'he agafat i que m'hi trobo còmode.
1: Però jo crec que als oients ens agrada, eh?
2: Sí, trobes?
1: Sí, perquè més...
2: El punt crític, no?, una
1: quan
2: mica.
1: No, quan no, jo crec que quan no hi ets, es nota que no hi és la Laia Vidal.
2: Perquè més calma, tot s'ha fet de bé.
1: No, però sé jo que... És veritat, la reivindicativa ets
2: això
1: tu,
2: sí,
1: vull dir,
2: sí.
1: I no...
2: És que hi ha massa coses que no funcionen aquest
1: Correcte.
2: Moment. El dia que tot vagi bé jo ja callaré. Però
1: bueno. Comentàvem els experts, però com vas arribar a ICAT?
2: Ui, mira, és una història força llarga. Jo vaig començar amb l'inici d'ICAT. Doncs mira, sí, perquè jo vaig acabar la carrera de periodisme i llavors vaig fer les pràctiques a Catalunya Ràdio, que és aquí el mateix edifici. Tant tenim Catalunya Ràdio com ICAT, com Catalunya Informació i Catalunya Música. I aleshores jo vaig començar les pràctiques de la carrera a Catalunya Ràdio i va coincidir que just poc després... Un cop era aquí em vaig assabentar d'una altra beca que hi havia per estudiants, que era justament el que era Catalunya Cultura en aquella època,
1: sí,
2: que era
1: molt,
2: abans que...
1: Perdó, Jo era molt fan, no, no, jo era molt fan.
2: Era una emissora molt xula, la veritat. Sí. Era una emissora a imatge i semblança d'una emissora francesa pública, que era France Culture, que estava molt bé, perquè, a més, a Catalunya Cultura, doncs, hi havia des de la història, a la música, bueno, tot l'àmbit de la cultura, no? I era molt xula. Però es va decidir fer una renovació i es va decidir passar de Catalunya Cultura a ICAT, que era una emissora eminentment musical. I aleshores, quan jo estava fent aquella beca, doncs va agafar el canvi. I, és clar, amb un canvi sempre hi ha feina, perquè en aquest s'havia d'introduir molta discografia a l'emissora, i, per tant, doncs, a tots els estudiants en pràctiques que érem allà, doncs a la majoria ens vam poder quedar a treballar. Va sorgir aquesta oportunitat, allò de ser el lloc adequat, el món adequat.
1: Està bé.
2: I així va ser com vam començar a ICAT. I després és a dir que vaig marxar d'excedència, perquè vaig anar a viure a Alemanya un temps, i fa ja 8 anys vaig tornar, el 2018, i vaig tornar feliçment a ICAT, que era el lloc on doncs, jo havia marxat. I per tant, doncs, amb aquest gap temporal, però sí que he passat bastant temps de la meva època periodística aquí a ICAT.
1: Posats a reivindicar, no estaria... És que jo moltes vegades ho penso, però no em vull posar en contra la gent d'ICAT, però... Catalunya Cultura era molt guai.
2: És que és veritat, jo crec que no hauria de ser incompatible. És a dir, tu pots tenir una emissora cultural com ICAT, tan xula, i després pots tenir una emissora també molt xula que sigui cultural en els altres aspectes, perquè ICAT és veritat que dona molta importància a la música, i és molt, està molt bé i és molt necessari, i els altres àmbits de la cultura queden relegats doncs, a
1: Correcte.
2: Programes d'una hora, no?
1: Potser. Correcte.
2: I en canvi, el que tenia Catalunya Cultura era que tenia una esqueleta diària en tots els àmbits de la cultura, com ho tenen països, doncs això, com França o com els països, jo penso que seria fantàstic.
1: Sí, i a més hi havia un programa per nens també.
2: I tant, tenies... i tant. Cosa que és una gran mancança, reivindicació també.
1: Que
2: programes
1: sí?
2: A les generalistes d'infantil i juvenil, tant de qüestions culturals com específicament, per exemple, de literatura infantil i juvenil, que és una cosa que no hi és als mitjans de comunicació.
1: Sí, sí. Encara que els experts ho feu una mica, bueno,
2: sí.
1: ho faig una mica.
2: Perquè la veritat és que m'agrada donar veu al sector cultural que s'adreça al públic familiar, perquè tant des de qüestions d'arts escèniques com editorials que fan maquíssima feina amb el foment del gust de la literatura per infants i també per joves, tan necessari, i polítiques culturals en general que es fan adreçades a aquest públic, que crec que malauradament no tenen presència als mitjans, i de fet és una reivindicació del sector, Estic en contacte amb artistes que s'adrecen això al públic familiar, i els sap molt greu veure's com bastant oblidats pels mitjans, la veritat.
1: Clar, sí, sí. Vull dir, veus?
2: És que la nota...
1: És que hi ha tantes coses per reivindicar. La nota reivindicativa la té...
2: No és cosa meva, oi? És que és
1: no,
2: així.
1: No, no, al contrari. Vull dir, jo penso... Queixem-nos més amb raó. Vull
2: jo
1: dir...
2: penso que sí, jo penso sí.
1: Molt a favor. Aviam, què és per a tu el programa Els Experts?
2: Ai, mira, doncs la família, si vols que et digui la veritat, és una família, perquè, clar, és això que diem, amb tant de temps com fa, i incloc els oients, també, és a dir, tant nosaltres que som aquest cantó dels micròfons com els que sou a l'altra banda, és una família en el sentit de família de que tots ens coneixem, de que tots ens coneixem els defectes i les virtuts, no? Que tots sabem ja de quin peu coixegem, i a mi això m'agrada, a més és com molt casa, no? Et sents molt ben acompanyada, i a vegades fins i tot amb massa franquesa, no? Perquè no te'n recordes que estàs amb un micròfon davant i que et sents gent... A vegades penso, mira, si n'hi ha un que acaba d'encendre la ràdio ara per primer cop, deu pensar, qui diurà aquests tarats? Perquè realment estem tots tant com fent un cafè ben dinat que pots arribar a ser problemàtic i tot.
1: Sí, sí. No, però s'agraeix. Jo crec que el xulo és això.
2: Bueno, la ràdio és una mica això, no? La companyia aquesta, sempre ho deien jo quan vaig començar la ràdio, deien és que la ràdio entra als menjadors de la gent, fins tot a les cuines, no? Potser la tele és una cosa que tu vas i t'asseus al sofà i tu la mires com més, està més lluny de tu, però la ràdio te la pots escoltar des de dins el llit, si vols, ben tapat amb l'adredor. Per tant, és una cosa tan propera que en el fons és normal, i a més tan diària, i l'oient de ràdio és molt fidel, i en general, però a mi em passa, també com a oient, que estic rient al cotxe sola perquè dic aquesta estracanada que acaba de dir aquest, ja sé ben bé de quin peu calça. I això ens passa molt amb la ràdio, trobo.
1: No, però a més, el WhatsApp expert...
2: Sí. Això sé que ha vingut.
1: El WhatsApp expert és
2: també una mina d'or.
1: Uf, i tant.
2: Perquè això, com que ara no tenim xarxes socials, no tenim Twitter, no tenim Instagram... Això són els temps moderns, tu. Es veu que la gent que en sap diuen que val la pena fer unes marques només d'antena. O sigui, de tota... o sigui, per exemple, em sembla que és tots els canals culturals de la corporació tenen 3CAT Cultura. Això jo no en soc gens experta i ens hem de deixar assessorar. A vegades que ens costi d'entendre, però els oients i nosaltres mateixos ens costa d'entendre, però és el que ens recomanen i, per tant, nosaltres doncs, estem amb els canals que estem. I ara mateix fem servir el WhatsApp perquè és el canal que ens permet una via directa amb l'oient, que és el que nosaltres necessitem, perquè nosaltres, amb un programa de directe diari, necessites la comunicació amb l'oient, que sigui bidireccional. I, per tant, no sé què faríem sense aquest grup, la veritat.
1: No, però... Déu-n'hi-do, o sigui, i a més, els teniu experts.
2: Sí.
1: I treballant.
2: Tenim fent-nos cròniques de concerts, els tenim fent-nos ressenyes de llibres, els tenim, superactius.
1: Des d'aquí reivindicar el grup expert, grup del WhatsApp dels experts, perquè jo, ara em mataran, jo vaig... vaig sortir perquè em vaig atabalar una mica. Dic, mare de Déu.
2: Sí, només apte per gent molt trepidant.
1: Sap greu, greu, perquè us continuo escoltant igual, però dic...
2: Home, i tant.
1: Dic, a veure, dic, això és... I a més, Laia Vidal a la Garriga. Dic, perquè a més, continuen les converses que vosaltres inicieu.
2: És horrorós, 24/7, és que nosaltres es pleguem a les 10,
1: no,
2: però
1: horrorós,
2: segueix.
1: No, és
2: comunitat 24/7.
1: Vull dir...
2: Sí.
1: I vosaltres què en penseu?
2: Home, és fantàstic que hi hagi una gent... Mira, el dia del desconcert, que ens vam trobar un grup d'oients, que són els que ells mateixos s'autodenominen el Club de les 7, i és fantàstic perquè estem parlant d'un grup de persones d'arreu de Catalunya que es coneixen estrictament gràcies a aquest programa de ràdio i que fan quedades i que es troben i me recordo que acabava el concert i deia, ara surt l'autobús del Bages, en deixa 3 al Bages, l'autobús del Maresme, 3 al Maresme,
1: clar.
2: Perquè són de llocs super allunyats i s'han conegut estrictament pel programa i és una cosa que no em pot fer més feliç.
1: Bueno, i que a pocs programes passa, crec.
2: Jo també crec que no és tan habitual, la veritat.
1: Jo crec que no,
2: No, els programes de matí, jo penso que tenen això, que fan comunitat i perquè la gent es lleva sempre a la mateixa hora i, per tant, la gent té uns hàbits i tu hi ets en aquells hàbits.
1: Sí.
2: Estàs a dintre.
1: Sí. Aviam. El programa, molt sovint, parleu de les red flags.
2: Sí.
1: Però, com a periodista dona, has viscut algun cas de bandera vermella?
2: No sé
1: que en siguis conscient o
2: sí,
1: que...
2: No sé si dir red flag o situacions en què has dit, veus, això no ho hauria de deixar passar. O és una situació que senzillament te n'adones que per ser dona et passa allò i d'una altra manera no et passaria. Jo no he treballat tampoc en tants llocs diferents, però treballant en programes de ràdio en què tens un cap home que justament aprofita per la seva situació de poder, que és cap, per encara fer més forta la seva posició, no? I a sobre és home i a sobre té un tracte cap a les dones, doncs, que no és el mateix que té cap als homes, i si tu a sobre ets 20 anys més jove i ets dona, tens les de perdre.
1: Uh-huh.
2: I és una cosa que també crec que amb el temps guanya seguretat i també capacitat de posar aquesta red flag, perquè tu quan ets jove i tens 25 anys no te n'adones. I justament potser passar per aquesta experiència et serveix per dir, va, a partir d'ara això serà una red flag, no ho penso tornar a tolerar, no? A vegades no té per què ser una cosa molt greu o aparentment molt greu, sinó pot ser doncs una mala paraula o un crit, però dius, és que no hi ha cap necessitat de fer-ho, no? I potser si fos un home més gran que tu no ho faries, ho fas perquè sóc una dona i més jove, no? I és una cosa que anem d'aprendre i jo crec que per sort passa molt menys que abans, sobretot perquè l'entorn ho tolera menys, perquè tu pots seguir tenint 25 anys i et pot passar igual, però potser al costat n'hi ha una de 40 que et diu, no t'ho deixis dir, això, no? Que això potser abans no passava.
1: I les altres generacions també estan...
2: Sí, tothom està ara molt més alerta, jo crec, que ens atrevim a dir-ho més i, per tant, no ho deixem passar. O sigui, aquestes red flags i són més explícites, no? I, per tant, la persona que exerceix el seu poder de manera mal exercida també es controla més, perquè ja veu que tot això ja no es deixa passar tant. Jo crec que és que en aquest sentit anem cap a millor, que segur que encara tenim molt per fer, però... Sí, i a vegades és tan senzill també... No cal que sigui una persona en concret que hagi tingut un tracte dolent cap a tu, sinó que tu t'incorpores en un equip en què tots són homes i estan acostumats a estar a l'antena homes i tu has d'intentar fer-te un lloc per poder parlar. Algú va dir un dia que les dones a vegades parlem molt de pressa perquè hem de dir moltes coses en el poc espai que ens donen, no? Uh-huh. I si jo, quan jo vaig arribar aquí, els experts, l'Albert i en Roger, que són supermacos i me'ls estimo moltíssim, estaven acostumats ells dos a parlar tota l'estona. I ells volien, de veritat, que jo uh-huh. parlés, però no tenien l'hàbit. I ells em deien, però parli, però quan em vols que parli? Si es deu parlar tota l'estona. No era una actitud que ells tinguessin voluntària, senzillament estaven acostumats. I, per tant, doncs, has de fer allò, els cops de colze, no?, metafòrics per... I rei, al cap d'un temps et fas el lloc i no hi ha cap problema, però has de tenir la voluntat de fer-ho, quan potser... Això mateix, no? Si hagués vingut una persona més gran, home, doncs no hauria estat tan difícil.
3: Uh-huh. Però segur que no serien els experts.
2: No,
3: segur que no serien els experts.
2: No.
3: Aviam, a cada programa ens recomanes un compte d'Instagram o un web que a tu t'interessa i que creus destacable. Vale. Aviam, aquesta pregunta... no sé, pots dir la veritat, eh?
2: Sí.
3: Has buscat el teu nom al Google?
2: Sí que l'he buscat alguna vegada. I per sort tinc un nom molt comú, per sort o no, tinc un nom molt comú i hi ha moltíssimes Laies Vidals que surten abans que jo. De fet, et diré més, hi ha una Laia Vidal que no sé qui és, que treballa en mitjans i fa doblatge, diria, o alguna cosa.
3: Vols que et confessi una cosa?
2: Digues.
3: Em vaig confondre, perquè a més vaig anar a veure El Diablo Viste de Prada.
2: Val.
3: I em vaig quedar al final, posava Laia Vidal.
2: Els crèdits, oi?
3: A mi m'ho ha passat
2: moltes vegades. Tia,
3: dic, hòstia, digues la Laia, és la Laia. Després vaig enviar un WhatsApp als experts, m'han dit, no és.
2: Ah, veus?
3: Vale.
2: Però m'ho ha dit molta gent, t'he de dir.
3: Doncs també que sàpigues que hi ha una Laia Vidal psicòloga.
2: Ah, mira, veus.
3: Una Laia Vidal psicòloga. Una Laia Vidal ginecòloga.
2: Ah, mira, això és útil.
3: I una Laia Vidal... també actriu de doblatge, com hem dit.
2: Ah, veus, aquesta no. M'agradaria conèixer-la, la veritat, perquè molta gent em pregunta... Oi, que, però a més, gent molt segura, diem, oi, que ets tu? Dic, claro. No, em sap greu, no sóc
3: clar, jo. No, jo pues, he ficat la pota
2: no,
3: jo.
2: No, però si ja et dic, és el més normal.
3: Perquè sí, i jo convençuda, em vaig quedar fins al final dir, a veure... Sí.
2: Vulguis que no són mons que no són tan allunyats, no?, del doblatge, el periodisme, i per tant, doncs, no és tan estrany. Però també és veritat que és que Laia és un nom més que habitual i Vidal, t'explico.
3: Com un dia la podeu portar als
2: home, experts. Home, estaria bé, no? És veritat. Dir... Sí.
3: No sé.
2: No se m'havia acudit, em sembla molt
3: no, bé. No, és una...
2: Sí.
3: Aviam, quina imatge tens a l'escriptori de l'ordinador?
2: Doncs mira, acabo de sèrie. És que d'ordinador t'he de confessar que tinc el d'aquí la feina, que no m'he plantejat mai tocar l'escriptori perquè tothom el té igual. I el de casa, que tenim un ordinador de sobretaula per tots els de casa. És a dir, no tinc portàtil. Uh-huh. Perquè tantes pantalles vaig pensar que no calia i com que en el fons la feina jo per sort la puc fer aquí, no teletreballo pràcticament mai, doncs no necessito... gaire l'ordinador, més que per coses d'entitats i coses que en faig moltes, però és a casa, amb l'ordinador fixe de casa, la veritat. I, per tant, no hi tinc cap salvapantalles ni cap pantalla de fons.
3: En què ets poc hàbil?
2: Uf, en tantes coses. En tot el que és neteja, bricolatge, motor... Tot això soc zero hàbil. Ah, i art, qüestions artístiques, tot el que sigui... creatiu, sóc molt poc hàbil, no cal dir pintant, dibuixant, cantant...
3: Encara no, cantant millor que dibuixant. No.
2: Però en general, tot el que sigui artístic o manipulatiu o útil per la vida, sóc bastant zero
3: d'esquerra. Cantant no, que t'hem sentit cantant el Xavi Sarrià.
2: Perquè jo canto molt a gust, però que ho faci bé és un altre tema.
3: Bueno, però els experts estem...
2: Sí, a vegades no puc evitar.
3: Bueno, també està bé. Quina relació tens amb la discapacitat?
2: Doncs, a veure, tinc una relació molt fluida, però no molt intensa. En el sentit de... jo tinc persones al voltant amb graus de discapacitat, però tampoc... Però ho visc amb bastanta naturalitat, he de dir, la veritat.
3: És que és això, vull dir, des d'Asteroide B612, a tothom que entrevistem, intentem això... que...
2: Naturalitat,
3: no? I que si ens heu de dir vale, ja, pues que ens ho digueu, si és que al cap i a la fi
2: però tothom,
3: és el
2: no?
3: que volem,
2: a tothom.
3: Correcte?
2: Sí, naturalment. Sí, és que al final qui no té una o altra discapacitat, no? Vull dir que...
3: Vull dir, és el que estem batallant el Quim Lissorgas i jo, perquè el Quim col·labora al programa també.
2: Ah, molt bé.
3: Perquè és que ens enfadem moltes vegades perquè és que ja està bé aquest... Home, doncs, si ens heu de dir pesats, també ens podeu dir pesats.
2: Però a tots, a tots, a mi
3: correcte.
2: També.
3: Correcte, no, sí, sí, bueno, però vull dir... Però hi ha gent que això pues no ho entén, o no ho vol entendre, o no en sap més.
2: Jo penso que al final la naturalitat és la millor manera de tractar amb tothom, eh? I correcte. Per tant, aquí també intervé el tema de discapacitat sense cap tipus de mania ni problema, i al final és allò que diem, no? Ben dit es pot dir tot, i des de l'estima i des del respecte.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Totalment.
3: Perquè amb prou por anem, ja, moltes exacte. Vegades, i amb la motxilla que dius, a sobre, no, a sobre.
2: No, totalment.
3: No ho sé, no ho sé. Doncs, una última pregunta... I passem a la sorpresa.
2: Val.
3: Aviam. Laia Vidal és... I el que tu vulguis.
2: Ah, és... És una mica perapunyetes.
3: Bueno. Bueno, però se li deixa.
2: Sí, i tant, perquè ens acceptem tots tal com som.
3: Correcte, però és que ja ve tot lligat.
2: Sí.
3: Aviam. Laia Vidal no és...
2: No és, no és, no és, no és... Uf, ostres, no és o no li, agradaria ser, però no va, no és, no és, no és... No és gaire mainstream. Sí?
3: Sí,
2: m'ho compres?
3: Sí, sí.
2: M'ho compres?
3: Compro, jo...
2: Molt bé.
3: Ara no sé tu com si em compraràs.
2: A veure.
3: Això que ara... Et posaré aquí.
2: A veure, posaràs... És un àudio? Intrigada.
3: És un àudio. Aviam. Aviam, aviam. Però que ho trobo que jo amb els... Amb les noves tecnologies...
2: Totes ja són dues.
3: Zero, zero. Aviam, sí. Avui és 25.
2: Correcte.
3: Vale.
4: Home, Laia Vidal, un esperit lliure dins de la radiodifusió catalana, una persona amb les idees superclares, a vegades una mica manaire, sobretot manaire en els temes que ella vol colar. Jo he sigut director seu, els experts, i ella sí... Però vaja, això és molt... Com molta energia periodística, això que estic a punt de dir. Vull dir que està molt bé, que s'ha de tenir aquesta fúria periodística. Però si la Laia vol parlar d'un tema, ella defensarà aquest tema fins a la mort. I si el pot colar, colarà d'alguna manera. Perquè ella creu, ella té uns ideals supermercats. I això està molt bé. Està molt bé aquest caràcter trencador que té i aquest caràcter com beligerant i tal. Llavors és una persona que és maca. Amb habilitats socials peculiars, t'ho he de dir, perquè a vegades fot potes, però que es fa estimar. Molt. Laia, t'enyoro. Passa-t'ho bé. La Mireia és la millor.
2: Bueno, que maco l'Albert, eh?
3: Què me'n dius?
2: Ai, que l'Albert és un senyor.
4: Home, Laia Vidal, un esperit lliure.
3: Vale. Tornem.
2: No. Doncs l'Albert és maquíssim, és dels millors caps que he tingut jo mai i una persona que és tan poc cap que ho decideix tot de manera pràcticament assembleària o podríem dir que acull molt bé les idees que tu li proposes.
3: Bueno.
2: Perquè és un tio super... humil i receptiu amb tot i la veritat és que genera molt bon rotllo a la redacció. Per sort, encara que el tinguem ara en un altre programa, el seguim tenint a la redacció. De fet, el tinc pràcticament davant i el puc seguir veient molt i fa molt bon rotllo a la redacció i, bueno, i tot és paraules boniques pels seus companys com s'ha pogut sentir i és això, molt, molt agradable treballar amb ell com amb tanta altra gent d'ICAT, s'ha de dir que tenim molt bon rotllo, però l'Albert és molt maco, la veritat.
3: I que ho he sentit avui... T'ha colat una truita...
2: M'ha colat una truita de Mercadona, pots creure.
3: Home,
2: jo no l'he detectat, eh? Jo tenia clarament les papil·les gustatives...
3: No és flac per colar.
2: Totalment. Allò que diem vergonya per mi, perquè realment ha sigut fatal. Però és que he de dir que l'Albert cuina tan bé en general que ja va sugestionat. És a dir, l'Albert et dona un menjar i tu ja penses, hosti, serà boníssim.
3: Clar, clar.
2: Perquè fa uns pans de llet, fa unes coques, fa unes pizzas, fa un menjar tan bo que, a més, i sempre et disposa a compartir-lo perquè arriba a la redacció amb menjar per tothom. I, esclar, va treure aquell entrepà i jo ja estava com mentalitzada. Exacte. I no vaig pensar mai que seria la Mercadona, eh? Me la va colar total. Bueno, molt malament per mi.
3: Doncs, Laia Vidal, un plaer...
2: Oh, igualment,
3: poder-te saludar... ja que cada matí ho fas tu des dels experts.
2: Mira, veus, també tens raó.
3: Un plaer saludar-te des de l'asteroide B612 i que, res, que aquest programa és casa teva, que si vols queixar del que
2: moltes
3: sigui,
2: gràcies.
3: Que seràs superbenvinguda.
2: Moltes gràcies i endavant amb el programa i molta sort.
3: Ai, s'intentarà.
0: Fins aquí el programa d'avui d'asteroide B612. Aquest programa no hagués estat possible sense Ferran Monter, Emili Sorgas i qui us parla, Mireia Aguilera. Si així ho voleu, ens tornem a escoltar ben aviat. I recordeu, porteu-vos bé i sobretot, sigueu inclusius.

0: Un grup. Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No.
1: No.
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?
0: Que no és ben bé...

sexy people.

Fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions, aquí us parla, sóc en Doixa, avui capítol 199 de Viatge Electrònic, un programa on escoltarem, com cada setmana, molta música i variada, chill, down tempo i house, la chill zone de cada setmana, i per acabar, com sempre, amb ritmes més intensos aquesta setmana, com són el techno i el drum and bass. Avui no parlaré, serà un programa full set de música. De fet, crec que és el set més underground del que portem de temporada i on escoltareu novetats com Ailu, Jennifer Loveless, Mor Elian o Agonis, entre molts d'altres, i un parell de clàssics de fa 30 anys. De Blake Baxter a la part inicial del programa i de Kenichi a la part final. Espero que us agradi el viatge, així que comencem i ens parlem al final del programa. Fins ara!

Doncs fins aquí el programa d'avui. Acabem aquest tema d'Agonis. Moltíssimes gràcies a totes les emissores per emetre aquest programa. Viatge Electrònic torna la setmana que ve amb un programa una mica especial, ja que és el programa número 200. Hi haurà algunes sorpreses. Així que, res, ens escoltem la setmana que ve. No hi falteu, que passo llista, eh? Fins llavors, salut, força electrònica. Adéu, adéu.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una invasió, l'hora d'en Joan Joan.
1: Everybody ready?
2: Yeah!
3: What are we waiting for? Let's have some music.
4: DJ Vigo.

DJ Vigo.

ist am feinsten.

fucking friend. Trying to be though. Trying to feel it.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més divendres a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és divendres 5 de juny, Dia Mundial de Medi Ambient, i el planeta torna a fer allò que fa temps que fa, avisar-nos. No parla, no pregunta, no negocia. El planeta crida i ho fa amb el llenguatge que entén tothom. Onades de calor que no s'havien vist mai, incendis que devoren boscos sencers, sequeres que ja no són excepcions sinó calendari i glaceres que es fonen com si fossin un gelat oblidat al sol. Fa anys ens van dir que un grau i mig era el límit per no entrar en terreny desconegut, el límit per no convertir la Terra en un experiment sense retorn. I l'ho hem creuat, ja l'ho hem creuat, amb una elegància admirable, volant més, consumint més, produint més residus i fent discursos verds mentre seguim vivint en gris. Aquest 2026, el lema del Dia Mundial del Medi Ambient és una crida mundial a l'acció climàtica. Una crida que sembla feta per governs i institucions, però que en realitat va dirigida a la gent de peu, a les comunitats, als joves que heretaran un planeta que no han malmès ells, però que hauran de salvar ells. I aquí és on arriba la part amarga, la sensació que anem tard, que els senyals són massa clars, que el planeta ja no envia avisos, sinó conseqüències. Però també hi ha la part que ens salva, la gent que actua, que canvia hàbits, que educa, que investiga, que lluita. La gent que entén que el medi ambient no és un dia al calendari, sinó una responsabilitat diària. I mentre el planeta ens parla, nosaltres també parlem d'ambients humans, perquè avui al Fòrum posarem el focus en un altre tipus de clima, el clima emocional, el que pot portar una persona a l'addicció, a la dependència, a buscar sortides en l'alcohol quan la vida pesa massa, agreujada pels factors biològics, socials i ambientals que poden ser detonants, perquè sí, també hi ha medi ambient dins nostre. I també ens fixaré en el futur humà que ens segueix. Parlarem de joventut, d'acompanyament, de carrer, de comunitat, de com es construeixen espais segurs perquè els joves puguin créixer, equivocar-se, aixecar-se i trobar camins, perquè el futur del planeta també passa per ells. I aquí entra la feina de les persones que els acompanyen, que els escolten, que els ajuden a trobar rutes enmig d'un món que no sempre es ho posa fàcil. Perquè si el planeta necessita esperança, ells en són la primera llavor. Així que avui, 5 de juny, no celebrem res. Avui ens comprometem amb el planeta, amb nosaltres mateixos, amb les generacions que vindran i amb els ambients tots que ens configuren. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui, divendres 5 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta, podríem dir, reflexió, obrirem una nova edició de Navegant Parlament amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens parlarà de l'addicció a l'alcohol, dels possibles tractaments, de factors ambientals que poden actuar com a detonants, de la qüestió biològica, que sovint s'amaga darrere del discurs de la voluntat, i de com es forma una addicció més enllà dels tòpics. I com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, amb la pel·lícula Dies de vi i roses com a fil conductor de cinema i potser alguna música també de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, i també tancarien amb una altra cançó que és, diu molt de, precisament de les addiccions, de Rehab, de la Mi House. A la segona hora de 10 a 11, ens espera un espai ple d'afecte i de comunitat. Ens visitaran Verònica Arteaga, tècnica de joventut de l'Ajuntament, Carme Ortega, dinamitzadora juvenil de l'espai El Toc, i Clara i Montse, les dues educadores de carrer que treballen en connexió directa amb El Toc i amb els joves del municipi. Amb totes elles parlarem d'acompanyament juvenil, de responsabilitat, de trajectòries professionals i dels projectes que tenen en marxa, com el Nervi Jove, la 12a edició de pressupostos participatius de joventut, un procés que avui mateix, a partir de les 7 de la tarda, entra en fase de debat amb les propostes presentades pels joves. Així doncs, prepareu-vos per un matí intens i ple de vida. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa. I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint pesa però costa d'acceptar. És moment de navegar per la ment, aquest espai setmanal que ens guia al doctor Conrad Sorribas. Primer de tot, benvingut i molt bon dia, Conrad.
3: Moltes gràcies, Conchi. Bon dia i bon dia a l'audiència també.
2: Com cada divendres, doncs això, ens acompanyes per fer, tal com diu aquesta secció, un viatge per la ment. I avui entrem en una temàtica important i difícil. Difícil perquè ja ho explicaràs, no? És difícil, sobretot, no per explicar-la, sinó pel que costa d'en sortir-se, no? Que és l'addicció a l'alcohol. Doncs parlarem com aquí, doncs, tractaments, factors ambientals, detonants, de com es forma una addicció, que ja ho he dit anteriorment, no? I de fet, que la voluntat molt sovint es posa, però no és suficient, no? Però si deixem que sigui doctor qui ens ho expliqui. Mira, i que ens posi junt a tot plegat.
3: És difícil perquè ens enfrontem amb una malaltia intel·ligent. I això és molt important. Per què és intel·ligent? Perquè pot utilitzar inclús la bona evolució com motiu o causa d'una recaiguda. Això per què ve? Una mica per el que tu has adelantat, perquè l'addicció a l'alcohol, en general, com totes les addiccions, el criteri que moltes vegades s'utilitza és que és una malaltia voluntària. Bé, fins a cert punt. I que és una malaltia que, per posar-hi remei, com que és voluntària, la voluntat és fonamental. És veritat. Però hi ha un punt que a vegades, com deies també, s'oblida, i és que darrere d'aquesta voluntat hi ha una biologia. I el que fa que sigui intel·ligent aquesta malaltia és justament aquesta biologia. Això què vol dir? Nosaltres repassem una mica aquesta anatomia del cervell. Tenim 10.000 bilions de neurones. Totes elles amb milions i milions de receptors, o sigui, de parts de la neurona, que el que fan és captar les molècules que li arriben, de lo que sigui. Això què vol dir? Que tots tenim receptors etílics. O sigui, tots tenim receptors que capten les molècules d'alcohol. Si una persona no consumeix alcohol i, hipotèticament, no l'ha consumit mai, aquests receptors no coneixen aquesta molècula, per tant, no hi ha demanda. Si una persona ocasionalment fa algun consum d'alcohol, aquests receptors s'obren, la molècula entra a dintre, fa els seus efectes, es tanca el receptor i aquí, en principi, no passa res més. Problema. Quan, d'una manera regular, que aquesta regularitat pot ser la que sigui, pot ser diària, mensual, setmanal, el sistema nerviós se n'adona que van entrant molècules d'alcohol. Clar, tenim 10.000 bilions de neurones, cada una d'elles amb milions i milions d'aquests receptors. Estem parlant de nanometria. Clar, què vol dir això? Que l'energia biològica que gasta el cervell per obrir i tancar aquests receptors cada vegada que venen aquestes molècules és immensa. I la naturalesa sempre tendeix al mínim esforç. Això què vol dir? Que quan aquestes neurones entenen que amb una regularitat li va entrant molècules d'alcohol, per evitar el seu desgast, per evitar gastar tanta energia, aquests receptors ja els deixa oberts. Clar, si els deixa oberts ja no és que la persona pren alguna cosa d'alcohol d'una manera lúdica o gastronòmica, sinó que ja és una demanda directa del sistema nerviós. I això no ho para ningú. És a dir, que quan es produeix això, aquí tenim el principi de l'addicció. Per això hem de dir que l'addicció és una malaltia eminentment, i l'addicció a l'alcohol, eminentment biològica. Amb l'alcohol, especialment agreujat, perquè és la substància que causa més morts a l'any, de substància addictiva que causa més morts a l'any, és legal, i nosaltres estem a l'època, perdó, a l'època, a la zona, de la zona mediterrània.
4: Clar.
3: Que llavors quasi bé pertany a la nostra cultura, el vi, per exemple, no?
2: El vi, la cervesa està molt, sí, molt extensa. Vull dir que podríem dir que està per tot arreu, i el vi també, però clar, aquí clar, encara més.
3: I forma part també de la nostra cultura. Uh-huh. Això que té, evidentment, com tot, elements molt positius, també els té de molt negatius. I aquí podem establir diferències, per exemple, amb altres països, com els nòrdics, amb el qual, per exemple, amb els quals el consum d'alcohol, les botelles d'alcohol, primer és molt difícil trobar-ne. A Noruega, per exemple, només hi ha dues botigues que venen alcohol.
2: En tot el país?
3: En Noruega. La capital.
2: La capital.
3: A Oslo.
2: Oslo.
3: Sí, dues botigues. En restaurants pot ser molt difícil, també, que et serveixin alcohol, tot i que és possible, però qui vulgui comprar només pot anar a dues botigues. I, a més, estan agreujades amb uns impostos absolutament immensos. O sigui, costa molt car. Bueno, és una manera de controlar això. També és veritat que, llavors, moltes de les persones que viuen en països nòrdics, quan arriben aquí, també passa el que passa. No?
2: Se passa.
3: Vull dir, exactament. Vull dir, aquest és una mica el punt. Evidentment, llavors tenim l'altra part més conductual, que té a veure amb els elements, que a vegades es confonen amb la causa. La causa és biològica. Mm-hmm. Per exemple, no sé, una separació de parella. No,
2: sí, perquè... o qualsevol estat a vegades d'un disgust, o no sé, qualsevol tipus.
3: O l'estrès.
2: Pues, o l'estrès, un acomiadament de feina, del que
3: correcte,
2: sigui, perquè això també pot donar perfectament,
3: sí,
2: no?
3: Si aquesta persona... Clar, aquí hem d'anar una mica una altra vegada amb aquesta biologia, perquè aquesta persona troba una substància que inicialment provoca una sensació de relaxació.
4: Mm-hmm.
3: Perquè, certament, l'alcohol, quan arriba en el sistema nerviós, té el mateix mecanisme que qualsevol tranquil·litzant. Nosaltres tenim un neurotransmissor que es diu GABA, que és el nostre tranquil·litzant intern. És a dir, si una persona està molt alerta a un tema de feina, etc., puja l'adrenalina, que quan no puja tant com per ser la causa de l'ansietat, és la causa de l'alerta, i és la causa de l'atenció i la concentració. Però quan aquesta activitat ja no es requereix, baixa l'adrenalina i puja el GABA. O sigui, el GABA, i ens relaxem, no? O sigui, el GABA és el nostre tranquil·litzant intern. El primer que fa l'alcohol, quan arriba al sistema nerviós, per via sanguínia, és s'enganxa al GABA i augmenta la potència del GABA. És aquella primera sensació agradable, relaxada...
2: Eufòrica, també sí, et dona eufòria.
3: I
2: si estàs passant un mal moment, doncs busques això, potser.
3: Correcte, i aquest és el primer punt. Si això es quedés aquí,
2: sí,
3: podríem tenir algun altre tipus de problema, però per el que estem parlant, en principi no. Però clar, què passa? Malaltia intel·ligent. Quan acaba amb el GABA, ell continua. I se'n va trobar la serotonina. Cuidado. Serotonina, ja sabem, que és el nostre neurotransmissor que ens fa estar bé anímicament per afrontar el dia a dia. I la baixada de serotonina és la depressió.
2: Exacte.
3: Entre altres coses. Però és... Clar, la serotonina és una proteïna. Com a proteïna, està formada per aminoàcids. N'hi ha molts, però n'hi ha un molt important, que es diu glutamat. I l'alcohol és un tòxic del glutamat. O sigui, elimina el glutamat. Que això què vol dir? Que l'alcohol li treu a la neurona la capacitat, la matèria prima, per fabricar serotonina. Per tant, tenim que aquest alcohol que primer relaxa és el causant d'un estat de tipus depressiu. Depressiu i, cuidado, ansiós, perquè la baixada de serotonina provoca la pujada d'aquella adrenalina.
2: Clar.
3: Que dèiem. I com que aquesta pujada d'adrenalina alta és la responsable de l'ansietat, ja tenim els dos quadres. Estat depressiu i estat d'ansietat. Si la persona no coneix aquest mecanisme, Què fa el sistema nerviós? Com que es queda amb la sensació inicial, veu més per intentar de recuperar-la.
2: Busques més i aleshores doncs, necessites, i a partir d'ahí és quan...
3: Clar, i cada vegada va provocant més aquest alcohol, va provocant més, primer amb una sensació de relaxació, que és amb el que queda enganxat el sistema nerviós, i la resta és la recerca per tornar a trobar aquesta sensació. Però amb aquesta recerca, o sigui, de més consum, realment la persona està abocant a el que més endavant pot acabar sent una addicció.
2: Mm-hmm. D'unidó. Sí. Queda super explicat, vull dir, aquí. I ara, doncs, mira, doncs aníem, de fet, ja ha definit amb tot això el que és una addicció, en aquest cas a l'addicció a l'alcohol. Però per què no podem reduir-la a una qüestió de voluntat?
3: Clar, això és molt important. Perquè si diem voluntat, vol dir que la persona té capacitat de regir sobre aquest consum. Clar, estem parlant d'aquells receptors. Aquestes malalties, a més, resulta que van per la part automàtica del cervell, no per la part racional. O sigui, no van per la matèria gris. Perquè si fos així, s'explica, el pacient fa un procés de racionalització, ho entén, i aquí s'acaba el problema. Però això no va per aquí. Va per la part automàtica del cervell. Va per el cervell, la part traïdora del cervell, per dir-ho així, no? També és la part de les emocions. Però al ser la part automàtica, la part racional no hi té res a fer. Aquí no hi té res a fer.
2: Clar.
3: Això què vol dir? Que el sistema nerviós, aquestes neurones que diem que tenen aquests receptors, estan ubicades en l'hipòfisis i l'hipotàlam. És a dir, aquella part automàtica del cervell, que és també la responsable del funcionament, per exemple, del cor. Si nosaltres no pensem ara contraic, ara dilato, ara contraic, ara dilato... No, és un automatisme. Passa el mateix. Quan hi ha una addicció, l'addicció és automàtica. Això què vol dir? Que no podem deixar en mans del pacient el seu propi tractament. Necessitem contenció. I necessitem tancar aquests receptors. Però clar, aquests receptors, com que no obeeixen a una situació racional, necessitem que hi hagi aquests elements de contenció ambiental que faci que el pacient, per exemple, hagi de prendre la medicació. La medicació no pot dependre d'ell, ha de dependre d'algú responsable que li dongui, i d'unes mesures de contenció que inclús poden tenir que veure amb un ingrés, justament per això, perquè ell no pot controlar el consum, perquè va per aquesta part automàtica, no va per la part racional. Mm-hmm. I llavors també hem de tenir en compte una cosa, tot i anant bé, que és a dir, que el pacient faci abstinència i aquesta abstinència pues, tingui perdurabilitat en el temps, hem de tenir en compte una cosa també. Aquells receptors ja coneixen la substància. Els receptors estan tancats, però estan molt sensibilitzats perquè aquesta substància ja la coneixen. Què vol dir? Que l'alcoholisme és una malaltia crònica, és una malaltia de per vida. I la primera copa, si una persona porta una abstinència, posem pel cas de 3 anys, i allò que pot passar, no? Malaltia intel·ligent. I, bueno, per 3 anys, perdoneu, per 3 anys, perquè un dia prengui una copa no passarà res. Fatal. És aquesta primera copa la que obre aquests receptors, i llavors ja tenim tots aquells milions de receptors totalment activats, i d'aquí a la recaiguda no hi va res.
2: Clar, bé, és això que no s'acaba. Però aquí jo diria que això, diguem, és quan una persona, bueno, quan l'alcoholisme està molt ficat a dins de la persona. Però, per exemple, per dir, quan es pren una cervesa, per dir, tot i que sigui... si és setmanal, o sobretot quan arriba el cap de setmana, surts, etc., i dius, pues demanes una cervesa, no? O pot ser fins i tot cada dia, però només passes d'ahir, no passes d'ahir. Això també es considera alcoholisme?
3: No. Llavors aquí...
2: Perquè, clar, una cosa és la persona que ja està tan enganxada, vull dir, i ja, bueno, és que ja l'alcohol te fa... a vegades penses que diu, ostres, sí que aquesta persona aguanta, no?, en tot el que es veu. Suposo que aguanta bastant perquè ja està fet, però també arriba un moment que és quan ja desvarien, bueno, totes les persones que trobem,
3: sí,
2: no?
3: Com tot en biologia, hi ha persones que són més tolerants a l'alcohol, hi ha persones que són menys, vull dir, aquí hi ha tota una amalgama, diguem, no?, d'un ventall de situacions amb aquest aspecte. El que passa és que hi ha una qüestió important, que és el motiu pel qual es consumeix alcohol.
2: Clar.
3: Si és un motiu gastronòmic o si és un motiu...
2: Pues que, mira, has quedat tan amics i és una manera, doncs, de prendre, ja dic, per mi, en aquest sentit, la més baixa seria la cervesa, i si és sense alcohol, quasi millor, no? Però a vegades hi ha persones que prenen alguna cosa més perquè han quedat el que sigui, el que típic, no? Que si un gin tònic, que si aquí sí. Ja entren, podríem dir, begut alcohol amb més graus, no?
3: Vull dir que... Sí, els alcohols de fermentació o els de destil·lació.
2: Sí.
3: No? El que passa és que el tema està quan la persona pren a buscar uns altres indicatius per consumir alcohol. Si és per relaxar una situació determinada, aquí ja hem d'anar al tanto. Perquè llavors ja no hi ha cap altre criteri que acompanyi, no? Insisteixo, no, això en el nostre ambient, en altres països, ni siquiera amb el tema gastronòmic. Però en el nostre ambient, això és important, és el motiu pel qual es pren aquest alcohol. Si és per utilització quasi bé inadequadament, evidentment, com clínica, no?, per fer passar un motiu d'ansietat i tal. Si això passa eventualment, aquests receptors sí que coneixen la molècula d'alcohol, però no aprenen la regularitat. Per tant, aquí no ha de passar res. El problema és quan aquests mateixos receptors ja entenen que amb una regularitat freqüent, comentava abans que aquesta freqüència pot ser la que sigui, però és freqüència.
2: Sí.
3: És a dir, aquí podem definir dos tipus, dos patrons de consum. El regular, o sigui, la persona que consumeix alcohol diàriament, i el compulsiu. I aquí hem d'anar al tanto. Perquè el consum compulsiu, hi ha moltes persones que el confonen amb tenir control del consum. El consum compulsiu, que també s'ha dit el consum nòrdic, justament, pot ser aquelles persones, per exemple, que durant la setmana no consumeixen res d'alcohol, però en canvi al cap de setmana fan un abús tan intens que, com que és compulsiu, només s'acaba quan ja es troben malament.
2: Clar.
3: O, inclús a vegades, doncs, perden la consciència. Això seria el patró compulsiu. Però com que poden passar dies, inclús setmanes, sense consumir alcohol, això forma part de la, per dir-ho així, docència que s'ha de fer en el pacient, de que no està controlant el consum, és que el seu patró de consum és d'aquestes característiques, és compulsiu.
2: Uh-huh. I qui són els primers senyals d'alerta que sovint passen, a vegades, passen desapercebuts?
3: Moltes vegades. Quan realment la persona se n'adona de que deixa de fer coses de vida quotidiana, per exemple, que no feia abans, com doncs, a mig de matí a la feina escapar-se un moment i anar a prendre una cervesa al bar. En principi això, doncs, si és l'estiu i tal, doncs, pot tenir una importància relativa. Però cuidado, a nivell conductual ja està començant a fer coses que no és l'habitual amb ell. I clar, com que a poc aquesta sensació de relaxació l'anirà necessitant més, això que en principi no tindria més importància es va repetint. Quan es va repetint a nivell conductual, resulta que a nivell biològic aquells receptors ja van aprenent cada vegada més.
2: Uh-huh.
3: Llavors, coses com aquestes són coses de vida quotidiana, no són, i més en el nostre medi, no? No són grans situacions complicades, no? I això sí que té a veure amb el període vital que pot estar passant una persona, no?
2: Uh-huh.
3: Els conflictes, l'estrès, etc. Clar, elements puntuals intensos poden ser un factor de risc, evidentment, però ho és més la vida quotidiana. Aquest estrès quotidià que sembla ser que ja el tenim com molt assumit. No? Entrar a Barcelona avui en dia, diguem, no? No em refereixo a la setmana que ve, que ja serà impossible.
2: Però, ui, però... la setmana que ve, a partir de dilluns o de dimarts, ja veurem com serà. Millor no haver d'anar.
3: Clar, doncs, què passa? Què ens passa a dintre? Si anem, per exemple, als dematins, la persona que viu a Caldes i treballa a Barcelona, ja va amb el cortisol alt. El cortisol és el que ens posa en alerta. I quan comencem a trobar el primer problema a la carretera, es dispara l'adrenalina. Ja tenim l'ansietat. O sigui, el cortisol dispara l'adrenalina. Bé, és una experiència quotidiana. Pues més d'una persona, quan arriba a lloc, si ha après que algun dia pues, pren, i parlem del dematí, que amb una cervesa, per exemple, relaxa, pues no és rar que en mica ho vagi fent. Això és un petit exemple de vida quotidiana. Sí. I això és molt important, perquè els models d'addicció, normalment, i això és un altre dels problemes, no passen en grans situacions excepcionals. Passen justament amb la vida quotidiana, amb el dia a dia. Uh-huh. Igual que les recaigudes.
4: Clar, també.
3: La recaiguda, normalment, el número, el percentatge més alt de recaigudes és, d'una manera, malaltia intel·ligent, insisteixo, un dia queda amb una mica en un bar i el concepte és prendre un cafè, però aquella malaltia que no va per la part racional sinó automàtica, en aquell moment els estímuls, l'alcohol, el barman, l'amic que li diu escolta'm, que perquè prenguis una copa no passa res, diguem, no? I aquí tenim el primer problema. Realment es comenta que, no es comenta, o sigui, aquesta és una referència, que el criteri més important de recaiguda és la pressió ambiental, la pressió social, perquè la persona que és abstènia perquè està fent un tractament està sotmès a la raresa que significa, en una festa, en la vida quotidiana, que no prengui res d'alcohol. I se li insisteix, per què no? Per què no? I moltes vegades hi ha pacients que, per no dir que tenen un alcoholisme, diuen, no, és que estic prenent una medicació amb la qual el metge em diu que no puc prendre alcohol, per exemple. Sí. Mm-hmm.
4: Passem amb el tema biologia, no? Mm. I cervell. Com funciona el sistema de recompensa perquè l'alcohol segresta?
3: Clar. Tornem a la biologia, com deies molt bé. Aquí tenim el tercer neurotransmissor, que és la dopamina. O sigui, la dopamina és la substància que ens demana recompensa. Clar, la recompensa la podem tenir per moltes coses, però si s'ajunta tot el que estem parlant amb una necessitat i un aprenentatge biològic del sistema nerviós en què amb això, inicialment, després no, però inicialment té una recompensa, aquesta dopamina està molt activa i és un dels elements més importants de demanda d'aquest consum d'alcohol. Llavors, una de les qüestions a nivell de teràpia, ja no tan biològica, sinó de teràpia psicològica, i això hem de tenir molt present amb el tema de les addiccions i concretament de l'alcohol, hi ha una part farmacològica i mèdica, però la prevenció de recaigudes, la deshabituació, el paper fonamental és psicològic, entregant estratègies en el pacient perquè pugui controlar, i aquí la medicació té el seu criteri de suport, perquè pugui controlar aquesta demanda que la tindrà. Que la tindrà. I a més, la tindrà d'una manera molt, molt traïdora. És a dir, quan la persona porta ja un temps abstinent, hi ha dos símptomes que s'ha d'avisar al pacient que poden passar. Un són els somnis. Havíem parlat dels malsons en l'altre programa.
4: Exacte, els malsons.
3: Exacte. Doncs, per una persona que està abstinent, somiar que està consumint alcohol és un malson. O sigui, la persona es desperta volent consumir perquè el sistema nerviós li ha refet la sensació del consum d'alcohol. I és algo molt alterador. I llavors el que en diem la síndrome d'abstinència sec. És a dir, en mesos, inclús anys, que la persona ja està abstinent, el sistema nerviós llença com una última espurna per intentar que caigui el pacient. I és una sensació d'abstinència, com si realment un síndrome d'abstinència, com si portés dos dies sense prendre alcohol i sense tractament. Això s'ha d'advertir, perquè no vol dir que el pacient estigui fent una mala evolució, sinó, al contrari, que ho està fent bé, però que aquesta malaltia és una malaltia que de tant en tant dona avisos de que està amortiguada, si tot va bé, però no està eliminada. És una malaltia crònica.
4: Uh-huh. I què vol dir que el cervell busca homeostasi, no? I com això alimenta la dependència?
3: Clar, l'homeostasi és l'equilibri, no? Llavors, aquest equilibri la interpretació negativa que té el, incorrecta que té el cervell és que la pot aconseguir amb una substància que el tranquil·litza.
5: Clar.
3: El que passa és que llavors ve la continuïtat de que aquesta mateixa substància afecta els altres neurotransmissors i aquesta pretesa o homeostasi es trenca.
4: I per què la tolerància i, el malestar acaben substituint el plaer?
3: Clar. Aquest és un dels punts importants amb les addiccions i amb l'alcohol, a més, com que hi ha aquest component de relaxació inicial, és, que, és el punt fonamental. O sigui, les substàncies tòxico-addictives tenen el fenomen de la tolerància. És a dir, abans de l'addicció, el sistema nerviós fa més demanda. Això què vol dir? Que per aconseguir aquesta sensació inicial de relaxació, cada vegada necessita consumir més alcohol. Això és la tolerància, o sigui, l'efecte queda tolerat i, per tant, cada vegada necessita més. El fet de necessitar-ne més vol dir que cada vegada els consums siguin més intensos i aquí ja és el primer pas per aconseguir o per arribar a l'addicció.
4: I passem a la voluntat, no? Que no és suficient. Què respondries a algú que diu, si volgués, deixaria de beure?
3: Que està totalment equivocat. Perquè com dius molt bé,
4: si volgués,
3: tu pots voler. O sigui, racionalment pots voler, però és que la malaltia no va per aquí. Totes, mira, això és important, perquè hi ha un model, amb aquest aspecte que comentes, que es va treure amb la dependència de la nicotina, que és en quin punt es troba el pacient a l'hora d'assumir un tractament. I d'aquí es diu que hi ha la fase precontemplativa. O sigui, la persona precontempla que vol deixar de consumir. Però precontempla, això què vol dir? Que no ha pres la decisió i que no pensa prendre-la durant l'any. La contemplativa és la que la persona igualment vol deixar de consumir, però no ha pres la decisió, tot i que creu que la prendrà durant l'any. I llavors ja hi ha la fase d'actuació, que és aquella persona que diu, escolta'm, tinc un problema, vull posar-hi...
4: Control, no?
3: Control, exacte.
4: I com afecta, per exemple, la síndrome d'abstinència i per què és tan perillosa sense una supervisió mèdica?
3: Clar, és que la síndrome d'abstinència pot arribar a ser de tan greu arribant al que se'n diu el delirium tremens, no? Avui en dia, un delirium tremens clàssic és difícil de veure'l, perquè el delirium tremens sí que podia ser mortal. No? Per què? Perquè aquesta abstinència provocava que aquesta dopamina estigués tan activa. Recordem que la dopamina, quan està molt alta, és la causa biològica de l'esquizofrènia. Llavors, aquesta dopamina estava tan alta que el pacient començava a tenir deliris visuals, però són deliris monstruosos, o sigui, són animals que l'ataquen, però animals, serps, ratpenats, o sigui, monstres, no? És a dir, són quadres realment que ho passa fatal, i el pànic és tan intens que els processos de, per exemple, d'hipersudoració i tota l'actuació de tipus automàtica del sistema nerviós, de tipus vegetativa, taquicàrdies, etc., és tan intensa que es produeix una pèrdua de potassi que és fonamental pel funcionament del cor. I antigament, ja et dic que últimament això no es veu tant, i es produïen morts en plen aspecte, en plena delirium tremens. No? Clar. Això què vol dir? Que el sistema nerviós d'alguna manera té que recuperar aquesta homeostasi que tu explicaves molt bé, i per això és molt important l'entrada en tractament, no? No només per aquestes situacions extremes, sinó per tot la complicació que provoca a la vida quotidiana. Hem de tenir en compte que tant l'abús com l'abstinència provoquen sintomatologies psiquiàtriques molt intens. L'abús, baixa capacitat de control, irritabilitat, paranoidisme, és a dir, això és molt important, la persona alcohòlica té una percepció paranoica de la realitat i sobretot gelotípica. La gelotípia alcohòlica és molt, molt important i realment pot ser una de les causes de moltes desgràcies que veiem últimament pels mitjans. No?
4: Dels detonants, detonants ambientals, d'alguna manera, ja els ha comentat, no? L'estrès sí. crònic, la normalització social, precisament pel tema del consum, no? És que aquí, diguem, ja podria, tampoc es cal repetir perquè com el temps passa tan ràpid, parlem dels tractaments eficaços, no?
3: Sí.
4: Què implica una desintoxicació mèdica segura?
3: Clar, una mica ho avançàvem abans. En l'hora del tractament hi ha la fase de desintoxicació i la de prevenció de recaigudes o deshabituació. Aquesta primera fase de desintoxicació és la més mèdica i és amb la que hi entra els tractaments. No? Tractaments que molts són molt clàssics. No? Per exemple, hi ha el temut disulfirant. El disulfirant és un tractament que en realitat és un recercador de molècules d'alcohol. És una molècula que va per la sang i va buscar molècules d'alcohol. Que no les troba, no passa res. Però si les troba, es produeix el que es diu una interdicció. És una reacció greu. En realitat és una crisi hipertensiva i molt espectacular. El pacient inicialment es torna vermell violent, provocat per una vasodilatació de les artèries i arterioles, no? Això és el més espectacular, però no és el més greu, perquè després d'aquesta vasodilatació ve una vasoconstricció reactiva i es produeix una crisi hipertensiva que s'ha d'anar a l'hospital perquè es doni una substància que elimini aquesta reacció. Avui en dia s'han provat altres fàrmacs que van molt bé, com l'naltrexona. L'naltrexona, jo recordo que quan estava a l'Hospital de Sant Pau, ja fa uns anys, es començava a valorar la possibilitat de que tapava aquests receptors que dèiem etílics. I clar, si tapa aquests receptors, la persona va deixant de tenir apetència per l'alcohol. I llavors tenim el clometiazol, que és un tranquil·litzant específic per relaxar els moments d'abstinència en aquesta primera fase que pot tenir el pacient. Això no és només aquesta part biològica. A la vegada ja es comença amb tècniques psicològiques de prevenció de recaigudes que progressivament seran les que aniran tinguent la veu cantant amb tot el llarg del tractament. I, d'alguna manera, aquesta part de deshabituació, probablement, si tot va molt bé, en diferents intensitats, tindrà que ser utilitzada durant tota la vida. Hem de tenir present que, en aquest sentit, podem utilitzar el model igual com altres malalties cròniques. La hipertensió, si la persona no pren sal, cap problema. La diabetis, si no pren sucre, cap problema. Amb l'alcohol, si no es consumeix alcohol, la vida... La
4: podràs tenir millor, sempre i quan ja no hagis agafat, per exemple, el fetge que estigui una mica afectat, perquè és un dels problemes
3: que més afecta. Clar, es parla molt del fetge.
4: Que és un dels problemes.

0: si el nostre tècnic es posa la banda sonora de Días de Vino y Rosa, millor. Doncs perquè aquesta pel·lícula, justament Días de Vino y Rosa, o Día de Vino y Rosas, del 1962, una gran pel·lícula protagonitzada per a més, són d'aquestes que dius tu, Holly, en el temps no importa, és un clàssic. Correcte. És un Jack Lemmon i Lee Remick, vull dir que, dirigida per Black Edwards, vull dir, és la pel·lícula que aquí representa la parella, no? La parella, i que justament de tot el que s'ha parlat és el que es veu totalment en la pel·lícula. Totalment. I comença per temes de feina.
1: Correcte.
0: L'addicció.
1: Sí, mira, ara que poses la banda, la banda musical, de Manzin, va guanyar Òscar. Llavors, sí, i aquí, en aquesta pel·lícula, hi ha una frase fonamental, que és: una copa són moltes i poc i 100 són poques. Això li diuen al Jack Lemmon en un moment que ell està abstinent, quan va al bar, i el barman, que és un amic d'ell, li diu: no et serveixo la copa per això, perquè una copa són moltes i 100 són poques. És, a nivell cinematogràfic, l'exemple dels receptors que hem comentat.
0: Doctor, és que ens quedem sense temps. Jo ja dic que tornarem a agafar aquesta temàtica. Gràcies. Perfecte. Per posar llum, rigor i serenot a un tema tan delicat com és l'addició a l'alcohol. Ens retrobem divendres vinent a Navegant Parlament, i si vols seguir amb aquesta temàtica, per mi encantada. I amb aquesta mirada profunda cap a la ment humana, tanquem la primera hora del fòrum. Fem una pausa per al butlletí informatiu de les 10, no marxeu, que de seguida estem aquí de nou. Passen minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora per mirar cap al nostre espai de vida més proper, aquell que es construeix cada dia als carrers, als instituts, als espais juvenils. Una hora amb jovent com a protagonista, a través de les veus de les nostres convidades. Ens acompanyen avui Verònica Arteaga, tècnica de joventut de l'Ajuntament. Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Carme Ortega i Jiménez, dinamitzadora juvenil de l'espai jove El Toc.
3: Bon dia.
0: Bon dia. I Clara Llaurador i Montse Canals, que són les educadores de carrer. Però tot té una connexió. Totes aquestes quatre persones que jo acabo de presentar tenen un vincle molt comú. I és justament per això, treballar amb el jovent. Si us sembla bé, faré una breu presentació, doncs de cadascuna, és breu, doncs dir, per exemple, que la Verònica Arteaga és tècnica de joventut, infància i de cooperació de l'Ajuntament, treballa coordinadament amb la regidoria de joventut, impulsant i fent seguiment de les activitats de l'espai jove al TOC i atenent les necessitats de la població jove i infantil. Té formació universitària a la Universitat Autònoma de Barcelona i una trajectòria vinculada també a la psicologia i al treball comunitari. Ha participat en xerrades, espais de creixement personal, sempre amb una mirada social i educativa. Ho he dit bé?
2: Súper. Estic flipant.
0: Vale. Sí. La Carme, a banda de ser molt coneguda, coneguda meva, coneguda del Monter, coneguda de Caldes, de tot el jovent. Home, Carme, són molts anys ja que ens coneixem, Sí. Vull dir, ara, però bé, no m'enrotllo més així i passo a dir qui ets, la Carme. És informadora i dinamitzadora juvenil del TOC, calderina de tota la vida, vinculada al poble des de sempre, i va començar a dinamitzar grups ja a l'institut, recollint propostes i activant activitats per als estudiants. Avui és una figura clau en l'acompanyament diari dels joves, en la gestió de tallers i en la vida quotidiana del TOC.
3: Vull dir que... Molt bé.
0: Vale. I la Clara i la Montse. Clara Llaurador i Montse Canals formen l'equip d'educadores del carrer del projecte Aire. Aire, EC, què vol dir EC?
4: Educadora
0: de carrer. Un servei municipal d'acció socioeducativa i preventiva adreçat a adolescents i joves. Treballen als instituts també, als patis oberts, a l'espai jove al TOC i als carrers, places i parcs del municipi. Fan sensibilització, acompanyament, suport emocional, dinamització i participació comunitària. Són un pont directe entre els joves i els serveis del

0: municipi i formen part del motor tècnic de la Crida al Fòrum de les Adolescències. No m'he equivocat.
1: Perfecte. Va.
0: Molt bé. A vegades busques informació i penses, serà veritat o no? Jo penso que sí. I bé, passem amb les preguntes. Tot i que aquí és tot tipus conversa i a lo millor aquí podeu intervenir totes, no? Tot i que jo comenci així per una i tal, però podeu anar intervenint, no? El paper de la joventut al municipi. Quina és la mirada actual de joventut sobre els joves de Caldes? Aquí podíem dir la tècnica, la Vero.
2: Mira, quan vam dir que teníem aquesta trobada, vam pensar com la plantegem, què ens preparem, què no ens preparem, i una de les coses que sí que teníem clares era que era una oportunitat per donar agència i posar en valor les persones joves al municipi. Uh-huh. Perquè habitualment, des d'una mirada adultocentrista, les joves són menys tingudes o la seva veu no es té tant en compte com haurien o es tendeix a tenir certs prejudicis, no? I hem de dir que com a professionals de la joventut, tot el contrari, pensem que les joves del municipi de Caldes i d'arreu tenen veu, tenen una veu molt valuosa, són persones compromeses, no? Que ara se'ns en va tot en que en els discursos de la dreta o que són persones que estan molt a la dreta o tal, i com qualsevol altre col·lectiu de la societat, òbviament, hi haurà joves que tenen aquesta visió, però hi ha moltes altres joves que no. Les joves són compromeses, tenen veu. De fet, l'única diferència sobre drets que tenen sobre els adults, una és el carnet de conduir i l'altra és el consum d'alcohol. La resta, tant la infància com l'adolescència i la joventut tenen exactament els mateixos drets que els adults i no sempre se'ls té en compte, no? I jo vull dir que el nostre col·lectiu jove i adolescent com a municipi és excel·lent.
0: I la Carme, que estàs, vull dir, clar, és que totes esteu connectades, amb el jovent, vull dir, tu, perquè és la tècnica i de fet ho englobes tot, no? A l'hora de, més que englobar, podríem dir o estàs darrere, no? De tot, vull dir, ja sigui del, és que tot depèn en aquest cas, o sigui, tu depens de la regidoria de joventut, però és la tècnica, i el TOC doncs també està connectat a través d'aquí, no? I les educadores de carrer, per suposat, treballen amb una connexió total amb el TOC, pues, per tant, amb la tècnica també.
3: Som equip, no?
0: Clar, és un equip, sí. Sou equip,
2: sí.
0: I treballeu d'aquesta manera, d'equip. Doncs no sé, al respecte que havia fet, si no me passa una altra, quines necessitats detecteu més sovint en el dia a dia, en el dia a dia del jovent, no? I per exemple en el TOC, això sí que tu trobes.
3: Al llarg dels anys, la necessitat que continuem veient i detectant és la necessitat de ser escoltades i de ser mirades, de ser escoltades de veritat, no? I de mirar-les, quan dic mirar-les, em refereixo a que el foco el posem a elles, perquè són elles les protagonistes.
0: Les persones.
3: Les persones joves.
0: Perquè parlem de persones joves, que clar, algú pot pensar o englobar. Parlem de persones, dones i homes.
2: Exacte.
3: Correcte.
0: I és femení.
3: Sí.
0: Vosaltres també podeu opinar, però com anirem sortint moltes preguntes, no? Com es coordina els diferents serveis per donar resposta a les necessitats del jovent? Jo crec que aquí podeu contestar o respondre totes.
2: Quan has dit que som un equip, les que estem aquí a la taula som un equip, jo diria, primari, no? Però sobre les necessitats joves, dintre de l'Ajuntament no som l'única àrea que té la mirada jove, no? Perquè la joventut és transversal en les àrees. Llavors també intervenen participació, partit, educació,
0: exacte,
2: esport, habitatge, ocupació, promoció econòmica, no? És tot un...
0: És una manera de treballar conjuntament també, tot i que aquí, avui concretament és aquesta, però a l'hora de treballar, segons la temàtica que es toqui, doncs ho feu, no?
2: Exacte.
0: Per educació, evidentment.
2: I per tant, quan hi ha una necessitat jove, nosaltres podríem ser que som la primera línia i llavors ens coordinem amb les diferents àrees per intentar donar la resposta. A vegades a nivell municipal aquesta resposta no la podem donar, perquè hi ha competències doncs, que es poden ser comarcals o que poden anar més enllà. El que sí sempre trobaran en nosaltres és aquest acompanyament, aquesta escolta sense prejudicis i intentar acompanyar-les en els seus neguits per fer aflorar les seves oportunitats.
0: Mm-hmm. No sé, Clara, Montse, podeu...
1: Totalment. Nosaltres potser amb qui més treballem és amb serveis socials i amb ocupació.
0: Clar, és que és això, clar. Vull dir que tot és cert. Vull dir, treballeu per una banda, bueno, us trobeu sempre, o el lloc de trobada és el toc,
1: que
0: no?
1: La Carme ja la conté com una companya més. O sigui, no és que treballem amb ella, sinó estem dia a dia amb ella.
0: Sí, però que és que a més és una feina molt social. Vull dir, aquí, de fet, també és el fet de que estigueu també en contacte amb el servei social. És que és molt clar, perquè bueno, això anirà sortint, no? Perquè els joves amb els que vosaltres treballeu, no? Alguns pot ser que necessitin més aquesta feina, no? D'escolta, no? Perquè pot ser perquè a lo millor doncs, a casa seva o els mateixos, si no són bons estudiants, etc., doncs, o no van, desapareixen de les classes i tal, doncs pot ser que aquí és on més teniu contacte, no? En aquest cas. Sobretot jo miro a la Carme, però no, també i tant a les educadores, vosaltres que és qui esteu contínuament fent la feina. Primer la trobada és inicial és el toc i a partir d'ahí doncs vosaltres feu la passejada, no?
3: Clar,
0: la passejada o on sigui, no?
3: No totes les joves venen al toc.
0: Exacte.
3: Aleshores, ahí està. Sí que fem molta intervenció a instituts, als patis i elles sobretot al carrer.
0: Clar.
3: També.
0: Sí, sí, sí. Vull dir, és una feina que feu conjuntament, però vosaltres patis pot ser, però també parcs, llocs on normalment acostumen a ser els joves, no? Uh-huh. Quan no estan en un espai, podríem dir, tancat.
1: Exacte.
0: Bé, anem. Què representa, parlem del TOC, què representa el TOC per als joves del municipi?
3: Nosaltres aquí hi haurien d'haver-hi les joves, no per contestar.
0: Però, home, no. Com a persona que estàs treballant, d'un-hi-do que representa el TOC i la tècnica, vull dir, la Vero, vull dir, vosaltres sabeu perfectament la necessitat que hi ha del TOC i la feina tan important que es fa des del TOC, no?
3: El TOC pretén ser...
0: Quants anys? Primer, parlem un amic, fem història, tot i que l'hagin parlat d'altres vegades, però com tot s'oblida, doncs, quants anys fa que està el TOC? Abans d'estar tu, estava, no sé si era la Carme Simó?
3: La Carme Ramon.
0: Oh, Ramon, perdó.
3: No, primer va ser la Marisol.
0: La Marisol.
3: La primera dinamitzadora juvenil, la Marisol, o tècnica de joventut, em sembla que era una figura que ho feia tot. Va ser la Marisol Zuil i estava a les antigues cases dels mestres.
0: Sí.
3: En aquell moment l'espai del TOC era un punt d'informació juvenil estrictament tal com lo dice el nombre, i el que trobaves era la Marisol i moltes carpetes perquè no hi havia internet. Aleshores, la informació l'havies de canviar constantment. Me'n recordo que tot per via correu postal i tenies carpetes per tot, carpetes de viatgeteca, carpetes per fer per la gent que no volia fer la mili, carpetes d'habitatge. Clar, a la que va arribar internet les carpetes van desaparèixer. Però, bueno, dèiem la Marisol Zuil, després de la Marisol va estar la Carme Ramon, que ja va estar ubicada al centre cívic.
0: Sí.
3: I després de la Carme Ramon ja va entrar...
0: Arribes tu.
3: No, el Pere Roqueries.
0: Vale.
3: I després aquí l'Ajuntament va fer una aposta per contractar una figura de dinamitzadora juvenil i la persona, i en aquell cas el Pere, fer només de tècnic de joventut. I, clar, aquí jo crec que va haver-hi un gran avanç, no? Perquè tenies una persona a l'Ajuntament, no? Amb tot el tema de polítiques de joventut, això us ho explicaria molt millor la Vero,
0: la Vero.
3: Que és una feinada.
0: Sí, i perquè quan tu has dit el Pere era tècnic, i en aquest cas quan el Pere ho deixa és quan entres tu de tècnica. No sé si estem parlant, a veure, del
2: 2019 poc, vaig entrar jo.
0: No, però quan tu estaves abans, Carme, era el 2007 o...
3: Jo vaig entrar com a dinamitzadora el juliol del 2001.
0: Veus?
3: I estava amb el centre cívic.
0: El centre cívic.
3: El 2011 va ser quan ens vam traslladar a Font i Boet.
0: A Font i Boet. Sí, sí. No, recordo perfectament quan estaves al centre cívic. Encara hi era la Carme, va deixar la Carme i encara estaves tu. I el 2019 entres com a tècnica, tot i que abans, bueno, tu ja feies molta feina justament de lo teu, el que passa que concretament de tècnica és a partir d'aquí. I bé, doncs ja hem parlat una mica d'aquesta història del TOC, però que a poc sempre s'ha anat a més. És a dir, com tu en un principi has comentat, era tot de carpetes, de feina, no havia internet, a poc l'internet va entrant. No, no crec que fins i tot funcionés tan bé al principi, bé, cap al final del... Sí, el del... 2000, o sigui, del 1994 és quan es posa en marxa internet, etc, però primer d'aquella manera, bé, no sé, no us recordeu amb el telèfon i tal, no?
3: Es va conviure durant un temps amb el paper i l'internet.
0: Sí, però després, a partir ja del 2000, ja la cosa va sempre, sí. És una gran ajuda, podríem dir, no? Vull dir, aquestes carpetes doncs queden com ja més informatitzades. Doncs quins serveis i acompanyaments oferiu que sovint, moltes vegades, passen desapercebuts? És a dir, moltes persones no coneixen ben bé tota la feinada que es fa des del TOC i des de les educadores també, i des de, evidentment, o sigui, amb aquesta feina conjunta, no?, que feu des de l'Ajuntament, no?, com a tècnica de joventut, però també amb totes les altres regidories i tècniques també, no? Parlem una mica d'aquests serveis que queden desapercebuts i que són tan importants. Començant per la Vero.
2: Clar, si mirem el Pla Local de Joventut, que és el document que recull totes les polítiques de joventut que es fan a l'Ajuntament, que algunes, la majoria, són liderades per joventut, però hi ha d'altres que no, que són liderades per altres serveis, hi ha un recull d'un total de 62... A veure, quan parlem de polítiques de joventut, que això és un nom una mica abstracte, què vol dir? Anem a aterrar-lo. Les polítiques de joventut no són res més que tots aquells programes, projectes i accions que fa l'Ajuntament en relació a la joventut. Quan parlem de polítiques de joventut, el concepte és això, val? Llavors, en aquest Pla Local de Joventut, el que es recull són un total de 62 accions, que es diuen ràpid. Ara parlem més de les que liderem nosaltres, perquè són les que tenim, no?
0: Les que teniu més, les que toqueu més.
2: Del dia a dia. Tenim d'accions, ara comencem per les actuals així i grans que tenim sobre la taula, i llavors aterrem més en el dia a dia, que són les que passen desapercebudes i sembla que no es fan i que ocupen la gran part de la feina. Ara mateix tenim tres projectes grans sobre la taula. Un és la Crida, el Fòrum de les Adolescències, que aquest ha estat el primer any, i que el 17 de juny farem l'acte de cloenda. L'acte de cloenda entre cometes, perquè la Crida no és un projecte que comença i acaba, sinó que és un projecte que té continuïtat, però bueno, diguéssim que és l'acte de cloenda de curs escolar, diguéssim. La Crida al Fòrum de les Adolescències no és res més que un espai, res més
0: i molt més,
2: eh?
0: Bastant. Important, podríem dir, no?
2: És un espai de participació estable, on hi ha representació de tot l'alumnat del municipi de primer a quart d'ESO, val? I en aquest espai, bàsicament el que es preocupa el que es pregunta és què ens preocupa, què volem fer i com ho volem escollir. I a partir d'aquí, doncs dinamitzem una sessió mensual amb les joves i i acabar esdevenint doncs, allò que elles volen que esdeveneixi allà, no? I nosaltres, com a equip, el que fem és acompanyar i intentant interferir poc perquè realment sigui un espai per elles. Llavors tenim un altre espai de participació, que és el Nervi Jove, que avui fem l'assemblea, justament.
0: Ho deixem pel final, que aquest tema...
2: El Nervi Jove és un espai de participació que no és tan estable.
0: No, són els pressupostos.
2: Són els pressupostos participatius de joventut. I llavors també tenim el Club Jove, que és el casal d'estiu jove, que comença el 29 de juny i acaba l'última setmana de juliol, on, a banda del TOC, que és a les tardes, doncs durant el matí hi ha el casal d'estiu. Però del dia a dia hi ha moltes altres coses i tenim...
0: Per això és que aquests són els que coneixem.
2: Són com els grans projectes,
0: exacte,
2: no?
0: I que es coneixen bastant, no? Jo deia precisament el dia a dia, no?
2: El
0: que passa desapercebut i en canvi és tan important, perquè és amb el que treballeu justament amb el jovent. I on detecteu precisament els problemes que poden haver-hi o de quina manera es pot ajudar, etc.
2: Doncs el dia a dia tenim l'Espai Jove, tenim les educadores de carrer, tenim els centres educatius, que aprofito per doncs agrair sempre la disponibilitat i les portes obertes que tenen amb joventut, perquè sense ells ens seria molt complicat accedir a un tipus de jove i d'alumnat que no trobaríem ni al carrer ni a l'Espai Jove, i tenint accés als centres educatius això ens ho permet. Llavors fem tot el que és... a tallers, activitats relacionades amb la salut de les persones joves, amb la gestió emocional, amb el sentit crític i amb assessoraments i activitats i tallers sociolaborals.
0: Mm-hmm. Vale? Quan parlem dels centres educatius, són de tots els que hi ha aquí a Caldes, és a dir, a partir... els d'educació secundària.
2: Secundària.
0: Sí, perquè és a partir... Exacte. Recordem que en el TOC, els joves que van... Jo és que m'he trobat, jo no ho tenia molt clar, però m'he trobat que no sé si això és de 12 a 30...
2: A 29.
0: Sí, vale. O a 29.
3: 29.
0: Vale, o sigui que això era correcte. En principi tenia la idea de que si era fins a 18 o que és... No, fins a 29. Està molt bé, perquè moltes vegades, això ja ho parlareu, no?, que aquests ja més grans poden ser o poden estar també com un ajut, no? O a partir d'aquí doncs són joves que han començat els seus estudis i es decanten també per treballar d'aquesta manera, com a educadors socials o com a dinamitzadors o com també educadors de carrer. No sé si us trobeu també al respecte amb molts joves que a través del coneixement que han tingut de vosaltres, doncs després el seu futur professional va per aquí.
3: Mira, ens passa que tenim alumnes en pràctiques. També. I tenim alumnes de pràctiques d'integració social i d'animació sociocultural, i això sí que ha passat, que les joves estan en contacte amb aquests alumnes de pràctiques que els expliquen de primera mà com són aquests estudis, les pràctiques, i ens ha passat que joves que venen al TOC han acabat estudiant aquest tipus d'estudis, han agafat aquest camí també.
0: I com ha evolucionat el perfil dels joves en els darrers anys, en els joves que acostumen a anar al TOC i amb els que vosaltres també treballeu doncs, a través dels instituts, etcètera? I en aquest ja serien els des del carrer.
3: No, jo no he entès la pregunta.
0: A veure,
3: com ha anat evolucionant el perfil
0: dels joves? És a dir, anys enrere... com els tu els veies i com els veus ara? Perquè jo penso, no sé, no he de donar aquí la meva opinió.
3: Bueno, no sé.
1: És que tampoc existeix un perfil, no? Perquè al final hi ha tant joves com persones.
3: Clar, la diversitat és tan...
1: Cada jove viu la seva adolescència diferent. I abans no és que tinguem un perfil concret, perquè tampoc tenim ni una edat concreta, és a dir, tenim joves de moltes edats, no?
3: És difícil... Bueno, jo crec que és una cosa xula del TOC, no? Hi ha molta diversitat en tots els sentits. Aleshores, no hi ha un perfil concret de jove que vingui al TOC, no? Pots trobar un jove de 12 anys que és com un nen, i et pots trobar un jove doncs, que ja està amb estudis universitaris i que té gairebé la seva vida encarrilada, no?
1: I al revés, i al revés. Joves més grans que encara tenen molta més necessitat d'acompanyament que joves de 12 anys,
3: també,
1: que tenen les coses molt clares, a vegades també passa.
0: Justament passem ara a l'educació al carrer. Què vol dir, i aquí ara sí que interveniu vosaltres, què vol dir fer educació de carrer en un municipi com és aquest, Caldes?
1: Què vol dir? Aquí Caldes. Jo crec que...
0: Jo quan et dic què vol dir és més o menys la feina que vosaltres esteu fent, no?
1: Jo crec que la nostra feina principal és fer vincles, és a dir, buscar el vincle amb tots aquests joves que no tenim vincle o que les entitats i el del poble no en tenen, i poder-los acompanyar i que sentin que hi són, és a dir, no? Mirar aquesta gent que ningú la mira, podem dir.
4: Que hi ha algú per ells, no? Que hi ha aquesta presència de nosaltres, de les educadores de carrer, de la Carme, de joventut en general, que estem allà per ells, per escoltar-los, però sobretot el que diu la Montse, de generar vincle. Molt important el vincle, si no, sense vincle és molt difícil poder treballar amb ells, poder que ells s'obrin a nosaltres, que puguin parlar sense...
0: que tinguin confiança, no?
1: I que tot i que no ens necessitin ara mateix, que sàpiguen que si algun dia necessiten algú o estan perduts o necessiten parlar amb algú, que sàpiguen que existeix aquest algú a qui pots anar a buscar i que t'escoltarà i que no et jutjarà, no? Sí, perquè potser els joves que tenim ara bueno, o com a adults tendim a intentar acompanyar com aconsellant, com intentant evitar l'error en el jove. Jo crec que els joves justament necessiten tot el contrari, és a dir, no necessiten respostes. Necessiten un adult que els acompanyi mentre ells s'equivoquen i mentre ells troben les seves pròpies respostes.
3: Clar, sobretot sense sentir-se jutjades.
1: Exacte.
3: No?
1: Algú que els deixi equivocar-se.
0: Quina situació us trobeu més sovint, és a dir, quan feu la ruta, que, bueno, la ruta, quan sortiu, no? Que això és diari? O sigui, cada dia feu el mateix per les tardes, pel matí?
1: No, depèn molt també de l'activitat que hi hagi el toc, de si tenim la crida, de si tenim el nervi jove, és a dir, depèn una miqueta de les necessitats i si fa molta calor, per exemple, tampoc sortim perquè no ens trobarem joves, o si està plovent. Però, i què ens trobem, no? Em preguntava.
0: O també us ho podeu trobar ja mateix. Vull dir, si està plovent, es fa calor o plou, pot ser que en aquest moment siguin també quan ells també s'adrecin més a l'espai. I aleshores allà doncs, ja ho teniu encara més bé, no? I com es construeix, justament això que tu parlaves, el vincle, no? Com es construeix un vincle de confiança? Justament amb ells.
1: Amb presència.
4: Amb presència.
1: Molta presència.
3: I temps.
1: Sí.
3: Sí.
1: És una cosa que no s'ha de forçar, no? O sigui, que és temps i ser visible, que et vagin veient.
4: Que ens vegin, correcte. Que ens vegin als instituts, que ens vegin al carrer, que ens vegin a l'espai jove, que ens vegin... Bueno, sí. I això ho hem vist ara... Bueno, la Montse i jo portem poc temps, portem des del desembre 6 mesos treballant aquí amb joventut i ho estem veient, que ara cada vegada ens saluden més joves al carrer, que cada vegada, doncs mira, l'altre dia vam anar als instituts i ja ens abraçaven, no? Que cosa que abans no passava. Bueno, no sé, si veiem que a poc és que al final és temps, no hi ha una altra cosa que temps, calma, presència.
0: I quan comenceu, per exemple, el primer dia que us tocava treballar, com trencàveu el gel? Precisament perquè, clar,
1: jo crec
0: no
1: que
0: hi havia coneixement.
1: Ens va fer un gran favor la Carme. Perquè, clar, la Carme els coneix a la majoria i llavors vam començar més amb més presència al TOC, allà vam anar coneixent molt joves i després també amb la presència dels instituts també ens ho posa molt fàcil i a partir d'aquí, bueno, al final Caldes no és un poble supergran. No. O sigui, et vas trobant més o menys els mateixos joves que et pots trobar al carrer o a l'institut són els que ens anem trobant, no?
0: Vosaltres, abans d'arribar aquí a Caldes, heu fet la feina també en alguna altra població?
4: Com a educadores de carrer, no.
1: No, jo he treballat en centres oberts, en espais joves, més o menys també, però clar, jo vinc del Baix Llobregat, i és bastant diferent que aquí.
0: Més fàcil o més difícil? Més gran, pot ser?
1: Jo crec que no és ni que sigui més fàcil ni més difícil, sinó que al final cada població té unes necessitats i cada jove té unes necessitats, i llavors potser a vegades les necessitats d'allà s'encaren més a vegades, o amb emergència més bèstia, diguéssim, o més una emergència més immediata, sí. I en canvi aquí doncs, pots arribar a treballar cosetes que allà no arribàvem, perquè no ens donava la vida, no ens donava el temps, no? Perquè estaves atenent altres tipus d'emergència. I aquí et pots apropar diferent, no?
5: És com estar com més proper i a l'hora, sobretot, d'escoltar, no? Perquè moltes vegades vosaltres, com a educadores, i que cada dia esteu en contacte amb totes aquestes joves, doncs és el fet de que veieu, no? Veieu si hi ha algun problema, si hi ha alguna cosa que els pugui afectar en funció del moment de que vegis a la persona, no? I és a partir d'aquí que us apropeu, no? I escolteu. O primer pregunteu, no? Que és la manera també de donar aquesta confiança, d'arribar, de saber arribar a la persona.
1: Exacte. Jo crec que més... més fem com el paper de que se'ns apropin. O sigui, jo no... Acompanya algú que no vol que l'acompanyis, no ho aconseguiràs. Per tant, és més donar-te a conèixer, o sigui, saber que estàs allà, presència, que vegin que quan s'apropen tu no els jutges, i llavors ells ja es van apropant a nosaltres.
2: La diferència entre els educadors de carrer i més els serveis socials, el que estava explicant la Montse, és que som un servei preventiu. No som un servei d'intervenció.
5: Sí, som no, un servei no, que aquest seria la part més social.
2: Exacte, no? Som un servei preventiu, no? I això ho estava explicant, o sigui, s'estava explicant molt bé, no? El vincle, realment, perquè sigui genuí, ha de ser justament estant, no intentar fer. Vivim en una societat en què necessitem totes les persones necessiten fer, no? O sigui, fer, treure't això, i quan estan explicant això de la presència, no és tan fàcil. O sigui, justament el que és complicat és estar present genuïnament, no?
5: O sigui, estar present vol dir també una primera part molt important, ser acceptada, no? Perquè és aquí on la primera, on vindrà després la confiança. És a dir, primer apropeu, deixa que ells s'apropin, no? O elles, el fet de que estiguin amb vosaltres, i a partir d'aquí doncs és quan generes la confiança que et puguin donar, no?
1: Bueno, clar, és que ser acceptades... Segurament hi ha joves que no ens accepten ni ens volen, i aquests no hi arribarem i no passa res. És a dir, també és la seva decisió. I ser acceptat, bueno, és que...
2: Què és això?
1: Sí, què vol dir no ser acceptat per un jove? És...
5: Vosaltres sabeu més al respecte, no? Perquè, clar, a vegades no saps. És el que has comentat tu, Vero, no? De distingir entre el que és, en aquest cas, un servei preventiu, no? Del que seria més quan ja veus que aquí hi ha un problema, no? I aquí és on entra, que això també vosaltres ho veieu, i si veieu que aquí hi ha un problema que necessita més treballar-se d'una altra manera, és quan passeu a servei social.
1: Exacte.
5: O sigui, traspasseu el que veieu, no? En aquest cas perquè puguin, no sé si va per aquí la cosa, no? Perquè puguin...
2: Bueno, hi ha les coordinacions en serveis socials, clar, perquè ja es puguin accionar allò que calgui, i perquè són les professionals amb la competència per fer-ho, no?
5: Vull dir, és la... Podríem dir la diferència que pugui haver. Mentrestant, jo penso que la feina que feu és important, no? Perquè és el fet d'estar allà. Que ells vinguin després, o que elles vinguin i t'expliquin o no t'expliquin, és igual, però és el fet de que està allà. I d'alguna manera, moltes vegades, és això el que a vegades necessiten també.
1: Exacte.
2: Tot el que necessiten és això.
5: Sí, escoltar, que siguin escoltats. I vosaltres les oïdes sempre les teniu obertes, no? Com es construeix un vincle, això és, us ho he preguntat, no? Què us preocupa i què us il·lusiona més a totes, no? A l'hora de treballar o d'estar a prop del jovent. Vosaltres parleu en femení i jo a vegades parlo així del jovent.
2: Bé, també està bé. Està bé. El jovent engloba, els engloba tots, també.
4: Ai, perdó. Que ara estava pensant en el que ens pot preocupar actualment. Crec que, bueno, últimament estem parlant molt de l'agenda plena, no? D'aquesta agenda plena que tenen d'extraescolars, bueno, de fet, elles ho expressen tal qual, diuen, és que no tenim temps. Després a l'institut van a extraescolar, tenen moltes coses, no? I després veiem que igual no tenen temps real per ser ells mateixos, elles mateixes, de fer el que els agradi o inclús de tenir un espai 10 minuts per no fer res i per pensar en elles mateixes i per fer el que els agradi, no? Llavors, què ens preocupa? Doncs ens preocupa que no estiguin tenint aquest temps i aquest espai que tant demanen i tant necessiten.
1: I una altra cosa que ens preocupa molt també és la soledat no desitjada.
2: Sí,
1: la soledat no desitjada i en un món tan connectat, hiperconnectat, que hi hagi molts joves que senten sols.
5: I us trobeu casos d'aquest tipus?
1: Molt.
5: Però està, sí, està com una mica al marge de la resta del grup, podríem dir? Noteu-vos com els solitaris?
1: No és...
5: O estan en el grup, però és d'alguna manera es marxen fora de... O sigui, el grup pot ser pues, que hi hagi tres persones amigues, etc, però que no estan amb el conjunt de, o no se senten integrats.
4: Crec que no és tan visible, o sigui, crec que poden ser persones que estan que tenen el seu grupet d'amics, d'amigues a l'institut, anem a posar, i que van... Després, quan nosaltres referim a soledat, és que van de l'institut a l'escola a casa, i llavors es queden a casa fins l'endemà que van a l'institut, no es tanquen a l'habitació, i amb això ens referim a soledat, no? Que igual, doncs, el que diu la Montse, que igual poden estar connectats a xarxes, però realment se senten sols, és que estan...
1: Clar, com pots tindre molts amics, però amb qui ser i amb qui parlar del que sents, del que penses, del que et preocupa, doncs jo crec que la soledat que almenys crec que estem detectant més és aquesta, no? Que no tenen a qui els escolti.
4: Llavors tenim dos extrems, no? Els que tenen l'agenda plena i els que realment doncs, es tanquen a l'habitació i no fan res.
1: Bueno, i a vegades són el mateix, no? Eh? El que té l'agenda molt plena també se sent molt sol.
5: També.
1: O sigui, pots fer molt... Bueno, és el mateix, no? Pots estar molt connectat a tothom i sentir-te molt sol, i pots fer moltíssim i sentir-te molt sol.
3: Mm. El repte és, no?
1: Exacte.
3: Generar aquests espais de trobada on se sentin segures, no? Espais amables, espais on puguin sortir d'aquí i es puguin trobar amb altres joves que com elles.
1: Jo crec que ens preocupa més d'això perquè són joves a qui ens és més difícil arribar. És a dir, quan un jove va de l'institut a casa, ens és molt difícil a nosaltres arribar-hi. És a dir, com arribes allà, no?
5: I per això és més fàcil, no sé si això, Carme, tu podries trobar-lo més, perquè quan estan dins de l'espai, no? De l'espai, o vosaltres també, no? Quan estan allà dins de l'espai, podeu veure aquesta problemàtica de manera més fàcil, o que ells us facin a vosaltres d'alguna manera explicació d'aquest neguit que puguin portar, si és que ho consideren també, perquè moltes vegades és el fet de mantenir-se...
3: Clar, jo crec que les joves que venen al TOC no estan en aquesta soledat de la que estem parlant.
1: No? O no ho sabem, també. Al final, clar, és algo tan personal, és com et sents. Al final, sí. Si tu no verbalitzes, jo no sé com et sents.
5: Però pots veure... Pots veure amb la manera del comportament d'aquesta persona, no? Si està com més aïllat, no? De l'entorn, no?
1: I clar, és com... Bueno, jo crec que el fet que no és una soledat de jo estic sol i no tinc amics, sinó és una soledat de tot i tindre coneguts, tot i tindre amics, tot i ser present al TOC,
5: però les preocupacions, per les preocupacions que puguis sentir per dins, aquests neguits que són els que té, que no vol dir que no tinguis amistats i tal, són aquests neguits que fan que estiguis com més aïllat, no?
2: El que passa és que, Conxi, amb aquest relat, amb aquest relat que estàs expressant, estàs parlant d'una soledat no volguda adulta. I aquestes característiques que tu estàs explicant són el que parlaríem o que tots ens imaginaríem sobre una soledat no volguda adulta o fins i tot de gent gran. Quan parlem de soledat adulta a l'infància, adolescència...
5: A partir de 12, 13, 14 es pot trobar això també, no?
2: No amb aquestes característiques que estàs definint. La definició que tots tenim al cap i a la taula, o sigui, és aquestes característiques quan parles de soledat no volguda, però quan parlem d'infància, adolescència o joventut amb la soledat no volguda, és algo que ens xoca molt, perquè justament quan es parla d'adolescent, el primer que pensem és la socialització de les adolescències, no? Que és en el moment vital on nosaltres som més éssers socials. Uh-huh. Llavors, les característiques que es donen en l'adolescència o la joventut en la soledat no volguda és tot més sutil. No és un canvi de comportament, no és una llegida de ostres, el veig deprimit, el veig ansiós, el veig... que és algo que veuríem en un adult. Sí. Són característiques que es veuen això, no? Com més sutils. I patiments també diferents del patiment adult. Uh-huh. I que pot ser i que a més és molt fluctuant, o sigui, quan un adolescent sent una soledat no volguda, fins i tot la pot sentir en un moment del dia, en un moment de la setmana i no en una realitat tan estable com en un adult.
5: Uh-huh. I això era preocupar quan parlàveu i el que us il·lusiona.
4: Que tenim un ventall ple d'oportunitats i de possibilitats realment, clar, dins de tota aquesta preocupació, doncs crec que també hi ha com la pilota igual de grossa amb la il·lusió, no? Que, vale, doncs què anem a fer amb això? Que amb el que ens estem trobant o amb les necessitats o amb el que volen, doncs anem a pensar, a veure què podem fer. I pot ser inclús... no sé, un partit de voleibol al toc, no? És fins a una crida, fins a... bueno, tenim... Aquí se'ns presenten doncs, moltes possibilitats, moltes oportunitats que entre totes també podem parlar, podem pensar i bueno, no sé què en penseu vosaltres.
1: Sí. És una feina molt agraïda. Sí, al final, treballar amb joves és superagraït, és molt gratificant. I al final, clar, estàs sociabilitzant constantment, veus molts canvis, és bonic. Jo crec que el resum és que és molt bonic.
3: Privilegi. Nosaltres sempre diem que és un regal, no?
2: És un regal.
3: És un regal quan les joves ens trien, quan les joves ens comparteixen, no? Ens expliquen aquelles coses que les preocupen, ens deixen acompanyar-les... És un regalazo.
5: Pues sí, és el que jo d'alguna manera estava dient, el que passa que igual no m'he expressat bé, no? Perquè que ells tenen preocupacions i si us la fan arribar, en aquest cas, quan estan més proper, no? Era això. Ara sí, passem al nervi jove, perquè si no el temps es passa i no parlem dels projectes, no? Com expliqueu el funcionament del nervi jove a qui no coneix ben bé de què va el nervi jove, que és aquests pressupostos de participació de joventut, no? Això, com expliqueu el funcionament del nervi jove?
2: A veure, és que sóc una mica novata en això de la ràdio i em parlen per diversos llocs. Sí. Bé, aclarir una mica. No passa res, ja aprendrem.
5: No. Ja, heu de venir
2: més
5: sovint.
2: Torna a repartir la pregunta, no. Conxi, per favor.
5: Com expliqueu el funcionament del nervi jove a qui no coneix de què va el nervi jove? Vull dir,
2: vale.
5: És fàcil.
2: Sí, molt fàcil. Aquesta molt fàcil. El nervi jove són els pressupostos participatius de joventut. Això vol dir que la partida que té destinada la partida pressupostària, o sigui, la part del pressupost municipal de joventut destinat a activitats, la decideixen els joves en aquest projecte. Vale? I això comença anant a les classes informant del nervi jove durant un període. Es recullen les propostes, aquestes propostes després es valoren tècnicament, perquè imagina que una de les propostes fos vull un cinema enmig de la plaça del Lleó, doncs no podria ser, però en lloc de fer aquesta butlleta, trencar-la i ja està, igualment necessiten aquesta jove i es fa reflexionar, escolta'm, tu creus que amb els diners tal, això és ajustable tècnicament, econòmicament, beneficia, no? Es fa partícip a la jove en aquest procés de reflexió des d'això, des de la idea de la proposta fins a l'execució, no? I passem per la recollida de propostes, es valoren, cerquen pressupostos i llavors es presenten a l'assemblea oberta. A l'assemblea oberta es presenten les propostes i són votades per grup, o sigui, en consens, que és la votació que té més pes. Es divideixen a les joves en grups que puntuen les activitats i després es fa una votació individual. I això ens dona un rànquing de, amb aquests diners, totes les propostes que es poden fer, no? Mm-hmm. I llavors s'executen amb un condicionant important, és a dir, malgrat aquestes activitats hagin estat escollides en assemblea, si les joves promotores de les activitats no s'involucren en l'execució de les activitats, nosaltres no les fem, perquè la voluntat dels pressupostos participatius justament és que sigui un exercici de democràcia directa, que jo escullo, sé què és el que vull fer, ho presento, ho escullo i ho faig amb l'acompanyament de l'equip de joventut.
5: Quines propostes us ha sorprès? Perquè avui parlarem de que avui justament es presenten les propostes. Hem de dir que aquesta és la 12a edició del Nervi Jove. Es fa cada any o cada dos anys? Perquè crec que l'anterior era del 2024, la 11a.
2: Sí. L'any passat no la van fer perquè les activitats del 2024 es van acabar executant durant el 2024 i el 2025.
5: Mm-hmm. Doncs això, quines propostes us han sorprès més d'aquestes edicions anteriors? Les que us han quedat més en el cap?
3: A mi la que més em va sorprendre, o una de les que més em va sorprendre, va ser un grup de joves de batxillerat, de segon de batxillerat, que van demanar classes
2: de llatí
3: i d'anglès.
5: Bueno, d'anglès està bé, però de llatí...
3: Per la selectivitat.
2: Per la selectivitat, sí. Era una cosa molt concreta.
5: Sí. Però que entens que l'anglès sigui... però sí, és veritat que et sorprengui que el llatí, vull dir, es demani, no? I, per exemple, què espereu de l'assemblea d'avui? Que hem de dir que és a partir de les 7 de la tarda, no?
2: Sí. Sí.
5: Si podeu destacar del que serà quan comença l'activitat, etc. No sé,
2: això... Pues esperem una festa, una celebració, estar totes plegades, gaudir del moment... de les joves, bueno, no sé, és un moment molt bonic realment
3: per mi,
2: i sempre és un interrogant a la vegada.
3: Clar.
2: Sempre estem, vindran, no vindran, quantes vindran, què passarà, no? O sigui, la joventut, això és algo que ens acompanya molt,
1: la incertesa
2: de què és el que passarà, i després sempre acaba esdevenint algo bonic, però és veritat que convivim molt amb la incertesa.
5: Normalment la participació és va bastant bé, no? Vull dir, perquè al llarg, o sigui, no és això de que aquest projecte és, avui és quan decidiran, no? Les propostes. Vull dir, avui es presenta i decideixen ja definitivament aquestes propostes?
2: Aquest any, a diferència d'altres, totes les propostes que s'han acabat valorant i que les joves promotores volen presentar a l'assemblea i volen executar, es podran fer totes amb el pressupost que s'han establert. Per tant, aquest any, a diferència dels 12 anteriors, no s'han d'escollir propostes, sinó que farem justament és presentar totes les propostes que es faran.
5: I s'aprovaran avui també?
2: Totes.
5: Totes. Vull dir que a partir d'avui ja se sabrà,
2: sí,
5: quines són les propostes,
2: sí,
5: que s'acceptaran.
2: A partir d'avui ja serà agendar
5: les activitats
2: i posar-nos, doncs, a elaborar-les.
5: Vull dir que el fet és... Quan comença a les 7, més o menys, quan s'acaba?
2: Una hora i mitja,
5: sí,
2: o així.
5: O sigui, va ràpid.
2: Sí, ràpid, després l'estona que es vulguin quedar allà patant la xerrada i...
5: Bueno, sempre... Però el que sí que... O sigui, que això ja ho heu vist,
0: la participació hi serà, per una raó, perquè ja us han arribat, avui es presenten les propostes, però ja us han arribat justament el que més o menys voldran, no? O aquestes, us han dit, mira, això podria ser, això podria... Vull dir que la participació segur que és, és...
3: Les propostes estan fetes per les joves i avui el que fan és compartir-les amb la resta de joves. Exacte. Que vinguin a la festa de la participació.
0: Mira, queda molt bé. És la festa de la participació del cert, sí. El nervi jove.
2: Això té un... O sigui, això la Carme acaba de dir festa de participació perquè ha tingut una mica de guassa a l'equip, aquesta paraula.
3: No, perquè quan anem als patis per convidar-les a venir a la festa, a mi me sale decir aneu a la festa de la participació. I és veritat que, claro, és com un vocabulari d'adult, això, no?
6: No els sonava molt atractiu.
3: No. Però no deixa de ser una festa,
0: sí,
3: de la participació.
0: No, però sí que és atractiu. Jo clar, trobo la festa, de la, la festa, clar, de la participació és superguai, no? Sí, el, doncs a veure, que segur que anirà molt bé. Tornant o tocant ara la mirada social i acompanyament, quines vulnerabilitats detecteu en els joves avui? Això...
3: Bueno, jo crec que ho hem anat dient, no?
0: Sí.
3: Al llarg de l'entrevista... aquesta necessitat de ser escoltades, de ser mirades, de ser acompanyades.
0: I com treballeu la prevenció en temes de salut mental, consum o violència? Que pot, perquè això també ho pots trobar. Ho podeu trobar. Ja sé que és delicat explicar-lo.
2: Existeix.
0: No, és que és total. I avui dia, en el que segur que també ho heu notat, crec que al principi ho comentaves, no? El tema de aquest gir cap a l'extrema dreta de molts joves, no?
3: De molts tampoc, perquè penses que la fan soroll,
0: sí,
3: no?
0: Aquest
3: discurs aquest
0: és
3: fa soroll,
0: el problema.
3: Perquè no ens agrada sentir-lo.
2: Bueno, perquè, no? Anys enrere tu escoltaves parlar d'això, nosaltres, jo, en la meva adolescència, quan escoltava parlar de la dreta, feia vergonya, no es deia en veu alta.
0: Ahí està.
2: No es deia clar, en veu alta. Ara no. Ara parlar d'això és reconegut.
0: Sí.
2: Llavors, la percepció encara creix més, no?
0: Sí.
2: D'aquest discurs.
0: Sí, és que abans podria ser, però estava com més amagat. I ara és com un orgull, no?
3: Bueno, està de moda, no?
0: Sí.
3: Està molt de moda.
6: I també perquè busca la confrontació, no?
2: Exacte.
6: Una mica amb l'adult,
0: sí, també.
6: I nosaltres molts cops caiem en l'error de confrontar-ho en comptes d'anar a alguna més de base, que és parlar de valors. Parlar de valors i de les coses més simples. I aquí trobes que al final els joves tenen valors i tenen una opinió molt sòlida i molt coherent. I llavors jo crec que és a partir de treballar els valors, de les petites cosetes, no?, que és quan li dius, ostres, doncs això no encaixa, no?, amb el discurs d'aquesta persona o amb això que està dient. O això que diu aquest instagramer, potser és només una visió molt petita o sesgada de la realitat, no?
0: Uh-huh. I això sí que ho sabeu bastant. Què necessita un jove per sentir-se acompanyat i no jutjat? Que és molt de lo que heu parlat bastant vosaltres.
3: Sí, exacte.
6: Doncs això, que l'escoltin i que no li donin les respostes que no està... Que no espera.
0: Que no, bueno, que no demana.
6: Sí, que si no et demana una resposta, no li donis.
2: Que no facis les coses per ell,
6: sí,
2: o per ella.
0: Uh-huh. Hem parlat del nervi jove com un dels projectes importants, però n'hi ha d'altres que també i crec que ara hi ha algú que no sé si es continua fent, que és l'esquiada, no? Per, no sé si es fa o no es fa.
3: És una de les propostes
2: del nervi jove.
0: Ah, vale.
2: Sí.
0: Està dins de... O sigui, totes aquestes activitats, podrien dir, que es puguin fer, o projectes, forma part de les propostes,
3: clar,
0: que fan ells.
3: Darrere,
0: clar,
3: de l'esquiada hi ha un grup de joves,
0: sí, que han demanat
3: que
0: això.
3: Que no només ho han demanat, sinó que avui ho compartiran amb la resta de les joves i que després faran un treball acompanyades de l'equip per buscar quin és el millor pressupost, quin és el millor dia, com farem la difusió, no? Tota aquesta feina d'aprenentatge que jo crec que és molt vàlid després per la vida real, no?
2: Uh-huh. Però que al final el producte que acaba passant amb el nervi jove és el de menys.
3: Exacte.
2: L'important és tot el procés que viu la jove.
0: Que bé. Ahà. Bueno, passem, mira, queda un poc... Digues.
6: No, i fer-los entendre, no?, que si tu els dones l'oportunitat i ells participen, realment serà una participació real. És a dir, després això acabarà sent, perquè a vegades passa, no?, una miqueta que se'ls demana l'opinió i dius, vale, vale, sí, i amb aquesta opinió no es fa res.
3: Clar.
6: I dius, no, això és una participació real. És a dir, això que tu opines, això que tu proposes, i s'accepta i es consensa, acaba passant.
5: Això sí que cal remarcar, que aquestes propostes, perquè siguin acceptades i hagin de tenir un cost, o un cost econòmic, no han de sobrepassar els 1.000 euros. O no han d'arribar als 1.000 euros, podríem dir això, perquè el pressupost totats, que són 6.000, per això, i a partir d'ahir, doncs, i si és un projecte que pot anar molt bé i no té cost econòmic, encara millor, no? Exacte. No sé si us trobeu en un cas d'aquesta manera.
2: No, però bueno, hi ha projectes que el cost són 300 euros, a lo millor.
5: Que es poden
2: són assumibles. Un pressupost municipal, 300 euros, és molt assumible.
5: I tant, clar. Doncs mira, estem al final, 4 minutets, res, i hem d'anar ràpids. Us interessa que us faci algunes preguntes sorpresa, pim-poc?
3: Bueno, a mi m'agradaria, molt ràpid.
5: O preferiu això, feu una reflexió final?
2: Que tenim un encàrrec.
5: Pues vinga.
3: No. Bueno, no sé si tenim, però sí que he trobat a faltar dir que l'equip de joventut som nosaltres, però que també falta la Irene.
2: Sí.
3: La Irene és la nostra companya de l'oficina jove del Vallès Oriental. Ella ve cada 15 dies coincidint amb dimarts i és una crack perquè acompanya les joves amb tot el tema sociolaboral. No? Per preparar-se una entrevista, per buscar feina, per autoconèixer millor, i treballa coordinadament també amb les companyes de la Piqueta. I
5: no sé, i si voleu una reflexió final de que alguna cosa se us ha quedat o jo no he preguntat i que cal ressaltar-la.
3: O dispara, si vols fer alguna pregunta.
5: No, perquè jo les preguntes pim-pom són d'aquelles ràpides que s'han de dir, és a dir, a vegades dius, tu pots ser tontes, no. Què és, per exemple, i això sí que ho podeu dir ràpidament, què és el millor de treballar amb joves?
3: Les joves.
5: Sí. I el més difícil?
2: Les joves.
6: Exacte. O la burocràcia, a vegades, no?
2: Sí,
6: també.
2: Sí. Bueno, sí.
5: Una situació que us hagi emocionat.
3: Ui, n'hi ha moltes cada dia. Una. Ens venen a visitar amb els seus fills, filles, això ens emociona. Ens venen a compartir els seus logros, no?
2: Sí.
3: Vull dir, no és només vaig al toc quan sóc adolescent. Després, com a adult, de tant en tant vaig, saludo i ens fan partícips de la seva vida.
5: Un desig per al futur dels joves. Aquesta seria l'última.
3: Pues que siguin escoltades, que les posin al centre, que...
5: Podeu dir, cadascuna podeu dir una.
6: Doncs que s'entengui que els joves no són el futur, sinó que són el present i han de ser escoltats avui.
3: Toma ja.
5: Bé, per res, ho deixem aquí, perquè és que ja estem, mira, estic escoltant una cançó de fons, sí, que es diu La força de la gent, que és de la Patti Smith. Per mi és que dona sí, es desplega força. Doncs Verònica, Carme, Clara, Montse, moltíssimes gràcies per ser avui al fòrum, gràcies per la feina que feu, per l'acompanyament, per la mirada i per la presència. Sou d'aquelles persones que fan possibles que els joves trobin camins, espais segurs i oportunitats.
6: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: I de veritat que ha estat un plaer escoltar-vos i conèixer de prop la vostra tasca, tot i que la coneixia, i pot ser que potser les preguntes no han estat a vegades encertades o explicades, no? Així avui arribem al final del fòrum, i amb aquestes veus tan compromeses tanquem avui el programa. Un matí en què hem mirat el planeta i també ens hem mirat a nosaltres, el medi ambient que ens envolta i els ambients humans que ens configuren. Hem parlat de la urgència climàtica i de la fragilitat emocional, de les addiccions que ens poden atrapar i de les persones que ens ajuden a sortir-ne. I hem posat el focus en els joves, en el seu futur i en la comunitat que els acompanya. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que construïm cada dia. Que tingueu molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, a més dimecres a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Avui el calendari ens regala tres dies internacionals que junts sembla un acudit. Dia Mundial de la Bicicleta, Dia Internacional del Sommelier i Dia Mundial del Corredor. Tres maneres de moure's per la vida: pedalar, córrer o brindar. I cadascú tria la seva manera segons el dia que porta. La bicicleta ens recorda que volem ciutats més sostenibles, però encara ens costa entendre que la mobilitat no és només moure, sinó viure millor. El corredor ens parla d'aquesta pressa crònica que arrosseguem, com si la vida fos una cursa o on sempre arribem tard, no? I el sommelier, bé, el sommelier és aquell que encara troba temps per assaborir, per parar, per mirar-se el món amb calma. Un luxe avui dia. I potser és això el que ens falta, aturar-nos una mica, perquè entre tanta velocitat, tanta exigència i tanta autoexplotació disfressada de productivitat, ens oblidem que el cos i la ment també reclamen el seu espai, que cuidar-se no és un caprici, és una necessitat, i que de vegades la salut no va

benvinguts al Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes es parla, escolta i es reconeix, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres 3 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem, amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món, a situar-nos en el temps. Això sí ens dona temps, eh? En tot cas, farem una repassada molt ràpida. Tot seguit, com cada dimecres, arriba a Bellesa 360 graus a Oriol Bassós. Avui ens parlarà de com protegir-nos de les diferents radiacions que poden afectar la pell i la salut, i ens compartirà, com sempre fa, alguns consells casolans basats en principis, podríem dir, protectors. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en els resultats preliminars de l'estudi sobre els efectes de la balneoterapia en dones diagnosticades de càncer de mama en supressió estrogènica, un estudi que apunta que la balneoterapia millora la qualitat de vida, però que aquests beneficis disminueixen al cap d'uns mesos, no? Fet que obre la porta a la necessitat de sessions de manteniment. Per aprofundir-hi, ens acompanyaran Natàlia García Giral, investigadora principal de l'estudi, Amèlia Rodríguez, participant en aquest projecte de balneoteràpia, i Marta Luque, tècnica de projecció exterior i termalisme. Tres mirades que ens ajudaran a entendre millor el paper del termalisme en la salut i el benestar. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

I com hem dit abans, farem una mirada ràpida, un repàs molt ràpid pel tal dia com avui. Avui, que és dimecres 3 de juny i que ja han passat 154 dies d'aquest 2026 i encara resten 211 perquè acabi. El santoral ens recorda avui Santa Clotilde i Sant Carles Luanga. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I avui també és un dia com ja he posat o he lligat en aquesta obertura, no?, del començament del programa, doncs que avui és un dia, doncs se celebren diversos dies temàtics, no?, com és el Dia Mundial de la Bicicleta, el Dia Internacional del Corredor i el Dia Mundial del Sommelier. Pel que fa a la bicicleta, cada 3 de juny es commemora aquest dia per recordar la importància d'un mitjà de transport ecològic saludable i accessible. La bicicleta ajuda a combatre la contaminació i el canvi climàtic. Això és molt important i ocupa molt menys espai que un cotxe. Això ja ho tenim molt clar, no? Tant per circular també com per estacionar. En trajectes urbans de fins a 5 quilòmetres, sovint és tan ràpida com el vehicle privat, especialment en hores puntes, que també això ho podem comprovar. És un mitjà senzill, pràctic, econòmic i totalment sostenible i, a diferència d'altres vehicles, doncs això no contamina i contribueix a millorar la salut. Per això, en un món cada vegada més saturat, la bicicleta ha passat de ser una alternativa a ser una necessitat. Com deien, també és el Dia Mundial del Corredor. La primera setmana de juny se celebra aquest dia, aquesta efemèride, no?, que està, diguem, dedicada al corredor, una iniciativa nascuda als Estats Units l'any 2009, es deia així, National Running Day, no? L'èxit va ser tan gran que en la primera edició global 2,5 milions de persones de 177 països van sumar gairebé 15 milions de quilòmetres corrent. Des del 2016, Nova York el va declarar oficialment la Global Running Day, un homenatge a totes les persones que corren per salut, per benestar o simplement per sentir-se vives. També, com en

0: anunciat és el Dia Internacional del Sommelier, i aquell dia, doncs, es brinda per aquesta celebració, que podríem dir que està dedicada a aquests professionals que ens obren la porta a noves aromes, sabor i experiències. La efemèride commemora la creació de l'Associació del Sommelier Internacional i vol reconèixer la passió i el coneixement d'aquells que ens ajuden a entendre millor l'art del vi, que s'ha d'entendre així, l'art, i prendre'l amb molta cura, vull dir, no ha de ser sempre. I crec que avui ho deixaré d'aquí, però sí que ressaltaré un acte d'agenda, doncs, per ressaltar també, perquè a vegades s'ha de fer, no? I en aquest sentit, doncs, és que aquest dissabte, que és dia 6 de juny, doncs, es fa el que podríem dir ja és també tradicional. Serà la sisena caminada nocturna de l'Or, que està organitzada per la Creu Roja local, i en el que, doncs, seran 10 quilòmetres pels entorns naturals i històrics de Caldes. Per això es diu caminada nocturna, perquè comença a partir de les 20 hores, no? I més o menys, això, són 10 quilòmetres, pues, doncs, xino-xano, pues, no sé si arribaran a dues horetes de caminada en si, que és fàcil, pels entorns de Caldes. Doncs ja sabeu, us aniré recordant tots aquests dies abans d'arribar el dissabte, doncs, que es fa aquesta caminada nocturna, que en la que podreu guanyar comprant la butlleta o participant 10 euros. Amb aquests 10 euros podeu gaudir d'aquesta butlleta, que us dona accés a participar en el sorteig de l'Or, i també a gaudir d'aquesta caminada, que també és molt, beneficia molt la salut, no? I per altra banda, doncs, també hi ha avituallaments i hi ha un pisco labis, que seria al final d'aquesta activitat. En fi, ho anirem recordant. I ara, doncs, ja no m'aturo més, perquè tenim aquí el nostre convidat de cada setmana, aquesta secció de bellesa 360 graus, amb l'Oriol Bassols, que ja està aquí esperant, tot disposat a parlar. Primer de tot, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé, molt bé. Escoltant aquí tot el que anaves dient, és molt saludable aquesta caminada que deies.
0: T'has d'apuntar, T'has d'apuntar.
1: Sí, a més, bueno, avui porto els protectors solars i porto les radiacions, però
0: aquella hora... Tot i que ens hem de protegir igualment, perquè,
1: sí, ens hem de protegir,
0: però tot i això... És nocturna.
1: És una bona hora per sortir, sí, a caminar, i haurà baixat la calor.
0: Veure, nocturna ben bé, perquè a les 8 del vespre encara tenim molta visibilitat. Sol no podríem dir, no? Però és aquella hora que comença, si el dia és calorós, doncs comença a refrescar una mica.
1: És agradable, és molt agradable, que això és important. Sortir a caminar o fer esport en un moment que sigui agradable i confortant.
0: Doncs, Oriol, avui, de fet, per això entrem en matèria ràpidament, perquè és que el temps ens passa
1: volant, sí.
0: Volant, no? Doncs ens proposes, com ja he dit en un principi, ho he anunciat, doncs, de quina manera ens hem de protegir, no? La millor protecció, o a banda, o sigui, com ens hem de protegir, i també els millors protectors de cara a aquestes radiacions, que són molt nocives, precisament per la nostra pell,
1: sí,
0: i per tant per la salut també.
1: És per la pell i per la salut. A més, les radiacions estan constantment al nostre voltant. Sí, és cert que n'hi ha unes radiacions que són en concret que afecten més aviat a la pell, com podrien ser les radiacions ultravioletes, que són, doncs, les més importants dintre del camp de l'estètica, perquè afecten directament a la pell, que és el que coneixem com a UVA, no? Mm-hmm. Per dir així una miqueta la cicla, seria la U, la B baixa i la A, que és aquella radiació que ens fa que ens posem més morens, no? És allò que ens dona aquest caliu que ens transformaria la melanina de la pell i ens pujaria el nostre to de pell. Doncs aquesta és la que penetra més en pell, produint un envelliment totalment prematur. És aquesta que, quan hi ha un abús, fa que alliberem radicals lliures i es vegi molt més, doncs, les taques solars, les línies d'expressió, la pèrdua d'elasticitat. Està present tot l'any i és aquesta que fins i tot filtra entre els núvols i ens arriba. Que moltes vegades la gent va a la platja i diu: avui fa núvol, no em poso crema. Arriba a casa i té un eritema solar, s'ha cremat. Doncs això passa, doncs, pel filtre UVA. I és, diguéssim, com dèiem anteriorment, la més estètica, la que més afecta la pell. Després tenim una altra radiació que les seves sigles són la U, la B baixa i la B, val? Que actuen més en capes superficials, són molt més superficials, són les responsables de la cremada. Quan dius, és que m'he cremat, doncs és aquest tipus de radiació. Ja no és tant la UVA, sinó la radiació que acabem de nombrar ara, que és la UV baixa B. Aquesta estimula la producció de melanina, és la que ens acaba de sellar el bronzejat, vale? I és la que té més projecció a l'estiu. Durant l'hivern, la seva projecció no és tan forta en el nostre país per la inclinació de la Terra i com el sol afecta. Però durant l'estiu sí que està molt present. Per això n'hi ha aquests eritemes solars i aquestes cremades solars. Per això és molt important protegir-nos.
0: Mm-hmm. A més, tu has dit durant l'estiu, sí, però a l'hivern jo crec que ens hem de protegir tot l'any.
1: Sí, totalment.
0: Perquè, i sobretot perquè a l'hivern també acostumem a anar a la muntanya i la gent que li agrada esquiar també, doncs aquí necessiten una protecció total justament per a aquestes radiacions que tu has comentat.
1: Sí, de fet en tenim una altra que també és bastant perillosa, que seria la UV-C. És la més perillosa perquè no té filtre, passa directament des de la capa d'ozó directament i ens arriba a la Terra. Aquesta, per sort que tenim la capa d'ozó de la Terra i l'hem de cuidar molt.
0: D'aquella manera,
1: és,
0: no?
1: Sí, d'aquella manera. És la que menys ens arriba, però sí que és la més perillosa. I llavors amb aquesta també hem d'anar amb compte. Fins ara hem estat parlant de radiacions que venen per la natura, que són aquestes que venen produïdes pel sol, pels núvols, per la llum, però sobretot és el sol, perquè és el que ens aporta la radiació al nostre planeta, no? Però avui dia tenim unes radiacions que no estem contemplant o que no els donem tanta importància i que són superimportants, que són la llum blava i la radiació HEV baixa. Són llums visibles d'alta energia que provenen de pantalles, de mòbils, d'ordinadors, de llums LEDs, i també vindrien del sol, eh?
0: Clar, vull dir, no, però aquesta radiació va molt bé que les remarquis, perquè moltes vegades no es té en compte i estem moltes hores davant d'una pantalla, etcètera. I tu diràs després de quina manera, sobretot
1: ens
0: en aquestes,
1: ens hem de protegir. No? Uh-huh. Doncs aquestes radiacions que estan molt presents en nosaltres, torno a nombrar, que són les de les pantalles, tablets, televisions, mòbils, ordinadors, llums LED i també provenen del sol, tenen un efecte d'estrès oxidatiu, estressa la nostra pell i llavors la nostra pell produeix un estrès oxidatiu que el que fa és generar molt més ràpid i alliberar molt més ràpid tot el que seria el seu procés de maduresa, amb la qual estem produint taques, envelliment, estem produint oxidació de la nostra pell, desvitalització, llavors tot això ens afecta. Aparició també d'hiperpigmentacions i fatiga cutània, o sigui que la nostra pell s'asfixia. Què vol dir? Que moltes vegades doncs, ens pot produir acné, punts negres o punts comedogènics, o ens pot sortir algun milium, que són aquestes petites boletes que ens surten de color blanc en la pell, que dius, ai, sembla que tinc així com una miqueta de greix.
0: Sí.
1: No, és perquè la pell s'ha asfixiat i en aquesta asfíxia ha produït una melanina extra i no pot sortir a fora la superfície. Com ens hem de protegir de totes aquestes radiacions?
0: De totes.
1: Tant les ambientals com les no ambientals. Ens hem de protegir amb protectors de filtre solar, que siguin antioxidatius, que produeixin una barrera, com podria ser l'òxid de ferro, els antioxidants com la vitamina C o la niacinamida, que l'hem nombrat anteriorment en programes anteriors que van ser els principis actius.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, que havíem parlat ja fa dues setmanes i de fet la setmana passada, com també era continuïtat, també els havies recomanat.
1: Exacte, doncs és important, no?, que ho tinguem doncs, bastant present de protegir-nos així. Quins tipus de protectors solars tenim? Doncs tenim protectors solars físics o minerals, protectors solars químics i protectors solars biològics. Anem per parts. Uh-huh. Els físics o minerals són aquells que tenen un principi actiu, que és com l'òxid de zinc o l'òxid de titani, vale? Que el que fan és, ens posem la crema, fan una barrera, que el que fa és reflectir el raig solar o el raig o la radiació, vale? I el que fa és rebotar en fora, amb la qual no arriba a la nostra pell. És el que diem una crema barrera. És aquestes cremes més denses que dius, ostres, m'ho he posat a la pell i semblo floquet de neu, eh? Perquè estic totalment cobert de crema. És ideal per pells sensibles i per infants i tenen una acció immediata. Per què és important per pells sensibles o per infants? Doncs perquè no hi ha una penetració en pell i llavors només és una crema barrera que queda superficial. Saltem els factors i els filtres solars químics, que són aquests doncs, que absorbeixen la radiació i transformen la calor. Doncs aquests esprais que coneixem convencionals, el que fan és que s'apliquen sobre la nostra pell i tenen una acció química que el que fan és rebotar tot el que seria la radiació i transformar la calor fent així un estat de lleugeresa sobre la nostra pell. Són molt utilitzats en cosmètica i sobretot s'utilitzen per cosmètics facials, perquè tenen més forma i més diversitat dintre de les formes cosmètiques. I per últim, els biològics, que contenen antioxidants, són completament protectors i protegeixen dels alts problemes o danys cel·lulars. Aquests s'utilitzen moltíssim tant a facial com a corporal. Clar, si hem parlat dels factors de protecció solar que els tenim físics, biològics i químics, també parlarem de el volum o la mesura dintre de la protecció solar. Què seria? Els factors baixos són aquests que tenen un factor de protecció solar d'un 15%, el factor de protecció 30, que és una mitjana alta, i per últim el de 50, 50 o més. Que jo sempre recomano que no està de més, que sempre tirem a proteccions altes. Quan ja estem bronzejats, anem baixant la protecció. Manera d'utilitzar-los. Doncs, ideal, quan comencem a despullar-nos, no? Per dir-ho d'alguna forma, doncs que comencem a utilitzar els factors de protecció més alts i a manera que anem bronzejat, una miqueta més baixos, perquè és cert que també ens ajuda a que si portem proteccions més baixes penetrin vitamines diferents com podria ser la vitamina D que sintetitza a través de la llum i del sol, no? Totes aquestes persones que tenen problemes de vitamina D, doncs jo sempre els dic, és millor que comenceu amb una protecció alta i quan ja esteu bronzejats aneu baixant el factor de protecció solar.
0: Sí, hi ha, perquè moltes persones... Dones i homes, eh?
1: Sí,
0: vull dir que
1: totalment.
0: Estan baixos de vitamina D, és molt important, encara vull dir que aquestes radiacions podrien afectar més si no hi ha una protecció, podríem dir...
1: Exacte.
0: Una protecció total.
1: La vitamina, o sigui, al final, la manca de vitamina D que es sintetitza a través de l'alimentació i es sintetitza a través de la llum solar... A les persones que tenen manca s'han de protegir, perquè evidentment s'han de protegir. Però jo els hi recomano en moltes ocasions, o als especialistes o dermatòlegs, és protegeix-te la pell amb una protecció total i quan ja tens un bronzejat tolerable, protegeix-te amb una protecció més baixa per intentar també sintetitzar tota aquesta vitamina. Clar, un cop ja hem escollit la nostra protecció solar, doncs l'ideal és escollir la nostra forma cosmètica, no? Home, i aquesta forma cosmètica va molt lligada al tipus de pell que tinc. La forma cosmètica seria doncs l'esprai, l'estic, la crema, el gel, la loció. Això són les formes cosmètiques i jo les cullo en base a la pell que tinc.
0: Clar, i a més, en base a la pell, però sempre, si és possible, amb màxima protecció, no?
1: Totalment. Vull dir que aquestes sempre cremes... i més tal com està ara, ens hem de protegir amb màxima protecció. Però hem d'escollir en base al tipus de pell que tinc.
0: Clar, pel podria dir que sigui més greixosa,
1: pell
0: molt seca,
1: pell
0: infantil, sí. Que també, no?
1: Jo ara us parlaré de les formes cosmètiques que tenim i després us parlaré del tipus de pell a la qual li va bé aquesta forma cosmètica. Doncs formes cosmètiques, tenim la crema convencional, que va ser el primer que va sortir, és rica i nutritiva. Després tenim la loció, que són més lleugeres, els gels, que solen ser oil free i són refrescants, els sprays, que són còmodes i ràpids, i els sticks, que solen utilitzar més aviat persones concretes, com facial, llavis, nas, contor d'ulls o cicatrius. I ara ha sortit també la bruma, que s'aplica sobre el maquillatge, que és, ens fixa el que seria el maquillatge, però a la vegada també ens protegeix. Quins tipus de pell? Doncs tenim la pell seca, que li aniran molt bé les cremes perquè són més nutritives. Després tenim les pells greixoses, que ens aniran molt bé els gels fluids, perquè també són textures més lleugeres, i llavors tenim aquests formats més oil-free, lliure de greixos.
0: M'encanta això de oil-free.
1: Sí, mira, són aquestes...
0: Bueno, esa oil-free és lliure
1: d'olis. Lliure d'olis. A més que són aquestes, aquests destellitos, no, de màrqueting que solem agafar en anglès, que moltes cases comercials doncs els fan servir.
0: I queden bé.
1: Les pells sensibles, que hem dit que utilitzarem lliure de perfums i alcohols, però que siguin filtres minerals, que són aquests que fan una barrera, una protecció total sobre la nostra pell i que no porten ningun tipus de químic. Per les pells madures, les proteccions més biològiques i que són més antioxidants i més antiedat. I quan tenim taques, sobretot els filtres d'alta protecció, que són 50 o més.
0: Més de 50 existeix també, no?
1: Sí, exacte.
0: Vull dir, i bé, tu continua, que després te faria res, alguna pregunta.
1: I llavors és saber quin fototip tenim. Existeixen els fototips. Els fototips anirien, doncs, el fototip 1, que és la pell més blanca, que sempre es crema i no es bronzeja, gent pigada, gent amb una tendència de cabell més clara i uns ulls clars, seria un fototip 1.
0: Hi ha aquestes persones que tenen una pell encara molt més clara, tenen un denominatiu, però no, ara no em sortiria, però que tenen una pell molt clara.
1: L'albinisme.
0: No? Aquesta sí que necessita una protecció màxima, no?
1: Bueno, seria ja no només una protecció solar o una protecció acompanyada d'un cosmètic, sinó hauria de ser ja una protecció roba, parasol, gorra...
0: Tot,
1: perquè, evidentment,
0: tot plegat, ulleres,
1: sí, ulleres, exacte. De fet, és que jo penso que el protegir-se amb un parasol i una gorra o una visera o una pamela és
0: home,
1: fonamental.
0: Oriol, perquè moltes vegades és que avui dia cada cop es veu més. Normalment el paraigües el fem servir per la pluja, però és que avui dia ho podem fer servir perfectament i cada cop es veu més.
1: Sí.
0: Sobretot les persones japonesos o
1: perquè
0: o fins i tot
1: tenen
0: indis,
1: molt concepte d'això.
0: I van amb paraigües. I a nosaltres a vegades diu, ostres, que em fa vergonya. No, cap vergonya. Vull dir, podem fer servir perfectament per com una protecció a banda de totes aquestes cremes que tu comentes.
1: El que sí que és important és saber quin material estic utilitzant per protegir-me. Vull dir amb això. El que deies, no? Moltes persones agafen un paraigües que utilitzaríem com a per a l'aigua, un paraigües, per protegir-se. Però això no porta cap tipus de filtre.
0: Clar.
1: Les teles que s'utilitzen pels paraigües són teles que no són aptes ni transpirables per la protecció solar. Llavors, hem de saber escollir quin tipus de parasol és l'adequat.
0: Ara t'entendo.
1: Perquè una cosa és el paraigües i l'altra és el parasol.
0: El parasol.
1: Exacte.
0: Perquè moltes persones que a vegades podem veure que fan servir, sí que és possible que aquest sigui un parasol. És a dir, ho veiem com si fos un paraigües, però en realitat no és un paraigües.
1: Bueno, és que convencionalment, i que segurament molta gent es vol protegir, doncs agafa un paraigües de casa i ho fa. I sí, et farà una protecció, però hem de vigilar de quina tela està fet aquest paraigües, perquè a lo millor no et beneficia, al contrari, et perjudica.
0: Cara, doncs això va molt bé que ho diguis, perquè també, no sé si al respecte tu saps o coneixes un tipus de paraigües que sigui parasol, és a dir, que no sigui un parasol del que tenim dels que posem a la platja, sinó que sigui un parasol per anar pel carrer.
1: Normalment s'utilitzen teles de cotó que són transpirables, algun tipus de material amb el que es fan moltes vegades també aquests separadors, com els biombos, doncs també molts cops s'utilitza canya, papir, són més transpirables, ha de ser porós.
0: I estan a la venda, els trobaria?
1: Sí, totalment, podeu comprar paraigües, però també es poden comprar parasols.
0: Exacte. Vull dir, parasols per anar pel carrer, senzillament, això ho podem demanar.
1: Sí.
0: I en les botigues els trobarem. Bueno, botigues, no sé, tipus, no sé si centres comercials d'aquests...
1: Bueno, a vegades és molt específic, però perquè no estem en una terra on estem acostumats, però sí que és cert que la cultura oriental fa molts anys que ho utilitza. Si us doneu compte, els seus paraigües, que són d'aigua, són fets de tela i permeable o plàstic, en canvi, quan porten parasols, sí, són com un paper, són un altre tipus
0: de material.
1: De material.
0: Doncs està bé, perquè...